Escolta, Zicat. Swim, swim, butterfly like a skin.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Gabriel i Paco Amoroso!

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
6: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La vostra...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, de falta directa i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades pel final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns, la plantilla del Barça farà una rua a les 5 de la tarda, que començarà i s'acabarà al Camp Nou i que passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. Aquesta és la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Més notícies, Carola Gil.
2: Avui s'acabarà el desembarcament i repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus. Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer ja es troben en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes.
1: Recte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Tots han dit al tribunal que els diners que tenen Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. Aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
3: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. No sabem si totes les escoles ho faran o no ho faran. Bueno, estem una mica pendents d'això, la veritat.
1: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per a una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
4: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions en les arques de Renfe.
1: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, en hoquei patins, el Barça ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol punt de marge sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Mitchell, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
1: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
2: En motociclisme, aquest diumenge han operat Marc Márquez tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha imposat el Gran Premi de França.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Martorell el sol sortirà a les 6:38 del matí i el dia durarà 15 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 22 minuts.
0: Maiol, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Home, felicitat absoluta, Maiol, per favor, que passi la cara avui de dissabte, fill.
2: De dissabte a les 6 del matí, perquè he dormit poquíssim.
0: Vas a veure el partit ahir?
2: Vaig a veure el partit. El Barça s'ha proclamat per 29a vegada la història campió de Lliga davant del Real Madrid i, per tant, és un dia d'alegria i felicitat que es palpa als carrers perquè avui ja venim marxant ahir cap a casa i avui venint en aquestes poques hores de diferència. He vist molta gent celebrar-ho amb eufòria i alegria i això és positiu.
0: Crec que tenim per aquí el Guillem Soler, que l'hem enviat a l'Udegas, que és on hi havia la posterior a aquesta victòria del Barça. Guillem, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, fes-me un breu titular. Què està passant ara mateix a les portes de l'Udegas?
3: Doncs que la celebració segueix, encara aquí la gent va sortint, ja han buidat aquí la discoteca, però encara aquí fora, no sé si sentiu de fons, però sí. Encara se celebren moltíssimes samarretes del Barça, i clar, nosaltres no hem estat dintre, però sí que quatre nois que tinc aquí, el Guillem, el Gil i l'Arnau, han estat dintre, nois. Com ha anat això?
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, Jan espectacular, la festa espectacular, l'Udegas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat. I amb la Champions.
3: Això ja és icònic, eh? Jan Laporta aquí a l'Udegas, el rei de la festa, no? El rei de la nit.
5: Home, en Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
3: Clar, m'heu dit també que jugadors no, perquè crec que ha anat a una altra discoteca, però molta presència de les seves famílies, no? Com ha sigut això?
6: Hem estat allà on estaven les famílies i bé, hem pogut veure com estaven allà celebrant, tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat. I bé, és un dia molt gran pel Barça i esperem viure molts anys més això i ja està.
3: Molt bé, ja per acabar, m'han dit que també que havíeu estat al camp i que millor l'ambient aquí una mica que allà al Camp Nou, no?
7: Sí, els dos llocs superbé. Al final, quan ets culer es nota, i tal com aquí ha estat, al camp també se sentia l'afició de la gent i molt contents per lo que som, no?
5: Guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, el Madrid, no hi ha preu.
3: Doncs deixo marxar deixo marxar ja aquests nois, perquè és que aquí la festa segueix, vull dir...
0: Sí, no, es nota, a més a més...
3: S'ha de celebrar gros, això,
0: M'encanta que veuen ja Jan Laporta com un gurú de l'Udegas, que m'encanta, eh? Vull dir, que no només és el president del Barça, sinó també que és l'artífex de la festa posterior, que em sembla una meravella.
3: S'ha de celebrar tot. Sí.
0: I tant. Guillem, queda't per aquí l'Udegas, que al llarg del matí anirem connectant, a veure també com va despertant-se... Vaja, com va despertant-se part de l'afició i com se'n va dormir l'altra part de l'afició.
2: I per l'afició que es desperti ara i que també tingui ganes de celebrar, que recordi que aquesta tarda a les 5 de la tarda pel centre de Barcelona hi ha la rua dels campions amb l'autobús descapotable que surt del Camp Nou, va fins al centre i torna al Camp Nou. Per tant, hi haurà festa per tothom i per totes les hores de llevar-se.
0: Tenim tot el dia per celebrar aquesta victòria del Barça. Guillem, gràcies. De seguida connectem amb tu una altra vegada.
3: A vosaltres, em quedo per aquí.
0: Vinga, a veure quins espècimens trobes aquestes hores.
1: No teníem veu,
0: no teníem
1: ja.
0: No teníem veu. No, no, i Jan, a mi m'encanta el fenomen Jan.
1: Sí, fantàstic.
0: Jan com a figura contemporània.
1: Ja està, ja el tenen un mes.
0: Bé, avui dilluns arrenquem el programa, ja ho heu vist, amb la celebració en directe des de l'Udegas del Barça, i també arrenquem el programa amb una cançó que és impossible, que de fet no et faci sortir del llit amb un somriure i sobretot amb un bon ritme. Que baixi la bola de discoteca, vaja, a l'Udegas ja ha baixat fa estona, i que comenci la festa.

0: Són els mítics Bee Gees i un dels seus grans èxits, Stayin' Alive, i és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1967, la banda va debutar a la televisió britànica al programa Top of the Tops. Però tot i aquest debut, el salt definitiu va arribar als anys 70 amb l'explosió de la música disco. Els Bee Gees van participar en la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever, protagonitzada per John Travolta. El disc va ser un èxit mundial i gràcies a aquest treball el grup es va convertir en un símbol de l'era disco. Amb el pas dels anys, el grup va patir moments difícils. Maurice Gibb va morir l'any 2003, Robin Gibb el 2012 i des d'aleshores Barry Gibb ha continuat vinculat al món de la música i mantenint viu el llegat del grup. I amb el So Disco arrenquem els matiners d'avui dilluns amb molts i moltes culers despertant-se amb un somriure d'orella a orella i un actor que és a punt de fer el primer cafè del dia amb tots nosaltres, i és que avui passarà pels matiners Pedro Alonso, l'actor protagonista de la sèrie Berlín i que molt recordeu per La Casa de Papel. Fins les 6, doncs, us prometem una hora de ràdio optimista, us hem donat un parell de motius per saltar del llit, la resta és cosa vostra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Què passarà avui a partir de les 6?
2: Especial victòria del Barça a la Lliga. Farem totes les notícies, òbviament, de 6 a 2 quarts de 9 i després una hora esportiva fins a les 10 per repassar tots els detalls del partit d'ahir, de la temporada, per saludar protagonistes amb moltes sorpreses. Avui és de programes d'aquells d'agafar el pitet i aprofitar i sobretot escoltar el Ramon Bés, el Pitxer Alonso, la Laia Tudel i el Joel Díaz del nostre equip titular, però ja et dic que tindrem més sorpreses. Després saludarem a la Laura Fa. No crec que ens expliqui res de Lamine Yamal i Olivia Rodrigo, però compta les miradetes d'ahir. Compte les miradetes d'ahir, perquè se n'ha parlat molt.
0: Caramba, caramba.
2: Però si surten el paper cuixer ja arribaran d'aquí uns dies, encara no. I després tindrem a la Núria González, l'advocada de Rosa Peral, o exadvocada ja de Rosa Peral, perquè va anunciar que deixava el cas. Per tant, un programa avui farcidot.
0: Home, uns titulars que en traurem del programa d'avui.
2: Ja veuràs.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. 2 minuts, 1:15 del matí. Molts vam anar a dormir sense saber què passaria exactament amb el Barça. I per això ens ho resumeix la Carola Gil. Carola, molt bon dia. Què ha passat el moment que dormíem, evidentment?
3: Bon dia, matiners. Doncs Barcelona aquesta matinada no ha dormit gaire, com hem comprovat fa uns moments. El Barça és campió de Lliga i la festa s'ha traslladat directament al carrer. I atenció, perquè aquesta nit hem tornat a veure una imatge que ja s'està convertint en tota una tradició. Marc Casador celebrant el títol entre l'afició com un culer més. I aquest cop no ho ha fet sol. Alejandro Valdés també s'ha sumat a la festa improvisada a Plaça Catalunya, que aquesta temporada ha substituït la mítica Font de Canaletes, que actualment està en obres. Els dos jugadors han aparegut enmig de la multitud amb la samarreta blaugrana, saltant, cantant, gravant vídeos amb els seguidors.
0: Clar, home.
3: Una escena molt poc habitual en el futbol d'elit i que demostra la connexió d'aquests jugadors amb l'afició. De fet, Casador ja va protagonitzar una imatge molt semblant l'any passat a Canaletes, sí. I enguany ha repetit el guió. Hores abans del partit ja es veia venir, perquè Instagram ha preguntat on ens veiem, culers.
0: Clar.
3: I bé, quan ha aparegut doncs, a Plaça Catalunya, l'eufòria s'ha desfermat, en els aficionats han acostat els futbolistes, i de fet els Mossos d'Esquadra els han hagut d'acompanyar després per evitar qualsevol incident. Els han acompanyat per poder marxar. Però les imatges ja han quedat per al record. Dos jugadors del Barça celebrant una lliga barrejats entre la seva gent com dos culers més. I mentrestant, què passava a l'Udegas?
0: Home.
3: La porta que ho ha donat tot,
0: aquesta nit. No m'estranya. Ens ho estava comentant ara mateix en Guillem Soler des de les portes de l'Udegas, que clar, mou masses ja la porta, les coses com siguin, i de fet hi havia aquesta convocatòria posterior, la festa de la celebració a l'Udegas, i així ha estat. Ho anirem seguint també al llarg del matí. Hem connectat fa pocs minuts amb en Guillem Soler. D'aquí uns instants hi tornarem perquè ens expliqui si encara hi ha molta afició davant de la mítica discoteca de Barcelona. Gràcies, Carola.
3: A vosaltres.
0: Ara. I mentrestant, mentre anem connectant també amb en Guillem Soler i veient com es va despertant aquest dilluns 11 de maig, també volem saber per què el Montse avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per l'existència de persones com l'olotina Carme Noguera, que amb 111 anys és la persona més anciana de l'estat espanyol. En aquests casos, sempre es pregunta als protagonistes quin és el secret de la longevitat. La Carme ho té clar: mantenir-se actiu i viure bons moments. La Carme recorda especialment les cerveses que bevia i els cigarrets que fumava amb les seves amigues.
0: Doncs mira, aquesta... Així de clar.
3: M'ha agradat molt.
0: Va ser un minut d'un quart de sis del matí. De què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs a veure, avui el protagonista clar és Jan Laporta i el Barça, però el del cap de setmana jo diria que ha sigut a Maya Montero, tant, pels concerts que ha fet a Bilbao amb el retorn de l'oreja de Van Gogh. He estat llegint una mica la premsa escrita aquests dies i passen una mica per sobre pel que ha passat als concerts, però les xarxes
0: ho han explicat tot.
3: Crec que no se'n parla prou del que ha desafinat a Maya Montero, com a mínim al primer concert. Sentim això.

0: Hi ha moltes perles a xarxes, hi ha molts vídeos que s'han fet virals precisament per tot el que ha desafinat la pobra Amaia. No sé el segon concert com haurà anat, ja ens ho explicarà demà Lara García, que està ara mateix al concert, però es veu que en un moment del concert de dissabte va Amaia Montero demanar mig disculpes. Sentim-ho.
1: Pero esto es que solo se va a vivir una vez, y lo vais a vivir vosotros.
0: Primera vez que me subo y lo hago fatal.
2: Suposo que entre els nervis del primer concert, el seu retorn, a vegades sí que és cert que, segons com t'estiguis escoltant amb els diners que es diu,
0: clar,
2: poden haver-hi molts factors que faci que desafini, però esperem que això remunti.
0: Sí, esperem. El públic també ho esperem.
2: Exactament. Marc Curado, per cert, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Amb quina bona notícia ens seguim al matí?
3: Doncs mira, atenció, mans de la xocolata, molt bona notícia, ja tenim substitut saludable per afartar-nos en judicar en primera persona, sí. Fins
2: molt,
3: ara considerat,
2: sí,
3: home, un menjar de pobres, però fins ara també com a farratge pel bestiar, ara ja passa a ser considerat un superaliment de moda, és la garrofa. I hi ha qui diu que la xocolata és la xocolata del Mediterrani. De fet, Espanya n'és el principal productor mundial. És una gran alternativa al cacau, com diem, perquè la farina de garrofer no té greix, no té tampoc cafeïna, és una font de calci, és rica en fibra i és també un antioxidant natural i porta molt, molt poques calories. Tampoc porta gluten, per cert. Cada cop més xefs, com el germà Roca, en fan servir, ho hem llegit al Mundo.
2: Doncs vinga, pels amants de la xocolata, sens dubte, una molt bona notícia per arrencar aquest matí. I volem saber quin motiu ens porta avui l'Ot Serra per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és viure alguna cosa pensant o sabent que serà l'única vegada. L'experiència és més intensa, ens impliquem més emocionalment. Ahir el Barça podia guanyar la Lliga al Madrid jugant contra el seu màxim rival, cosa que no havia passat mai. I molts van presenciar ahir per primera i última vegada un concert d'Eric Clapton a Barcelona. 10 de maig de 2026, un dia irrepetible. Com tots, un bon motiu per saltar del llit és ser

0: de la seva filla, i és que la vida passa molt i molt ràpid. La filla ja té 18 anys, han fet aquesta festa de graduació de l'institut, perquè se'n va a la universitat o el que vulgui fer a la vida. Recordem que el 2017 el cantant i l'actriu de Velvet, una de les parelles més mediàtiques d'aquell moment, posaven fi a 11 anys de matrimoni, gairebé una dècada després, doncs, cadascú ha refet ja la seva vida. Ella ha tingut un fill, de fet, amb Miguel Torres, i David Bustamante manté des de fa molts anys una relació més que sòlida amb Yana Olina. Aquesta fotografia estupenda, doncs, de tots ells amb la seva filla.
1: I nosaltres que ho celebrem. El cor també batega, per cert, amb Dulceida i Anabel Pantoja.
2: Sí, perquè es veu que fa uns dies, Anabel Pantoja va comunicar que deixava l'agència de representants de Dulceida i ara, doncs, han volgut saber com havia anat tot això, com s'havia gestiat i si estan enfadades, si han acabat malament. I la mateixa Dulceida ha explicat que no i ha donat aquests motius.
3: Nosotras nos llevamos muy bien. Estoy súper orgullosa del trabajo. Y ella también, yo lo sé, qué hemos hecho con ella, qué ha hecho el equipo durante estos 6 años, porque relativamente empezó con nosotros a esto de Influ. ¿Sabes lo que pasa? Que luego hay rachas y a lo mejor ahora en el punto que está Anabel, pues en Keepers, que hacen más cosas de humor, podcast y tal, y no tanto lifestyle, pues le va mejor.
1: Doncs escolta'm, si és un win-win, sí, què hi hem de dir nosaltres?
2: Ja està, res, celebrar-ho.
1: Exactament, 9 minuts, 5:45 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio.
0: Doncs divendres, aquí al matí de Catalunya Ràdio, de fet concretament, vam entrevistar l'actriu Mercè Arànega, que fins al 7 de juny protagonitza La meitat de l'ànima. A la sala Atrium, Arànega referia així a la importància de la memòria i també de conèixer el passat.
4: Sense memòria som morts. El meu pare, per exemple, va estar en un camp de concentració alemany. Mai em va parlar a casa. Mai, mai. Lo poc que puc saber és per la meva mare. Lo poc. És a dir, no se'n parla d'aquests passats foscos.

0: passava ens despertem aquest matí? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 11 de maig moria Bob Marley, el cantant, recordem, està enterrat al mateix lloc on va néixer, això és a Ocho Ríos, a Jamaica, en un poblat que es diu Nine Miles. Allà mateix es veu que hi ha la casa de la seva infància, on ell va créixer, també hi ha una cabanya amb dues habitacions i el mausoleu. La tomba està enterrada, es veu a 6 metres del terra, una mica alçat, vaja, i es veu que pots visitar-ho, i aquesta visita doncs està acompanyada sempre de fons de música reggae. Allà s'hi pot comprar i fumar marihuana a dins del mausoleu, però això sí, s'hi ha d'entrar descalç i no s'hi poden fer fotografies.
0: Caramba.
1: Mira, un viatget a Jamaica ja faria jo.
0: Sí, però... Sí,
1: no?
0: Estaria bé, sí.
1: Tu has pensat, però, molt ràpid.
0: Sí, que estic dient. Que estic dient, clar que sí.
1: No em menteixis.
0: Mira, podria, a Jamaica, al mausoleu de Bob Marley podria sonar aquesta sintonia de fons,
1: I
0: per
1: tant,
0: exemple.
1: Seria. I tant, seria idònia.
0: Quin dia ens espera avui astrològicament parlant? Doncs ens explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 11 de maig comencem una setmana molt connectada amb l'abundància. Una setmana que acabarà amb la lluna nova a Taure i que avui arrenca amb una connexió entre el Sol i Júpiter. I això ens convida a preguntar-nos què vol dir ser rics de veritat. Potser la riquesa no és només acumular, tenir més o posseir més. Potser també és reconèixer el que ja tenim, cuidar-ho, fer-ho créixer i agrair-ho. Avui és un bon dia per mirar la vida des d'un lloc més ampli, més generós i més confiat. Que tingueu molt bona setmana.
0: Doncs també bona setmana. Ens agafarem els consells de la gent d'Astrocat.cat i avui, dilluns 11 de maig, qui bufarà espelmes?
3: Doncs mira, ja que estem parlant del Barça, no sé si són allò els estels o què que s'han alineat, però avui felicitem Andrés Iniesta, que fa 42 anys.
0: Mira que ha connectat tot plegat.
3: Molt, molt, molt, molt. Qui també bufarà espelmes avui és la cantant Sabina Carpenter, que arriba als 27 anys, i qui suma un any més també és l'actriu, model, guionista, directora de cinema, Letitia Casta, que arriba als 48. Un dilluns és menys dilluns quan fas anys, i és que, de fet, per molts anys adults,
0: tant,
3: que tinguin un dia estupendíssim.
0: I tant.
4: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Fem camí cap a 6:15 del matí. Avui és festa grossa a una de les sales més mítiques de Barcelona, a l'Udegas, després de la victòria del Barça ahir, vaja, un partit que pel que m'han dit, jo

0: estava dormint, clarament superior al Barça, sí. Amb el Madrid. Els culers estan encantats de la vida.
1: Encantadíssims.
2: Gran partit, gran resultat.
0: Tot bé, escolta, quina manera per començar.
2: I avui festa.
0: Sí, perquè hi havia aquests dies que hi havia una mala maror a la redacció per les derrotes del Barça.
2: Nervis,
0: sí. Nervis. Ja,
2: però ja va començar bé amb els primers minuts i el primer gol.
0: Està bé,
2: ja
0: està bé. I què va passar? Que a través de les xarxes socials es va convocar a tothom a l'Udegas de Barcelona. I què hem fet nosaltres? Evidentment enviant en Guillem Soler perquè ens expliqui què està passant ara mateix a 5:45 quan la gent ja porta unes quantes hores de festa. Guillem, bon dia de nou.
3: Bon dia, Xavi.
0: Com està ara mateix tot el tema? La gent ha sortit, es queda... Crec que hi ha menys soroll de fons que a 5:00 a.m.
3: O sigui, us podria dir que crec que acabo de presenciar una mica el final de la festa. Ja,
0: no m'ho diguis.
3: A veure, si remuntem una mica allò a l'inici del partit, no, que era les 9 del vespre, les 9 de la nit,
0: sí.
3: Han passat unes 8 o 9 hores ben bones, vull dir, la gent ara ja comença a necessitar una mica de llit, però fins fa res estaven aquí encara, que hi havia unes 30 o 40 persones aquí encara fent càntics, fent de tot. La veritat és que bastant afònics, s'ha de dir, vull dir, tantes hores de crits, doncs, bueno, els ha deixat com... La veu com et queda, no?
0: Normal,
3: quan
0: normal.
3: Fa molt rato que estàs cantant i ballant i de tot, però tothom, o sigui, molta gent m'ho ha qualificat com la millor nit de la seva vida.
0: Escolta, sabem si Jean Laporta encara és a dins de l'Udegas o no?
3: No t'ho puc assegurar, jo crec que no, perquè si miro aquí estan encara els de seguretat que estan a punt de tancar ja la barraca, o sigui que no crec, i a més la gent ha dit que allò ha arribat eufòricament i que a mitjanit també s'ha esfumat una mica.
0: Ha fet bomba de fumes en la porta.
1: Ah,
2: bueno, no, crec que cap a les 3 o així havia dit que marxava.
3: Pot ser.
0: Però ho ha dit a través de les xarxes?
2: No.
0: S'ha dit, s'ha comentat que a les 3 hi havia marxat.
3: El que puguem assegurar és que la sortida potser no... La gent no ha estat molt atenta, però que a l'entrada diuen que ha sigut una cosa apoteòsica.
0: Sí, m'està comentant Maiol Roger que... De fet, és cert que un dels que ha entrevistat el Guillem a primera hora del matí quan hi hem connectat i ja estava dient que el Jean Laporta havia marxat a les 3. Que hi ha alguna sortideta per portes petites.
1: Segur que ha fet una bona bomba de fum.
0: Ha fet una bona bomba de fum. Doncs escolta'm, Guillem, entenc doncs, que tot tranquil·let i a l'Udegas, per tant, punt final aquesta festa convocada després de la victòria del Barça i contra el Madrid, no?
3: Exacte, de moment sí, demà, com han dit això, amb la rua de celebració tornarà a animar la ciutat i ja ho farà de dia, allò que serà més un ambient més familiar, però podem dir que quan falten 3 minuts per 5:45 del matí, doncs que això ja, la nit ja la podem tancar.
0: Recordem també que hi haurà rua aquesta tarda pels carrers de Barcelona, que començarà i acabarà al camp del Barça, al Camp Nou.
2: A partir de les 5.
0: Exacte, per tant, tots els aficionats que, evidentment, de diumenge a dilluns no han anat a l'Udegas avui.
1: Podríem anar-hi la tarda.
0: Ah, mira, també, sí.
1: Plan de tarda.
2: Vespreig.
0: Exacte, farem un vespreig per celebrar-ho. Guillem, gràcies, una abraçada.
3: A vosaltres,
0: fins ara. Que vagi bé. Per cert, d'aquí uns moments també no desconnecteu dels matiners perquè parlarem amb Pedro Alonso, que és l'actor que encarna a Berlín, la mítica sèrie que torna amb una nova temporada i que molt recordareu també per ser l'actor de La Casa de Papel.
1: Actor de moda,
0: actor
1: diria
0: de moda,
1: jo.
0: Sí. D'aquí uns moments ens explicarà com ha sigut el rodatge d'aquesta segona temporada. Abans encara tenim uns quants segons per escoltar Espresso, és la veu de Sabina Carpenter.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem àgora esportiva després d'un Barça-Madrid clau a la Lliga. A partir de les 11, entrevistarem Núria González, fins fa uns dies advocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana. A la tarda farem el cafè amb Antoni Bassas. Al Catalunya Nit seguirem l'última hora dels afectats per l'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Avui, evidentment, el primer titular és per al Barça, que s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història.
1: I que ho ha fet després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0, amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara falten 3 jornades per al final del campionat i ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb aquesta victòria contra el Real Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou.
0: I amb la Lliga al sac, avui serà dia de celebració blaugrana.
1: Sí, la plantilla del Barça farà una rua que començarà a les 5 de la tarda, començarà i s'acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de la ciutat. És la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i també és el 5è títol amb ell a la banqueta.
0: Més enllà del Barça, avui continuem pendents de l'antivirus.
1: Avui està previst que s'acabi el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer Ondius afectat per aquest brot d'antivirus. La majoria dels evacuats ahir no tenen símptomes, però aquesta matinada s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat si té o no té el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, en un altre vol, al Canadà a França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. Pel que fa als 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer, ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena.
0: En plana internacional, Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
1: El president nord-americà rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, Trump s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, no n'ha donat més detalls, només ha dit això, i en una entrevista televisiva ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar.
2: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: A casa nostra, el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar entra en la recta final.
1: Tots els fills han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. El fill gran, per qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública. I aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
0: Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
1: Sí, i el govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. Sentim la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
3: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: I atenció a aquesta dada. A partir del 2030, una quarta part del curs escolar tindrà temperatures de més de 27 graus.
1: N'alerta un informe d'equitat.org que també deixa clar que la meitat de les escoles i instituts del país no estan preparats pel nou context climàtic. Són uns 1.200 centres que acumulen dèficits d'aïllaments, de materials o de ventilació. Segons aquest informe, la resposta de l'administració als efectes climàtics és insuficient.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
5: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
4: Avui amb la victòria del Barça i l'arribada del creuer de l'antivirus a Canàries en totes les portades del dia. Canàries, comencem pel Barça. Gran foto de portada del periòdico. Ocupa 3/4 de portada, de fet. Els jugadors amb la copa celebrant el títol al camp i el titular claríssim. Lliga de somni. El diari Ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu campions. I diu una foto diferent en portada portada és La Vanguardia, els jugadors mantejant Hansi Flick, l'acompanya el titular La Lliga amb el millor final possible.
5: El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya La Lliga davant del seu etern rival, El Mundo. El Barça celebra la seva segona lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent.
4: Pel que fa a l'antivirus, El País, un gran operatiu desactiva la crisi del buc MB Ondius. El periòdico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu i La Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja compleixen la quarantena en un hospital de Madrid.
5: Per acabar, altres temes de portada al diari Ara, i llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari. El País mira a Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta andalusia.
0: I com no podia ser d'una altra manera, avui hi ha molt de Barça, els articles d'opinió dels diaris, també l'antivirus, i té un lloc destacat.
5: Comencem pel Barça. L'escriptor Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La Felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just tenint en compte el joc i l'actitud del Barça.
4: Pàmies celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
5: Per la seva part, el periodista Emilio Pérez de Rozas escriu un article al periòdico titulat Guanya Juste i celebra La Porta, i explica que en aquests mesos en què no podia exercir, el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
4: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
5: L'antivirus, com deies, també segueix capcupant l'atenció d'alguns editorials, com per exemple el de l'Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
4: El diari lamenta que l'actuació del president canari negant l'assistència humanitària al vaixell ha provocat més angoixa a la població.
5: El País se suma a les crítiques a Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
4: En l'editorial del rotatiu del grup Prisa, titulat El populisme perjudica la salut, lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
5: Per al Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
4: El rotatiu culpa Sánchez d'aquest xoc, assegura que el president espanyol té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
0: Sílvia Solanes, molt bon dia, bon dilluns.
6: Bon dia, bon dilluns.
0: Repàs també la premsa digital, on fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs.
6: Doncs mira, les comarques de Lleida, en concret el municipi de Fondarella, al Pla d'Urgell. Allà hi ha la seu del Dahra en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses d'alfals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic. En total ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només Espanya, sinó també Itàlia i Romania. És una investigació del diari Aponesa.
0: Qui recula?
6: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular en patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que ara substituirà els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
0: Tanca una històrica.
6: En aquest cas, la discoteca Memphis, a Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villamartini. Doncs bé, llegim a Regió 7, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Ítaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
0: A qui li agrada fer cues?
6: Doncs sembla ser que les adolescents s'han vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació.
0: Veus?
6: Sí.
0: Mare meva.
6: Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius i dissenys llampanys.
0: Llampans.
6: Ara sí. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències de tot això, pressió estètica i vestits sexualitzats cada vegada en edats més joves.
0: A qui li agrada fer cues? Ah, ja està, ja ho hem fet, això.
6: Ja ho hem fet, això.
0: Ja està, ja està.
6: Bé, les noies.
0: També, perdoneu, perdoneu.
6: Però amb vestits.
0: Avui estic d'un costat cap a l'altre.
6: És dilluns.
0: Si són aquesta sintonia, vol dir que... Què ens espera avui meteorològicament parlant, Marc?
4: Mira, temperatura que se situarà entre els 22 i els 27 graus durant la tarda, matí assolellat, amb algunes boirines o boira baixa molt local i quatre núvols prims al sud. A la tarda potser caurà algun ruixat, serà però a l'Alt Pirineu, també al voltant del Ripollès i d'Osona.
0: Fent camí cap a 5:45 del matí, ja ho tenim tot preparat, o ja el tenim a punt per entrar als matiners de Catalunya Ràdio, l'actor Pedro Alonso, serà d'aquí uns moments.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
10: Frenar el feixisme espanyol i català.
9: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
11: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
9: Tu li miraries Sant Jordi? Podries que es digués el dia del llibre?
12: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
9: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Hola, Anna.
13: Hola.
8: Amb Ricard Ostrell.
14: Rupiti, rupiti, rupiti.
15: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
16: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
17: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
18: Com volguen dir si volien aprendre algo.
17: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
19: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
20: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
21: D'acord.
8: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
22: Conxita Badia, us sona?
8: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Doncs amb aquesta cançó, com sempre, el que toca és saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
1: Bon dia, Ken Elias, bon dia.
0: Escolta, avui és que vull entrar el Pedro Alonso de Berlín connectant amb el Lu de Gas a primera hora. Tenim un inici de setmana rodonet, que s'acostuma a dir.
1: Moltes coses. Pedro Alonso, déu-n'hi-do, eh? O sigui, sí? A la vida real m'ha semblat encara més impactant que...
0: Fort,
1: que...
0: eh?
1: Sí.
0: Una veu,
1: despertar-me amb aquesta veu m'ha impactat,
0: una veu, respecte. Una veu potent, veies allà el personatge, que jo pensava, porta't bé l'entrevista, que encara et prepararà algun pla per fotre't alguna cosa.
1: Sí, no sé si em fa més por Pedro Alonso a Berlín, eh?
0: Exactament. Escolta'm, Eloi, hem tingut un cap de setmana una mica estranyot, per dir-ho d'aquesta manera, amb algunes pluges bastant fortes, però toca arrencar una nova setmana i no sé quina setmana ens espera.
1: Una setmana també moguda, de canvis. De fet, avui aprofitem-lo perquè farà sol, com a mínim al matí. És veritat que hi ha bancs de boira, núvols baixos, també aniran passant alguns núvols ara a primera hora, però en general durant el matí tindrem bastant en tranquil·litat i algun ruixat a la tarda, però molt concentrat al nord, al Pirineu i nord de les comarques de Girona. I avui encara temperatures de fins a 25-26 graus. Demà semblant, però amb més tempestes. Al matí farà sol i a la tarda més tempestes que demà podran afectar qualsevol lloc. I a partir dimecres, ruixats, tempestes a la meitat nord i sobretot una baixada de la temperatura.
0: Altre cop?
1: Sí. Dimecres, dijous, divendres, dissabte, les temperatures van cap avall. El Pirineu fins i tot es tornarà a veure la neu. Així que serà una setmana mogudeta. Mare, no pas càlida.
0: Jo pensava que el maig es començàvem a remuntar amb les temperatures i veig que no.
1: Jo també m'ho pensava.
0: Veu que no. Resulta que no. Espera, que ja tinc per aquí el Ricard, que tens fred.
2: No.
0: Fa una mica de fred a l'estudi.
2: Sí, però bueno. Ja.
0: Però bueno. Què tal, com anar el partit ahir del Barça?
2: Molt bé.
0: Tu vas passar bé o no?
2: Sí.
0: Vas disfrutar-lo?
2: Molt.
0: Veus que això és el més important.
2: Sí.
0: Que estàvem aquí connectant amb en Guillem Soler des de l'U de Gas a primera hora de...
2: Què tal?
0: Molt bé. Hi havia gent, ara ja es veu que estan de retirada, que hi han anat tancant la sala, que ja la porta cap a les 3 de la nit ha marxat. Però estàvem comentant amb en Guillem, ja la porta és com un gurú després dels partits. Ell diu, s'acaba el partit, tothom en l'U de Gas, i la gent el segueix com si fos un predicador.
3: Pues ara connectarem amb ell, a veure què ens explica.
0: Cordomí, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Esperarem aquests ruixats que ens has comentat.
1: I la fresca, també.
0: I la fresca.
1: Ara, bon dia.
0: I la baixada de temperatures. Gràcies. Escolta'm, el cap de setmana ben general, per això?
3: Sí, sí? I tant. Sí, cosetes? Sí, intens. Perquè el dissabte va ploure bastant i va ser difícil. Però bé.
0: Sí, noi, és el que tem. Doncs d'aquí uns moments connectarem amb en Guillem Soler, al matí de Catalunya Ràdio, per saber si encara queda algun culer a les portes d'aquesta mítica discoteca de Barcelona, i nosaltres hi tornarem, com sempre, demà.
3: És el que fan, que xerren per quadrar el minut.
0: Anava a deixar la sintonia que quedés ben bonica.
3: Sí? Ah, doncs perfecte.
0: Com ho veus?
3: Sí.
0: Acaba de passar un molt bon dilluns, Mariners. Demà hi tornem a partir de les 5. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Fins demà.

Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: qui és el primer que endevina la premissa.
1: Música,
0: n'ha guanyat el Sergi.
1: Oh, per què? Perquè ha cridat més, perquè és un home.
0: Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé, ja està, ja us he definit.
0: Ho dius sempre, tu, que si ets una dona amb mig homes has de cridar més i parlar més ràpid.
1: Ja, però és que, ja, però és que quan ell també crida ja no sabeu de res cridar.
2: Perdona, Laia, perdona.
0: És més, saps com ho arreglaré?
1: Com?
0: Diré, esteu preparades pel concurs?
3: Estem preparadíssimes.
4: Bé, Roger!
0: I ja està, i aquesta és la...
1: Molt bé, perfecte, endavant.
0: Vaya, goses?
1: Goso, doncs mira,
0: comença.
1: Començo amb una artista molt estimada per aquest programa, la Lidé Sanz, que per qui no ho sàpiga, més de cantant i guitarrista, també és acordionista.

0: Sentiu l'acordió, no?
1: Sí, home.
0: Aquest que sentim és el Ballano de Salardú, una cançó que ha inclòs en el seu últim treball a Raids, un recull de cançons occitanes de tradició oral que, a més, ella sempre barreja amb aquests ritmes tan actuals i tan electrònics que tant ens agraden. No us perdeu, a més, el videoclip d'aquesta cançó del Ballano de Salardú, perquè hi veureu la Lídia tocant l'acordió i també la gent de Salardú, doncs, ballant aquesta dansa. Què, Sergi? Insuperable, no?
1: A veure, les danses tradicionals ja saps que a mi...
0: Ara.
1: Doncs no em quedo gens curt, perquè jo arrenco amb un gran acordionista, el Carles Velda.
2: Ai, Maria Mercè, massa dites, i ara què hem de fer?
1: Si fins i tot l'estàs cantant,
0: perquè
1: Laia.
0: Perquè m'agrada molt aquesta cançó.
1: Això que sentim és la cançó Maria Mercè, del disco de Pomada, aquest duet format pel bel de la Triquititxa, aquest acordió típic del País Basc, i l'Helena Casas a la pandereta, que ara fa un quart de segle ens feien aquesta preciosa rumba que encara entra d'allò més bé i et fa començar a perdre el combat, Laia.
0: A veure, has dit Helena Casas, doncs també te la puc punxar, però a més, no passa amb una cosa tan antiga com Pomada, sinó com el seu projecte posterior i actual, Dues princeses barbudes.
3: Això és vida... No es pot demanar més, sempre de vacances, tan festius com feiners.
0: És el projecte Les dues princeses barbudes, que és pel públic familiar, i aquest que sentim és un dels seus hits, Sempre de vacances, que hauríeu de veure com el canta la canalla i els adults també, eh?
1: Si poc teniu... acordió aquí, eh?
0: No, escolta, no ho sents.
1: Titiri, va fent titiri.
0: Escolta'm, si teniu l'oportunitat... Has vist mai en directe? Ho has vist en directe?
1: Oh, i tant.
0: Sí, que seguríssim.
1: Jo segueixo...
0: Jo sí que els he vist en directe i són boníssims.
4: Dubte, hi ha diferència en quan estires a quan comprimeixes? És a dir, de cap enfora i cap a dintre?
0: Si vols t'ho explico, que jo vaig aprendre. Ah. Hi ha dos tipus d'acordions,
1: el diatònic,
0: exacte, i l'altre, no me'n recordo com es diu.
1: El de claus?
0: No, té un altre nom. En tot cas, un serveix perquè quan estires i escurces canvia de nota, i en canvi l'altre és només per manxar i donar aire a les notes que tu fas amb les tecles.
4: És a dir, amb un dels dos tipus d'acordió sí que té sentit anar cap a dintre o cap a fora.
1: L'altre necessites prema les tecles per canviar les
0: notes. I manxar. El moment que tu manxes és quan allò dona aire i pot sonar.
1: És la bufera, no?
0: Exacte, la bufera d'un instrument, exacte.
1: Doncs jo segueixo la primera dècada dels 2000 ara amb els Rauxa.
5: Cullerets de llum, a la tarda dina, xerrus pel sedó, tot és de joguina.
1: Noteu com a cada cançó que poso faig cantar la Laia. Ho aconsegueix la Laia amb mi? No.
0: Perquè el Rauxa, no tens cap tipus de gust,
1: formats a Sabadell, feien una mica el que va començar a fer Pomada, fusionar cúmbia, rumba, habanera i amb l'acordió ben present, i ens deixava cançons com aquest Cullerets de llum, que segur que tots recordeu,
0: Wonder,
1: i que
0: també
1: fa que la Laia ja no sàpiga ni d'on ve ni d'on va.
0: Que no, però espera, que vingui amb l'artilleria pesada. Mira, qui va començar una cançó amb acordió? Que una que l'has ballada i molt, el que passa que potser no ho havies detectat.
1: Quina?

0: Si aturem tots els rellotges...
1: Què? Són els catarres?
2: Els teus acordions són molt poc melòdics.
1: Però què dius?
2: Són un acompanyament llunyà.
1: No és veritat. Estan aquí introduint la cançó. A més, tota aquella època, els catarres anaven amb l'acordió per davant, en Jan Riera, superemblemàtic. A més, tots aquests primers discos... Mira, oh, és que és boníssima aquesta cançó.
2: M'haguessis guanyat si haguessis posat la de Vol amb mi, que era la versió de Flying Free, que crec que també incorporava...
1: Quina mania, posar coses de fora. És boníssima aquesta cançó.
2: Flying Free és... Perdona, no pot ser més autòctona. Flying Free és d'aquí. Del centre del país. Jo marxo cap a l'altre costat ara de l'Atlàntic perquè vull sentir la Julieta.

0: Julieta Venegas. A més d'una gran cantant i compositora, és multiinstrumentista i entre els diversos instruments que ha tocat, l'acordió el fa anar d'allò més bé. I això ho comprovem a cançons que tothom recorda i és capaç d'entonar, no em digueu que no, com aquesta que sentim, Me voy. Què dius, Laia, que te'n vas? Que vols plegar? Que assumeixes la derrota?
1: A veure, plegar. Mira, si tu has anat més enllà de les nostres fronteres per creuar l'Atlàntic, doncs ara et porto una nació veïna nostra, ben viva, Occitània, perquè veig que has obviat directament que l'acordió és l'instrument per excel·lència del Pirineu, de les nostres muntanyes. El meu grup preferit d'Occitània és, sense cap mena de dubte, Nadau. Nadau.

0: L'Immortel, que és aquesta que us he punxat de Nadal, és una cançó que ha esdevingut un himne occità, que es coneix arreu de les terres occitanes, es canta moltíssim, i de fet aquesta cançó es considera un canal llibertat, és com l'estaca pels occitans.
1: Sí.
0: De fet, és el nom, la Immortel, la flor de neu, que rep aquesta petita flor tan singular que es pot trobar a algunes zones del Pirineu. I aquí us he posat la versió del disc, però aneu, feu-me el favor d'anar a YouTube. I ara en Sergi ja li vaig fer. Sergi, digues què en penses. Ahir, o sigui, aneu a YouTube, us poseu una versió en directe de Nadal, de l'Immortela, i després ja decidiu què voleu fer amb la resta de la vostra vida.
1: Podem deixar de parlar de la Mortadela, i el que farem ara és posar... Ens demanaven Dos Minguet, doncs poso el projecte posterior Dos Minguet, el d'en Joan Garriga i el Mariachi Galàctic.
2: Perquè segurament un dia ja no podré...
0: Home, clar, que posar en Joan Garriga, si te'l quedes tu, no el puc posar jo.
1: Què et sembla? Mira, mira com sona.
0: No te'l pots quedar per tu, mira, Garriga. És que patrimoni Laura, col·lectiu de país.
1: La Laura m'està votant amb la mirada. Gràcies, Laura.
0: Bon dia.
1: En Garriga ens ha fet ballar des de projectes com Dos Minguet, sí, passant per La Trova o l'actual Mariachi de la seva època actual. Jo em quedo amb aquesta batxateta, perquè allà hi podem veure el videoclip en Garriga fent ballar amb l'acordió una parella, i això és senzillament meravellós.
0: Sí, no, és que és fantàstic, en Garriga.
1: Veus? O sigui, que m'ho dones el teu vot, eh?
0: No, és perquè no et pots quedar en Garriga per tu, ja està. És patrimoni col·lectiu.
1: Ara no m'ho puc quedar jo.
0: Impugno, perquè el Garriga és de tot.

0: del compte, avui ens recomanes un compte que potser molta gent sí que ja el coneix, però que val la pena subratllar-ho i insistir, perquè ens pot ser útil al dia a dia, fins i tot.
1: És que jo crec que... Parlem del TermCat, d'acord? Que és un, sabeu, un servei de la Generalitat de Catalunya, el servei de serveis lingüístics per aclarir dubtes lingüístics. I el TermCat és el que jo feia servir fins ara, que era anar-hi a consultar dubtes, que és la web que tenen, que està superbé, per anar a consultar dubtes, per veure si una paraula està acceptada, si no, les terminologies concretes de, doncs, de nous conceptes, etc.
0: O en quins registres està adaptada, perquè, clar, també depèn... Paraules noves n'hi ha quasi cada mes.
1: Exacte. Doncs el que m'ha agradat avui, el que us volia recomanar és subscriure-us al seu compte de Twitter, en aquest cas, perquè més enllà dels dubtes que et puguin aclarir...
0: I fer follow.
1: Més enllà dels dubtes que et puguin aclarir, és un servei divulgatiu, doncs, de tot el que fan i de, per exemple, dubtes que et poden... Abans de tenir-los, per exemple, l'última... Diu, dubtes i respostes. Planteja un dubte en terme d'actualitat segons la terminologia. Diu, què vol dir promptògrafi, que no sé si ho sabíeu. Què vol dir promptògrafi i com es pot dir en català? Doncs llavors tenen tot un article...
2: És el dels prompters que llegeixes tu el que hi ha a la càmera?
1: No.
0: Que s'arriba massa aviat.
1: A més, perdoneu.
0: Aquest últim minut i mig, lingüísticament és incomprensible.
1: És incomprensible. Sí. Perquè a la web et porten... tuit et porten a la web i llavors no trobo el... Perquè n'he obert un altre que es diu com es veu, diu Pokéball en català i m'interessava més que no pas el de...
3: Però no, jo ara tinc el dubte de promptografia.
1: Ja, que el busco. Aneu parlant que busco el de promptografia.
0: Sí, bé, Laia, s'ha acabat el temps a l'espai, però sí.
1: No, en català correspon promptografia a imatge per indicació i es refereix a una imatge generada per intel·ligència artificial a partir de les instruccions donades en una indicació per part de l'usuari. En anglès també es diu prompt generated image. Recordem que una indicació, prompt en anglès, és una seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema d'intel·ligència artificial per fer-li una sol·licitud específica.
0: Podries haver triat Pokéball, per exemple.
1: És que l'havia triat, però com m'heu preguntat...
0: Paraula, sí.
1: Mira, Pokéball el tinc aquí, ja no el tinc.
0: Bueno, és allò per demà. Per menjar. És un bol.
1: Però es deia bol de poke, ja me'n recordo, perquè aquest sí que m'ha quedat. Bol de poke. Pues perdona, molt millor, digueu bol de poke i no digueu més poke.
2: Bol de poke.
1: Subscriviu-vos al TermCat.
0: Sí. Bueno, fa follow, no? Perquè
1: sí,
0: subscriure's no...
1: És que, bueno, perquè a mi allò és el que fa és que em surten els posts, saps?
0: Ah, no sabia. Cert. Jo faig follow o no?
1: Sí, jo també faig follow, però et surt.

0: el nou còmic del que és el meu autor preferit.
1: Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait.
0: O almenys el meu autor de còmics viu preferit, el francès David B. I la que sentim, Le Parapluie, de Georges Brassens, és una de les cançons que sona en aquest nou còmic titulat El senyor Búho i el país de los muertos, que és una faula sobre la mort. Ja a la primera escena coneixereu la protagonista, una jove que penetra el país dels morts perquè té por de la seva ombra, i coneix el senyor Mussol del títol, que és un psicopomp. És a dir, un psicopomp són els personatges que fan de guia a l'ultratomba, com seria el barquer Caron a la nostra cultura o Anubis a la mitologia egípcia. Doncs aquí és un mussol. La protagonista haurà de sobreviure com a persona viva dins del món de la mort, sempre assetjada pel gos Cancerberus, que devora tota persona viva que gosa entrar al seu reialme. Entre els morts trobarà algunes complicitats, tot i que la majoria temen a Cancerberus, però trobarà un sastre que li teixeix un vestit per dissimular que és una ànima viva. Els morts en aquest còmic es passen el dia menjant i bevent, tot i que no noten res, però enyoren el menjar, el beure i el plaer. Per tant, la protagonista...
2: De moment, tot plegat és l'argument de Coco, no?, una mica.
0: Es pot recarregular una mica més perquè té parts bastant obscures, però d'altres bastant divertides, eh? Sí que el que no pot fer la jove és somiar, perquè els morts no somien, i això la delataria. Llavors segueix els consells màgics del Mussol, que és un guia més aviat maldestre i borratxo, i no 100% fiable, però que l'ajuda a esquivar a l'antagonista. Les escenes, precisament, de la nit són les que més m'agraden, perquè si bé l'autor ja li encanta apostar pel blanc i negre afilat i les vinyetes carregades de detalls, aquí cada dia els edificis canvien de lloc i sents el neguit de la protagonista de no saber on dormirà aquesta nit o si realment està a l'habitació que creu que estava. Que això és una cosa que em recorda a quan somiem nosaltres. No us passa que de cop estàs en cases diferents o cases del teu passat, de cop canvia l'escenari?
2: Sí,
0: doncs, això, malgrat és un còmic molt fantàstic, m'ha recordat quan tens un malson. A més, cada nit arriba una nova tongada de morts de la Terra, i no només persones, també arriben coses. De fet, us citaré ara una plana on en cada vinyeta arriba un nou habitant del món de la mort. Arriba un joc de llit que ningú fa servir, un foc extingit, una finestra tapiada, un nadó malalt, un soldat caigut, una bombeta trencada, el diari d'ahir que arriba caminant, una estrella que acaba de col·lapsar, una bomba desactivada o un telèfon obsolet.
2: Caram, tu.
0: A més, tots els edificis que el dia abans deixen d'existir a la Terra arriben al món de la mort i cada cop hi ha menys espai i s'han d'anar encabint. M'agrada una cita d'aquest còmic, és de les parts que fa més por, Laia. Bé, sí, m'agrada una cita del còmic que diu que al món de la mort no hi ha futur ni present, sempre és ahir. Bé, doncs com a bon fan vaig assistir a la presentació d'aquest llibre per part de l'autor, en David B., que va ser aquí a Barcelona, a la llibreria Finestres, i va explicar qui és la Marí a qui li dedica aquest còmic. A la primera pàgina, com a bona dedicatòria, li dedica una tal Marí. Doncs aquesta persona era la seva exdona, que després de divorciar-se d'aquest autor de còmics va seguir doncs, comentant-li els còmics, donant-li idees, llegint-los, ajudant-lo, fins que va emmalaltir. Sentim en David B.
3: Le personnage que tu as fait dans cette histoire.
4: El personatge d'aquesta història sóc jo. M'hi reconec perfectament. I em vaig adonar que inconscientment parlava d'ella i del seu problema. Tenia un càncer i tenia por de com afrontar la vida. Però a la vegada era una persona plena d'energia. Al final va morir i jo li vaig dedicar el llibre, que és una ficció amb dos personatges. El senyor Mussol s'assembla a mi i la noia és la Marie.
3: El personatge de la jeune fille, c'est el Marie.
4: La Marie té una nova perspectiva de les coses. Ha canviat.

0: Després de les aventures que ha viscut, ja no té por de la seva ombra. És ella la que porta la llum i és ella la que crearà les ombres davant seu.
1: El senyor Búho i el País de los Muertos, de David B., que publica Salamandra, i encara que jo sempre em desfaci amb elogis davant del meu ídol, també dir-vos que còmics seus anteriors, sobretot Los Sucesos de la Noche o Por los Caminos Oscuros, m'han agradat mil cops més. Jo començaria per aquests, però si voleu entrar en aquesta novetat, doncs la teniu ja a llibreries.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Alfons Gorina.
1: I comença amb teca bona, bona, eh?
2: Mortal Kombat 2.
3: You want to know what makes a hero? It's not destiny. It's not something you're born with.
2: Ja, per com, si em permet jutjar el pòster, hòstia, força guapo, eh? Aquesta adaptació del videojoc de lluita amb dècades d'història.
4: Sí, no, no, però clar, és que jo sóc com un nen, no? Jo al principi sempre m'emociono pensant, ah, Mortal Kombat, doncs està bé, mola, però clar, al final són jocs prehistòrics, com dius tu, que al final consistia en fotre un xec d'hòsties a un altre i ja està, no? O sigui, i llavors, clar, la simplicitat d'aquesta idea va tenir una pel·li el 95, que quan jo tenia 12 anys, quan es va estrenar, em va fer certa gràcia, però clar, ja als 42, 30 anys després veure la mateixa pel·lícula, realment pensa, hòstia, potser ja m'he fet gran, eh? Jo crec, ja, per veure aquestes pel·lícules.
2: La Mira, veritat... el primer Mortal Kombat, per fer una mica d'història dels videojocs, és de l'any 92, per tant, calculo que era com la competència directa de Street Fighter, no? Volien aprofitar aquell nínxol de mercat.
5: Sí, el que passa és que ets el públic objectiu totalment, no?
4: Jo? Sí, sí, però clar, a la vegada ho estava mirant i és que, clar, m'estan explicant el mateix, exactament, que fa 30 anys, que és que hi ha un torneig on es juga la humanitat, no? I són els mateixos personatges, és gairebé un remake, no?, d'aquella pel·lícula, i amb uns efectes especials bastant pèssims, bastant també dels anys 90. El que té més gràcia del Mortal Kombat original, del videojoc, és que van crear el personatge de Johnny Cage, que aquí fa el Carl Urban, inspirant-se en Jean-Claude Van Damme. I després li van dir, Van Damme, vols fer aquest personatge? Va dir, no, perquè m'he compromès amb Street Fighter.
2: Oh! Que diu, es van tornar a avançar!
4: Sí, és increïble que passi això, no?, que creés un personatge en imatge d'un actor i se'n vagi a la competència.
2: Clar,
4: però vaja, que per cert, tindrem pel·li de Street Fighter aquest any i tornaré a ser un nen i tornaré a motivar-me.
2: Personatge preferit de Street Fighter?
4: Van Damme, Coronel Guile.
2: El de la gorra. Sí.
4: Quan jugava a videojocs, ja era el que, o sigui, abans de la pel·li, ja era el que més m'agradava. Uh-huh. O sigui, el militar allà amb tots els avions de guerra de fons.
5: Jo agafava el de sumo. Com es deia el de sumo?
2: El de judo. Ah, no, el de sumo no recordo.
5: Era un de sumo,
4: Onda.
5: No? Onda. Agafava,
2: i el de judo, el protagonista, així?
4: El Ryu.
2: Exacte, sí. Laia, tu...
0: No sé gens de què parleu, Laia, Laia, digues, un videojoc,
5: Laia,
0: no?
5: Laia, sí, Ryu.
2: Digues la Chun-Li.
0: La
2: Chun-Li.
0: Continuem,
2: sí.
4: Doncs res, Mortal Kombat és molt dolenta, no es puc enganyar.
0: No m'he perdut res, veig.
4: Segurament
0: moment,
4: alguna gent la gaudirà, no sé si en plan nostàlgic o gent que encara jugui al videojoc. No sé si és un joc que ha evolucionat i ha explicat noves aventures o continua sent el mateix, vaja, però la pel·lícula no té cap argument.
2: Doncs... Relaia, que ara ve una familiar que jo he llegit, que és aquestes que gaudeixen grans i petits, és així?
4: Sí.
6: If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth.
2: Es diu Les ovelles atractives i efectivament és una investigació de... És que arriba en català, he llegit també, per una banda.
4: Sí.
2: I és una investigació d'un crim, però que poden veure també els nens petits.
4: Sí, és una pel·lícula, és una barreja entre Babe, el cerdito valiente, i una pel·li d'Agatha Christie, no? En aquest cas, protagonitzada per Hugh Jackman i Emma Thompson.
2: Home.
4: Hi ha un assassinat, també us dic, no vull enganyar-vos, les protes són les ovelles, ells surten poquet, val? Però vaja, hi són, una miqueta. Hi ha un assassinat...
2: D'una ovella o d'una persona?
4: D'una persona, no puc dir qui. Però Hugh Jackman és el granger d'aquestes ovelles i com ell cada nit es dedica a llegir-los llibres de crims, de misteris, les ovelles comencen a investigar pel seu compte, no? I parlen, tenen veus de famosos, aquestes coses. Llavors, sí, és una aventura entranyable. T'he de dir que és una miqueta això que deies, és per grans o petits. També et dic que per mi no està molt clar, No és prou divertida com per dir que els nens potser la gaudiran molt i els adults potser es quedaran una mica què ha passat aquí, no? Però vaja, sí, és una pel·lícula molt entranyable, ben feta. Jo quan la veia pensava, en realitat no està mal i ja està, però la recordo molt bé, no? És a dir, hi ha moltes altres pel·lícules que els dos dies ja he oblidat i en canvi aquesta és com tinc bon record.
5: T'ha deixat pòsit. Molt bé.
4: Sí, sí. No, mira, la pel·lícula està molt bé, saps? Però...
0: L'acudit aquí...
4: És un acudit reciclat, per això.
2: Pot ser, jo em faig cada dia, això, de gent que té podcasts i tal. Però bueno, que pot ser la sorpresa de la setmana, eh? Les ovelles atractives.
5: Sí, apuntem.
4: Està tenint molt bones crítiques, sí. Pot ser d'aquestes pel·lícules que sigui un sleeper, que en diuen, saps? Wow. Que la gent va dient, està molt bé aquesta pel·li, quin bon rotllo, saps?
2: Anem amb més criatures, ara criatures lluminoses. Humans, for the most part,
7: are inept creatures.
8: Talbot, I'm not touching some random kid's gum.
9: I'm not asking you to chew it. Just get it off the floor.
2: En aquest cas, estrena plataformes a Netflix.
4: Sí, i mira, no hi havia caigut, és veritat. És una altra pel·lícula d'animals que parlen. Concretament un pop i amb la veu d'Alfred Molina, si et serveix.
2: El que va fer d'Octopus a Spider-Man,
4: sí,
2: uau!
4: Sí.
5: Està feta per això o no?
4: Doncs suposo que
5: és possible,
4: sí.
5: No?
4: Sí, sí, m'imagino que sí. I és una altra feel-good movie d'aquestes, eh? Arriba a Netflix i en aquest cas ens parla de la vida dels treballadors nocturns d'un aquari. I, vaja, les relacions que estableixen entre ells i com els animals, en aquest cas el pop, va comentant la vida dels altres des de dins de la peixera, no?
2: O sigui, dels pops s'han tret molta fil, eh?
5: Pensava que anaves a dir tinta.
2: No, bueno, també, no?
4: Els caramuts rius de tinta.
2: Sí. Però són els vigilants nocturns o cuiden els peixos i els cefalòpodes?
4: Què vols dir?
2: Els protagonistes són guàrdies de seguretat o són...
4: No són guardes de seguretat, són els que fan el manteniment. I de fet, la dona que s'està a punt de jubilar és la Sally Field, no? Que la tenim en el triu de prestigi, i que quan arriba un noi jove l'adopta com per ensenyar-li com funciona el negoci i tot això, perquè ella va perdre el seu marit, ell va perdre la seva mare, vull dir, dos persones soles que necessiten trobar-se, però resulta que el pop, que clar, és un pop d'aquests vells i ancestrals, té memòria i recorda que potser aquestes dues persones tenen alguna cosa en comú, i la seva missió és que hi caiguin, per entendre'ns.
2: O sigui,
4: no?
2: Intenta comunicar-se al pop, eh?
4: Sí. I és una mica un punt fantàstic, sí. Si vols. Té un punt Wes Anderson, per entendre'ns la pel·lícula, val? És una pel·lícula maca. És curiós com només les plataformes es poden permetre el luxe de fer aquesta mena com de pel·lícules que es feien als 90, no? De quan només amb el motiu de tals protagonistes anaves a veure una pel·lícula, no? Doncs ara ho fan les plataformes, bàsicament.
2: Bueno, per tant, avui sí que podem dir bé Netflix, bé per fer produccions pròpies.
4: Sí. Doncs, endavant amb aquesta.
2: Criatures luminoses. Surten peixos abissals amb una llumeta?
4: No.
5: Però aquesta entenc que és per tots els públics, també?
4: Sí, aquesta no. És feel good movie total.
10: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana.
2: Ara un drama familiar espanyol que es titula Jo no moriré d'amor.
4: Sí, ara canviem tot el bon rotllo per tristesa profunda, eh? És una pel·lícula d'una directora debutant, la Marta Matute, que la veritat l'ha clavat amb aquesta primera pel·lícula que va guanyar Màlaga i que és una pel·lícula que jo crec que tindrà molt a dir als Goya, tot i que és veritat que ha de passar molts mesos de recorregut, no? Però és una pel·lícula que és basada en una experiència personal de la directora. Parla d'una noia molt jove, de 18 anys, que la seva mare es posa malalta, amb Alzheimer, i l'han de cuidar. I clar, ella està en un moment de la vida vital que no vol fer allò, que vol fer altres coses. I clar, es veu obligada a tenir una edat, a tenir una actitud, a tenir unes responsabilitats que no li pertoquen. I és el conflicte d'aquesta noia per viure aquest moment, no? En plan, és ma mare, l'estimo, la vull cuidar, però clar, això demanda 24 hores al dia i jo no vull perdre la meva vida.
5: Que és una mica la història de qui cuida el cuidador, no?
4: Sí, i a veure, també hi ha una germana, però és una germana que viu fora, que només pot aparèixer tal, un pare que té bona voluntat però està clarament superat per les circumstàncies, no? Et pots imaginar, no ho explica, la pel·lícula, però és el clàssic pare que li ha estat fent tot la dona tota la vida i de cop ara es troba perdut.
5: No és perquè es veu que n'hi ha uns quants d'aquests, oi?
0: Sí, uns quants, sí.
2: La jove protagonista, Júlia Mascort, és un descobriment, perquè veig que a banda de guanyar la Biznaga d'Oro, també es van dur aquesta pel·li premi a millor interpretació.
4: És que està molt bé, ella. Tots estan molt bé, eh? És una pel·li molt ben escrita, molt continguda, dura, i que té un ús molt bo, per mi, Roger, del Foracamp. Saps allò de càmera que es queda en una habitació mentre els personatges marxen i els sents parlar de fons? Molt ben utilitzat en aquesta pel·lícula.
2: Jo no moriré d'amor. La germana gran és la Laura Weisbach.
4: Sí, i també està molt bé.
2: Vale,
4: sí,
2: trobo que és una actriu catalana infravalorada, o sigui, m'encanta. O sigui, no sé si se li fa prou cas, m'ha agradat tot el que ha fet en la seva filmografia.
4: Doncs no et perdis aquesta pel·lícula, perquè segur que no ho lamentareu.
2: Jo no moriré d'amor.
11: More than a quarter of a century has passed since Sophie's body was discovered.
2: I per qui li agradi les pel·lis de judicis.
4: Sí, aquesta és una pel·lícula que es diu Recreación de un asesinato i és un cas molt curiós, eh? El director és el Jim Sheridan, un clàssic de molt de prestigi, no? Sobretot als 90, En el nombre del padre, Mi pie izquierdo, aquestes pel·lícules, i és la història real, és que és molt impactant, d'un assassinat que va tenir lloc a Irlanda d'una productora francesa. I què va passar? Que els francesos van reclamar el presumpte assassí per jutjar-lo i Irlanda es va negar completament a extraditar-lo. I és una pel·lícula que llavors es diu Recreación de un asesinato perquè va sobre el suposat judici que hauria d'haver tingut lloc a Irlanda i que mai es va arribar a fer.
2: O sigui, a la vida real el cas queda... està igual, o sigui, no es va fer res.
4: El presumpte culpable va morir ara fa poc, perquè estem parlant d'un fet de fa 30 anys, no? Però no, o sigui,
5: devia morir, sense resoldre. Devia morir a Irlanda perquè no devia sortir per no ser jutjat, doncs.
4: I, clar, les coses fosques que dius, i per què es neguen a tot això... En fi, llavors el Jim Sheridan, que és un director irlandès, aquesta és una història que es veu que l'ha perseguit, que l'ha intentat aixecar tota la vida, però ja sabem que a vegades costa aixecar segons quines pel·lícules i per això ho ha limitat a una mena de 12 homes sin piedad, tot de tots fictats en una sala. I ell és el president del jurat, a més, ell, Jim Sheridan mateix, perquè diu que volia com poder controlar des de dins tot el que passava dins del set, no? La protagonista és la Vicky Cripps, que vindria a fer el paper de Henry Fonda, per entendre'ns, L'única que pensa que és innocent...
2: La que va a la contra tota l'estona.
4: Efectivament, i va convencent a la resta de membres del jurat. La pel·lícula no es mulla massa sobre si és culpable o innocent, simplement però, genera un debat.
2: Però el fet que es generi aquest debat i que costi aixecar aquesta pel·li és perquè hi ha un tema polític. No cal que ens facis l'espoiler, però el Sergi ho deia fa un moment, perquè Irlanda no va extradir un suposat assassí, el país al costat podríem dir que és França.
4: Sí, no. Se suposa que sí, una mena com de cosa d'orgull nacional.
5: Sí,
4: no sé, però la veritat és un cas fosc que realment val la pena descobrir. Com a pel·lícula, és, clar, és molt teatral, però jo la compro, saps? Com l'última del Clint Eastwood, diu, si no et donen un duro per fer una pel·li, fes una pel·li de judicis de tota gent ficada en una sala i ja està, que sempre funciona bé.
2: I es roda ràpid i la gent s'enganxa.
4: Sí, em va dir que va rodar en 6 dies.
7: Els experts, ICAT. All she wanna do is...

0: parlem ara, Laia, d'Eco Blanquet.
1: Sí, a mi trobo que és risible, com deies tu, quan és molt evident, però a vegades penso que també alhora és un tema seriós quan no és tan evident i veig que ens l'estan colant i m'emprenyo, saps? En lloc de posar-me a riure.
0: Quan diem evident és que la mateixa empresa, no sé, m'ho invento, una empresa que es dedica a talar arbres, per altra banda fa una campanya de donar un euro per plantar un arbre.
1: Exacte,
0: no?
1: O un banc que inverteix en deforestació, diu, no, jo estic contribuint a la millora, saps, del canvi climàtic. Home, doncs no.
0: Que tampoc és mentida que hagin, després de talar 1.000 arbres, n'hagin plantat un.
1: No? En alguns casos no, però mira, ara veurem, del que em volia fer ressò avui és d'un estudi científic que estima que, atenció a la xifra, 98% és la pràctica totalitat dels compromisos ambientals de les grans empreses, en aquest cas de carn i de lactis, són directament ecoblanqueig. Són promeses com, per exemple, la més típica, que s'assolirà la neutralitat climàtica en una data concreta, eh? Alguns diuen 2030, alguns 2040, o, per exemple, que s'estalviaran milers de litres d'aigua. Doncs són coses que no sempre es compleixen quan les diu una empresa càrnica o làctica, segons PLOS Climate, que és l'entitat que ha fet aquest estudi. Si més no, no hi ha demostració que això es pugui complir. El que han fet els que han fet aquest estudi és examinar, sobretot, empreses dels Estats Units. Llegim al País, per exemple, que es fan ressò de l'estudi, un exemple d'això que estem dient, eh?
0: Sí.
1: Hi ha una empresa càrnica, la més gran del món, és brasilera, es diu JBS, i l'any 2021 va publicar un anunci al New York Times, sota pàgina, que deia: l'agricultura pot ser part de la solució climàtica. Bacon, aletes de pollastre i bistec amb zero emissions netes. És possible.
2: Bé, no em veig
1: clar,
2: aquí.
1: Clar, tu dius que bé.
2: Clar.
1: Per llavors, la fiscal de Nova York va posar una demanda contra l'empresa per, concretament, tergiversar l'impacte ambiental dels seus productes. Una demanda que, per cert, per si teniu curiositat, va acabar amb un acord que incluïa el pagament de més d'un milió de dòlars
2: ja,
1: de l'empresa.
2: Ja,
1: vull
2: això,
1: dir que,
2: sí.
1: Aviam, al final, alguna raó devia tenir la fiscal. Sí, com sigui, arran d'aquest fet, l'estudi es va posar a investigar webs, informes de sostenibilitat. Van agafar més de 30 empreses, les més principals del món, de carn i de làctics, entre les quals, per exemple, Danone, Nestlé, vull dir, estem parlant de les grans empreses càrniques i làctiques del món.
2: Els tiraven al putarro, vaja.
1: Exacte. De fet, hi ha una d'espanyola, que és Coren, que és una empresa que segur que coneixeu perquè fa, sobretot, té tres línies, des de Viram, Bakú i també Porcí.
0: Bakú,
1: Bakú, no ho he dit,
0: no,
1: no ho he dit.
0: Serbatxan.
1: Bueno, no sé com es diu, però vedella. Vedella, pollastre i porc.
2: Bakú és boví.
1: Bakú, no, boví. Bakú deu ser Bakú, nom castellà, no? Sí. Fatal, ho sento, perdoneu. Es diu Coren, aquesta empresa. Doncs, per exemple, aquesta empresa diu que té compromisos sempre molt generals, com treballar cada dia per aconseguir la neutralitat d'emissions o implementar tecnologies de gestió de residus. Són coses que són vagues, al final. El que van fer en aquest estudi va ser analitzar més de 1.000 afirmacions ambientals i van trobar que la meitat parlen d'això de les zero emissions netes que us he dit al principi. Però què vol dir zero emissions netes? Vol dir...
2: Que són molt brutes.
1: Ho són de brutes, perquè ells diuen volen reduir. Val. El que diuen és que volen reduir els gasos d'efecte hivernacle fins als mínims, un mínim que pugui ser absorbit per la natura. Però, clar, no donen xifres. Però, a més, en la gran majoria de casos estem parlant de projeccions futures, perquè diuen zero emissions netes al 2030, 2040. Clar, ara no pots verificar res. Quan arribem al 2040 podràs dir que aquell anunci que vau fer el 2026 era mentida. Però, clar, m'enteneu? És complicat. També diuen, per exemple, permetre la restauració de 600.000 milions de litres d'aigua en regions amb escassetat hídrica i, a més a més, també el 2030. Quan tu fas una projecció futura, és molt difícil de comprovar. No hi pot haver ningú que digui estàs mentint. Clar, com que és pel futur,
2: clar,
1: tu no pots dir quan ho tindràs aconseguit.
2: No hi ha
1: això.
2: Una resolució de la porra, com fem nosaltres.
1: Ah, exacte, no es resolen les porres. I si no resolem porres, estem mentint.
2: Molt malament.
1: De fet, han trobat aquests científics que només un 29% d'aquestes compromeses anaven acompanyades de proves que les validessin, o si més no diguessin que tenien ganes d'analitzar-ho. I només 3 comptaven amb proves científiques acadèmiques. Vull dir, tot plegat bastant desastrós. És que la trampa, com us dic, és que aprofiten el desconeixement de la ciutadania. Tu sents la paraula sostenible i et penses que estan fent alguna cosa.
2: Clar.
1: Però com que són, com us dic, expressions ambigües, és a dir, productor d'aliments sostenibles, i tu penses que bé, però en què es concreta això? Doncs no donen informació, no? No hi ha mesures de totes aquestes promeses. I a més, el que haurien de fer, sobretot, si volguessin, no, si tinguessin una intenció real, han de descarbonitzar la seva activitat empresarial, i això no ho fan.
2: Clar.
1: Ells fan una promesa a llarg termini i vaga, i amb això es curen en salut. Però clar, això sí que és el ecopostureig de manual.

0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Ara mateix, si hi ha una cançó que ens remeti a la muntanya, com a mínim aquí al programa n'hi ha una que és en occità i que es diu justament així, Ara Muntanya. Això és l'Ara Muntanya de l'Ali de Sants, però fins fa no gaire, cada cop que algú parlava d'alguna cosa que passava a la muntanya o se'ns deia que calia anar a la muntanya a fer el que fos, que a la muntanya no s'hi ha d'anar a fer res.
2: Sempre, Sergi, no fas apologia de la platja.
1: Sempre
2: aquí
1: ens colaven aquesta cançó.
3: Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
1: A la muntanya! Sí, això és la cançó A la muntanya d'un grup de granollers que es deia
2: Uri Geller i Los Cucharas.
1: Que bàsicament tocaven cançons en castellà, però que l'any 97 ens van regalar aquest tema, que va calar, eh?
2: One hit wonder total.
1: Va formar part de l'àlbum del Club Super 3 a les 3 per molts anys i tot. Les cançons d'Uri Geller i Los Cucharas bàsicament barrejaven incorrecció política i humor i, com diem, eren en castellà. Això, per exemple, és música moderna.
4: En la biblioteca me pupa un peta, se me va la olla y toco la trompeta. No puede negarse que soy un poeta. En la discoteca, Música moderna!
1: Però avui el que us punxarem és un tema que hem rescatat, anomenat Discoteca, és en català i és una ratllada de cançó dedicada única i exclusivament a comptar discoteques. Una discoteca, i dues discoteques, i tres discoteques,
2: Renai.
1: I quatre... Així, eh? Això, encara que us sembli, es va punxar en algunes sales de ball, en alguns locals, fins i tot de fora del país, eh?

0: els experts i cas.
1: Hem preparat un recull de cançons ben florides amb el format que tant ens agrada. Us portem un nou...
2: Top 5.
1: Top 5. Comencem, Laia, amb quina flor?
3: Bé, n'hi ha per triar i remenar. Hi ha cançons que tenen nom de flors concretes com la Margalida d'en Peralbo, que ja sé que es refereix a una noia i no una flor, però també hi ha el clàssic Una rosa és una rosa de Mecano, o Tulipan de la Rafaela Carrà. Oh, de fet, n'hi ha 50.000,
1: A mi m'agrada, ets la millor flor del balcó, de la iaia.
3: Ostres, doncs aquesta no l'he escollida, i hauria encaixat, perquè m'he posat com a premissa aquelles que tenen nom flor al títol. Per tant, no una flor concreta, sinó el nom flor.
1: Bé.
3: L'altre dia me la dius una mica abans. En tot cas, en el número 5 hi posarem flors i violes de l'Osa.

0: és igual perquè...
1: M'encanta aquesta cançó.
2: Però aquestes flors i violes?
1: Aquestes flors i violes, i tant que és flors
2: i violes. Veus, jo pensava que la tornada és més com flors i violes i romànic.
1: Sí, així fa.
2: Ara, vale, jo pensava... Vale, molt bé. Doncs sí, sí, jo tinc apuntada amb el nom de flors i violes, però ara esperava com que diguessin més aviat això de flors i violes i triguen molt a dir-ho. Bé, però no passa res.
1: És la que tenen les cançons que tenen...
2: És la que van tocar, de fet, dimarts al desconcert.
1: Mira, mira, ara ho diuen, llavors, llavors. Aquí ja t'espero, podem sopar, i em pots portar al camp i omplim el camí. De flors i violes i romaní.
3: El romaní en l'època que floreix, es deu referir, en aquest cas.
2: Sí, sí, sí, no és l'ara, ara no està pas florit el romaní. Bueno. Bé, no ens enllarguem més amb aquesta, que és la primera que us hem dit, Flors i Violes, de les Alosa, que la van publicar l'any passat al seu disc El primer cant del matí, ja ho recordeu. Però rima número 4, Flor groga de Manel.

0: És que aquesta cançó parlava d'una flor groga, recordar-vos que és del disc 10 milles per veure una bona armadura. Jo he de dir que m'he llegit la lletra diverses vegades, ho havia fet abans i ho he tornat a fer ara, i us ho juro que no aconsegueixo desxifrar de què va aquesta cançó. Si algun oient ho ha desxifrat, que ens ho digui. Jo no me'n surto. Tot i així, és aquell misteri que passa amb algunes cançons de Manel i d'Antònia Font i d'altres grups, que no saps ben bé de què va la lletra, però és una cançó que és molt xula, entra superbé i és molt èpica i molt bonica. A mi m'agrada molt. Anem pel número 3, Flowers, de la Miley Cyrus. I can buy myself flowers.
1: A mi m'agraden les mimoses com a flor groga.
0: Oh,
2: i a mi les roses de Mishima.
0: Aquestes flueixen al febrer, les mimoses, per exemple. Doncs mira, a mi també m'agrada molt Mishima. De fet, és una bona manera d'entrar a la Miley Cyrus. Jo ho vaig fer així perquè Mishima, recordeu que va fer la versió d'aquesta cançó que estem sentint i va posar roses. I la Miley Cyrus aquí parla allò d'enviar-se ella mateixa les flors com a símptoma d'estimar-se doncs, a ella mateixa. És com la cançó de la Shakira, les mujeres facturen, però més elegant.
2: Bastant diguéssim. Més elegant,
0: sí,
2: no?
0: Sí, exacte. Va, en el número 2, Flor de pols, de roba estesa. Flors de terra salada, flors
1: de terra oblidada, flors de terra. El grup de WhatsApp apareix una foto d'un jugador del Girona plorant i diu Girona, temps de flors, fent referència a que diuen dilluns el Rayo guanyarà el Girona.
2: Hosti, noi.
0: Bueno, perquè estan molt fumuts a nivell de classificació.
2: Sí, estan dos punts per damunt del descens, però no, home, no hem de pensar això, bueno, hem de pensar que se salvarà el Girona.
0: Clar, home. Sí, com sigui, estava que m'ha estat temps... Ai, perdoneu, Flor de pols. És una cançó de l'any 2021, d'aquella època una mica pont entre la roba estesa al principi i la roba estesa on van anar a parar després més al final. És una cançó que va quedar una mica tapada per aquella Oceà, que estava en aquest disc Rosa Permanent. Sí. Recordeu que va sonar molt, Oceà.
2: Home, aquí la van punxar moltíssim.
0: I en canvi, que Flor de pols jo trobo que és xulíssima també, i pel que sigui, allò de... Un dia, mira, li hem de dir a Laura que faci les infravalorades de roba estesa, que no ho ha fet mai encara.
2: Sí, que la...
0: Ah, ja ho ha fet, eh? Doncs aquesta no la va posar.
2: No, crec que no.
0: Doncs mireu, és molt xula. I aquest és el número 1. Sempre és el número 1, Flor de primavera, la troba Kung Fu, perquè és una cançó que m'agrada molt. Sabeu que el nostre estimat Joan Garriga és de consens i, per tant, l'hem posat al número 1. Voleu sentir-la una mica?
2: Meravellosa, sí, home, i tant.

0: Bé, ja ho sabeu, eh? En Joan Garriga, allà on va, triomfa. Ell sempre canta a la primavera, a l'alegria, al ball, i per tant les flors són un tema recurrent en ell, cançons que s'encomanen, i sobretot que s'encomana molt aquest ball, no? On hi ha en Joan Garriga, et poses a ballar sense voler.
1: És que és d'arribar al bon temps i el Garriga aquí sí, és... Sí.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat!

0: Deixeu que l'amor entri per les finestres de casa vostra i que algú s'acaroni els cabells. Comencem aquesta hora de ràdio amb la Ludwig Van, millor amb ell. Són les 7:03, avui és dilluns 11 de maig. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Campions!
0: Campions, campions. I fins aquí. Pel que fa el temps, com ens despertem avui, Eloi Cordomí?
3: En la meva primera feina, no, treballant en efectes especials, quan tornava cap a casa amb la moto, un cotxe em veig que em pita i m'assenyala com preocupat el motor, estava sortint flames del motor. Paro allà...
0: Espera, això són els comentaris, oients. Espereu un moment. Tinc aquí la crònica del temps i ara de seguida sentirem les vostres històries sobre motos, que avui és una pregunta d'aquelles guapes. L'Eloi Cordomí el tenim per saber com ens despertem. Bé, avui ens despertem amb... Hi haurà pluges, m'ho sé de memòria perquè l'he sentit de fa un moment. Hi haurà, després que al matí, pluges a la tarda al nord i després, cap a dimecres, tornarà el mal temps.
1: Ui, d'aquí dimecres, a saber.
4: Ens despertem amb fresca encara a l'interior de Catalunya. També tenim alguns núvols baixos, bancs de boira, sobretot als llocs on ahir va ploure, especialment a les comarques de Ponent, en algunes valls del Pirineu. La idea és que aquest matí farà força sol, en general, i a la tarda tindrem alguns ruixats i tempestes, però només al nord, només al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. A la resta tens força més tranquil i amb temperatures de fins a 25-26 graus les més altes. Demà augmenta la inestabilitat i a partir de dimecres tindrem una baixada de la temperatura.
0: Bueno, que deia jo,
1: Vull dir, que partir doncs, dimecres... Mira, l'hem encertat bastant trobo.
5: Però què baixada de la temperatura? Però què és això?
1: Tampoc està tan alta, no? Tampoc està com bé,
0: És primavera.
1: A l'hora que toca.
0: Primavera, sí. Ah, anem al tema del dia d'avui, sí, que són les motos.
6: Bros de Cervera, campió al tro, subcampió al bro. Márquez Alantà, dos cognoms que passen a la història del Mundial de Motociclisme.
0: Avui comença el Saló de la Moto de Barcelona, així que la pregunta és la següent, tan senzilla. Què a les motos, oients? Quin és un fanàtic i quin model té? A qui li fan por? N'heu tingut, o potser en tindreu, o creieu haver-ne tingut? De fet, hi ha més col·leccionistes del que jo em pensava. De fet, quasi tothom té moto en aquest programa. És una cosa que m'ha xocat una mica.
5: Hosti, mira, també m'ha xocat. Sí.
0: L'Ignasi, Laia, comença ja una mica implorant el teu perdó. Diu l'Ignasi, a casa anem amb una moto, però és elèctrica, que és per anar pel poble només, que ja va bé, és scooter.
1: I així... guai, no, això? No ho sé, jo avui tampoc voldria anar donant gomets vermells i verds, però no.
0: Aquest, aquest és verd, però...
1: Per fer una cosa mica diferent.
0: Diu que només vam pel poble amb la canalla amunt i avall i així no agafem el cotxe, sí, gomet?
1: Sí, jo crec que sí, no?
0: Vale. Verd,
1: vaja,
0: per l'Ignasi.
1: Si és elèctric, en principi, bé, no?
0: Anem al següent. L'Ester diu, no demana perdó directament, però trobo que necessita la teva valoració. Alerta, diu, el meu home a casa té unes 100 motos.
1: Hòstia, què diu?
0: No m'he deixat ni m'he passat amb els zeros. Té 100 motos a casa, la gran majoria marca ISO.
1: No domino de marques de motos.
0: Diu l'Ester, crec, ara menen unes quantes.
5: La ISO no és de màquines de fotografia?
0: No, l'ISO és...
1: és un de qualitat, no? Estàndard de qualitat.
0: No, és una altra cosa, el que dius tu. L'ISO és un estàndard de qualitat i també és una cosa de l'obturador, però no tens a veure.
1: Ah, d'acord, doncs no teníem raó.
0: Com a tercer element, hi ha unes motos que, segons l'Ester, totes les té el meu home. Diu que també alguna Montesa, alguna Reggia, que és feta a Catalunya.
5: Molt bé.
0: Diu, el pobre em va arreglar una Vespa, però no l'he conduïda un dia només. En tenen 101. I diu, i també tenim la joia de la corona, que és una Iseta, que és un cotxe ou. Ah, és aquella motocotxe, no? Aquella bola. Bueno, en Ciso...
1: El que teniu és molt lloc, també t'ho diré,
0: sí,
1: perquè
0: no,
1: són motos.
0: En Ciso diu que ha tingut la Voltaco Lobito 49, la Yamaha Tenere 600, la KTM Superior Duke 990.
1: Mort,
0: ja sembla
1: una
0: nau de Dune. Sí. La Yamaha Super Tenere 1200 i l'última una Honda Dotaville 650 que ens l'acabem de vendre i ara estic sense moto, emoji de tristesa. En Ciso està en un període entre motos de la seva vida.
1: Sí, m'està superant moltíssim. Mira, aquesta reacció dels oients.
0: En Francesc diu que la seva col·lecció és encara millor que la de l'oient anterior. Diu, tinc una Mobilet Camper i Derby variant rapinyades a familiars quan podia.
5: Una Derby variant,
0: ha tingut una Yamaha YBR 125, una Honda CBF 500, una Yamaha MT-700, una Yamaha Tracer 9 GT, que és la moto actual.
1: Aquesta propaganda que estem venguda de coses que cremen endavant.
5: Però Yamaha no són pianos.
0: També, i guitarres. L'Emmanuel diu, les motos que passen a tota velocitat al mig de la nit, fent un soroll de mort.
5: Aquí,
0: es mataria. No ho puc entendre.
1: Kalashnikov.
0: La Laia va amb un Kalashnikov, però amb silenciador. Silenciador oficial AK-47. Diu, el poder de les molèsties que tenen és enorme. No entenc perquè no hi ha una limitació de soroll.
1: No, sí que hi és, sí que hi és.
0: Hi és, però no la posen, òbviament.
1: No la fan servir.
0: L'Anna li respon i diu, quan vaig jugar a Barcelona, cantonada Berlín amb Tarradellas, davant del meu pis tenia un semàfor, i quan les motos s'aturaven, el soroll xiulet de la Yamaha Special entrava fins al menjador i em generava un harmònic només amb aquest model de moto.
1: Uah.
0: Ara, aquesta oient que es queixa afegeix: jo tinc una Honda Dominator 250cc negra guapíssima.
4: Una Dominator, eh?
1: No,
4: el fetichisme,
0: és el tema, és el tema.
1: No ho entenc,
0: En Jordi és dels meus. He anat amb moto a la meva vida 4 o 5 cops de paquet. Si jo conduís, crec que seria dels que s'oblidaria de posar el peu a terra al semàfor i cauria. La Thaís diu, aquest tema d'avui que dieu està molt out, no?, de fa anys. Si no ets un divorciato, a qui li importen les motos?
4: A la resta dels oients, perquè ja ho has vist,
0: Thaís. En David, a casa tenim 3 motos. Una Gas-Gas TXT. Gas-Gas TXT, sembla un document, això. I una Suzuki RM 85 de cross.
1: Per què vols dues?
0: La gent que diu cross, és de crossfitters, de crossdressers?
1: No, crec que això sí que ho sé, que és per anar a destrossar la muntanya i el bosc.
4: Diu, aquests que van a muntanya a través, que te'ls trobes de tant en tant, jo no anava a buscar tions amb les meves filles i trobar-me 4 tios amb trial, de veritat, eh?
0: Kalashnikov, Laia?
1: Kalashnikov.
0: Sí, també té la seva filla, és el típic senyor que la seva filla li ha de regalar una moto, li va regalar una Honda CRF 250 i també afegeix una Kawasaki 600 de carretera i diu, és que Urganyà fa molt de camp tenir moto. El que acabem de dir, diu, és un paradís per l'enduro.
1: Perdona que digui, però Urganyà, amb piló de penya anant a buscar bolets. Fa una gràcia que passis allà destrossant-ho amb el teu motor.
0: En Xavi ha tingut una ciclomotor Cadi 45, una Cota 64, Lambretta 125, Yamaha Special 250, BMW 650F, sí, Honda Deville, sí, Benelli Imperiale, Kawasaki Eliminator, 8. I la propera diu que serà una 9. Royal Enfield Classic.
1: Una cosa, la gent que té tantes només demostra que això no dura gens. Obsolescència programada, perquè quantes motos teniu a l'any?
0: Mira, aquest... Oient sí que afegeix, no suporto la gent que parla de peces de moto, de manteniment de moto. Ara que m'encanten amb moto, diu que és un plaer. En Quino, no he tingut mai foto perquè porto la de la moto. Feina de cada dia. He portat una F650, una Bandit, una Deauville i ara una XADV. I dic, però què ets pilot, que és la teva feina? I dic, no, és guàrdia urbà.
4: Ah!
0: La moto. Sí.
4: Bé, Quino.
0: En Gustau diu, més que has fet silou a la Laia, més veus aniria la vida. Bé. En George, 475, 4349. Mira, semblen cotes de muntanya, això,
4: sí,
0: Laia.
4: Sí,
1: però
0: són motos. La Magda, un ex meu va tenir una Kawasaki Vulcan i vaig anar-hi un temps, res més.
1: Però tu els vas demanar la marca, als oients?
0: No,
1: per què et diuen la marca?
0: Vaig dir els que estimaven més aquest rotllo, quin model, no la marca, quin model, que la descrivessin
1: una
0: mica.
1: Vull dir, tinc una bici i segur que no sé ni quina marca és.
0: Ja, jo tampoc. Bé, voleu respostes en format àudio?
4: Sisplau.
1: Sisplau.
3: En la meva primera feina, treballant en efectes especials, quan tornava cap a casa amb la moto, un cotxe em veig en pita i m'assenyala com preocupat el motor, estava sortint flames del motor. Paro allà, com puc, salto a la moto, deixo caure la moto i se'm crema la moto. I allà vaig descobrir que les motos, quan es cremen, no exploten. Bueno, fan una flamadadeta així, quan surt la benzina, però és més que això. Amb els efectes especials us enganyen. He treballat amb bastantes pel·lis de molta animació en stop motion. He treballat Shaun the Sheep, la 2, i també Wallace i Gromit, la de l'any passat.
2: Bon dia, Catalunya. Jo he tingut moltes motos en la meva vida, entre moto de cross, moto d'enduro, moto de carretera. El viatge més bonic que he fet amb la moto, una Goldwing, Honda Goldwing.
4: Honda.
2: Tota l'isola d'Elba, la Còrsega i la Sardinya. Tot amb la moto un estiu. Últimament tenia una moto custom i després he passat a la Vespa. Moto més icònica d'Itàlia. Quan vaig venir a viure aquí a Barcelona, més aviat feia servir l'app aquesta de moto de lloguer. Una abraçada a tothom, adeu.
7: Rembrandt.
8: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: En Dan Pralbo us dona el bitllet per aquest matí, per aquest nou dia, aquest dilluns 11 de maig. Tinc un bitllet per tu directament des de l'últim disc d'aquest artista usonenc. Són les 7 i 13 minuts del matí i ara sí.
1: Davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que Toni, aquí a la gespa com a espectador, és testimoni.
0: Potser aquesta nit, mentre provau de dormir, heu sentit claxons pitar i petards esclatar i l'enlluernament de focs artificials, perquè el Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història, després de guanyar ahir el Clàssic contra el Madrid al Camp Nou per 2-0.
2: L'equip blaugrana es va imposar al Madrid amb gols de Rashford, d'una gran falta directa, i Ferran Torres a la primera part assegurant matemàticament la segona lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta culer. La primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com ha comentat Gavi a TV3.
3: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente, y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia, y estoy muy feliz y mi equipo también.
2: El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça. Flick reconeixia al final del partit en un parlament davant de tota l'afició que la jornada no havia estat fàcil.
4: Un dia dur avui. Mai oblidaré aquest dia.
5: Aplaudiments a la gent, de suport, d'ànim cap a Flick per la mort del seu pare.
2: Milers de persones s'han reunit a la plaça de Catalunya per celebrar el títol blaugrana. Penseu que on hi ha la font de Granetes a la mateixa obres. A la festa s'hi van afegir dos jugadors del primer equip, Marc Casado, que ja ho va fer l'any passat, i Alejandro Valde, que feia encantar l'afició. De fet, també es va afegir una altra escena viscuda a la celebració de l'any passat. Tres jugadors, Cobercí, Pedri i Eric García, van agafar tres bicicletes del Bicing, Laia, per passejar-se de matinada per la ciutat. Això es va tornar a repetir. La resta ho ha estat celebrant fins fa ben poc a l'Ut de Gas, al programa Els Matiners, i ha connectat en directe.
6: Espectacular. Hem tingut en Jan fins a les 3. Jan espectacular. La festa espectacular. L'Ut de Gas no ha fallat. Ha fet una celebració espectacular.
7: Vale, gracias.
2: Ja veiem que era molt loquaç aquest seguidor que estava ara mateix en l'Udegas. L'equip blaugrana celebrarà...
0: Conviden els aficionats, també, eh?
2: Es veu que sí. Bueno,
8: alguns, suposo, no?
2: Alguns
8: amics
2: es van colar, alguns hi eren presents i sí, van poder entrar-hi. Jo crec que eren amics o gent que tenia pasta o gent que tenia familiar.
8: Contactes, sempre contactes.
2: Contactes. L'equip blaugrana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquesta tarda. Serà amb una rua que començarà a les 5 al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per acabar novament a l'estadi. Recordem que teníem porro oberta del Barça-Madrid el divendres. Roger, tu què dius?
0: 1-2.
2: 1-2. Laia?
8: Vas a parar. 3-0 pel Barça.
2: 3-0 pel Barça. Anna?
9: Jo et diré 3-1.
2: I jo dic 2-1.
10: La puntuació.
2: Doncs la glòria està clara, és per mi. Perquè vaig ser l'únic que va encertar, gràcies, Marivi, el nombre de gols del Barça.
8: Mira, van estar a punt de marcar el tercer, per tant, vaig guanyar jo.
2: Sí que és veritat, que potser és a prop tu. Bueno, és igual. Estic feliç.
8: Això val.
2: Et dono la victòria, m'és igual.

0: deixen... Què queden? Dos partits o tres, no? Ara deixen, ara ja deixen jugar els juvenils perquè els hi fa il·lo.
1: Bueno, ja juguen els juvenils gairebé.
0: Ah, sí?
2: Home, si tenen 17 anys.
1: Cubarsí, Gerard Martín, Gavi, tota aquesta canalla té 19, 20, 18... Vull dir, què vols que digui?
0: Okay. Bé, em sembla divertit. I ara la que entra és la cantant valenciana Naina. El seu Tot i Res us desperta a les 7:17. I ara parlarem de...

La Naina, que ens canta el seu Tot i Res. És un quart i cinc minuts de 8 del matí i ens fixem en què va passar ahir al Royal Festival Hall de Londres, que es van lliurar els premis BAFTA de tele i la gran guanyadora ha sigut la sèrie britànica Adolescents de Netflix. En aquesta

0: i també un premi pel seu jove protagonista, Lowen Cooper, de 16 anys, creada la sèrie pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, que ara ja han estrenat la sèrie del Senyor de les Mosques, que la tenim a Movistar. Però quedem-nos amb aquest èxit de Netflix, que explora aquests temes de la violència i l'assetjament escolar entre els joves i que ha aconseguit més de 142 milions de visualitzacions. Sentim el protagonista, el jove Owen Cooper, en rebre el premi que feia una referència al seu ídol, que és un cantant dels Beatles.
1: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho.
0: Molt bé.
1: Per tant, crec que només necessites tres coses per tenir èxit: una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
2: Molt bé. No, pensava que anava a dir salut, dinero i amor. No,
0: és a Lowen Cooper, premiat amb el BAFTA, en aquests BAFTAs televisius que s'han lliurat just aquesta nit passada a Londres. La gran sorpresa ha estat en la categoria de millor actriu. L'ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951, un treball sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, que ha estat reconegut també en la categoria de documental. És un docu sobre la producció de la cadena britànica Channel 4, titulat Gaza, metges sota l'atac. Una producció, en aquest cas, d'aquest tema d'actualitat. I el nostre país segueix en marxa Festival Docs Barcelona.
3: I per què vols aturar l'embaràs?
4: I jo havia de respondre, perquè sóc una nana. Saps aquella sensació de notar que estàs en un punt que suposarà un abans i un després per la teva vida?
0: I aquest cap de setmana el Docs Barcelona ens ha deixat l'estrena d'aquesta producció catalana Les culpables, de la jove realitzadora Marta Duran Lozano, una coproducció de 3CAT que retrata amb un centenar de testimonis la solitud i la vergonya d'avortar durant l'adolescència. Ens ho explica l'Òscar Callau.
5: El documental recull la narració davant la càmera de 6 noies que han passat recentment per aquesta experiència traumàtica i alhora llegeixen els testimonis anònims escrits per noies de generacions anteriors que també van avortar quan eren adolescents. Un recurs que la realitzadora Marta Duran ha fet servir per mostrar que és un fenomen viscut en silenci, però que afecta moltes dones. Les culpables té una part autobiogràfica, perquè la mateixa directora va avortar fa uns anys i a la cinta la veiem compartint experiències amb les altres noies.
6: La veritat és que va ser un procés com anar a la psicòloga a fer aquesta pel·lícula, perquè volia com donar la cara i ser la primera que digués sí, a mi m'ha passat això, i llavors sí, aquest documental m'ha servit per tenir realment converses que no vaig tenir en el seu moment i les tinc ara, no? 10 anys després de que passés tot plegat, i realment ha sigut un procés intens, però doncs més bonics de la meva vida.
5: La cinta coproduïda per 3CAT va rebre el premi Laia del Departament d'Igualtat i Feminisme.
0: Gràcies, Òscar. Quedeu-vos amb aquest títol, Les culpables. Us ho recordarem quan arribi al portal 3CAT. I per part meva vaig aprofitar el Docs Barcelona per anar aquest cap de setmana a veure l'estrena del nou documental de Marc Cousins. Cineasta i historiador del cinema, que ara estrena The Story of Documentary Film, per tant, una sèrie documental sobre la història dels documentals. I, de fet, encara que sembli una mica enrevessat, ja els primers minuts, vam poder veure el primer capítol d'aquesta sèrie, els primers minuts ens deixa clar el director, que també posa la veu sempre a les seves pel·lis, que el documental no és només un gènere, no és només les pel·lis de no ficció, sinó que és la meitat de tota la producció. És a dir, al llarg dels últims 100 i poc anys d'història del cinema, la meitat d'allò rodat, tot el que s'ha fet sobre cel·luloide o en digital, és documental, és mostrar una realitat, és un viatge, és una exploració.
2: Que segurament la gent es deu pensar que és molt més minoritari,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Es deuen pensar potser que són un 10-20%.
0: De fet, els hi pots replicar molt directament i dir-los les primeres pel·lis, és a dir, els obrers sortint de la fàbrica,
2: eren documentals.
0: El tren arribant a l'estació, és a dir, l'origen del cine era mostrar coses que passaven i en molts casos coses molt allunyades. En aquest docu hi veureu els primers docus d'història, de conflictes, podeu veure les primeres persones que anaven a l'Antàrtida i hi havia una càmera darrere. Per tant, era la intenció principal, no explicar històries, sinó mostrar què està passant. Quedava clar en aquest primer capítol, que és una mica la tesi. Després ens va dir el Marc Cousins que aniran dècada a dècada. Però en aquest primer capítol feia una història ràpida i ens parlava que el documental és memòria, és reivindicació, és destapar allò que s'ha tapat, que avui en dia tot estem documentant tota l'estona, de fet ja torna a ser com el més normal, i veureu imatges que a mi m'han deixat flipats d'esdeveniments mundials, d'exploracions de societats molt allunyades de la nostra que ningú havia vist perquè no hi havia cap altra manera de veure que mirar pel·lícules. De fet, em vaig quedar, Laia, a cop d'estat de Pinochet, un moment de metratge rodant al carrer, als carrers de Santiago, com els militars prenien el poder, i en un moment la càmera cau. Saps per què? Perquè la càmera l'havia rebut una bala, i en aquell moment mor, cau la càmera, es torça el plano. Tot això vam poder veure en aquesta estrena de

0: The Story of a Documentary Film. Seran 16 capítols, us ho recordarem quan estigui a plataformes. Marc Cousins havia de venir, no va poder, per un tema personal.
1: Vaja.
0: I al final ens van posar un vídeo d'ell saludant i dient, això només ho veureu la gent que esteu avui a la Filmoteca de Barcelona, de Catalunya, que és jo, disculpant-me perquè no he pogut venir, i diu, us regalaré una cosa que no veu ningú. S'aixeca, es nota que estava a casa perquè anava amb calçotets, es veu un moment, i ens mostra el planning del documental, un paper gegant, tot enganxat.
2: L'storyboard amb tot el que passarà.
0: Diu, això és l'storyboard de tot el que veureu a la meva sèrie. I amb el ditet assenyala la cantonada superior esquerra i diu, heu vist només aquest trosset. Després d'això, venen 15 capítols
1: Mare
0: més
1: de
0: d'història del documental. M'ho vaig passar superbé i, vaja, mor de ganes de veure els capítols que faltin aquí. Òbviament us ho direm, perquè tota la feina que ha fet Marc Cousins, que va venir un dia a aquest estudi, fa 10 anys o així, tota la seva feina ens encanta. Doncs bones pel·lis i bona sèrie. Sabem que us encanta per començar la setmana. Ara que ens separen 4 minuts de 2/4, volem més música per acabar-vos a treure els llençols de les lleganyes. Una nova metàfora que m'he inventat. Ara la Casa Azul, nadie nunca pudo volar. He capgirat les dues primeres paraules, però la comenceu de sobres, vaja.
1: I tant.
0: I a 2/4 les notícies.

0: Així sona els experts.
1: Tothom té defectes, jo encara t'enyor. Ningú no és perfecte.
2: Vale, vale.
1: Ja no et faré més cançons.
3: He dit més cançons perquè la Laura no em renyi.
4: En tot cas ho renyaré perquè no m'heu dit ni bon dia ni res.
5: Redonden aquestes paraules.
3: Mira, te n'imagines fent el balset després de casar-te, per exemple, aquesta cançó?
4: Mira, no estic jo per parlar d'aquest tema avui, vale, Sergi Vives?
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Són 2:15, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia i bona setmana.
4: Bon dia.
3: Què hem de saber per avui, que és dilluns, dia 11 de maig?
4: Doncs continuem pendents un dia més de l'antivirus, perquè avui s'acabarà el desembarcament i la repatriació dels passatgers del creuer Ondius. En queden 24 per deixar el vaixell. Quan ho hagin fet, els 34 tripulants de l'Ondius seguiran cap als Països Baixos. La majoria d'evacuats segueixen sense símptomes, però no tots. De fet, entre els 17 ciutadans que tornen als Estats Units, n'hi ha un que ha donat positiu i un altre que té símptomes lleus. Segons ha informat el Departament de Salut nord-americà, tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió. A més, en un vol cap a França també hi ha una persona amb símptomes. Pel que fa als 5 catalans i la resta d'espanyols, aquests ja són a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on hauran de fer una quarantena de 42 dies, i ara per ara cap d'ells ha presentat símptomes de poder estar contagiat. En plana internacional, Donald Trump veu tot totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau. De fet, ha rebutjat el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, Trump s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta sense donar-ne més detalls, i en una entrevista televisiva ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar. A casa nostra, el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar entra en la recta final. Tots els fills han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en va treure. El fill gran, per qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública. Aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència. I acabo explicant-vos que avui, després de 3 mesos i mig, també és el primer dia feiner que els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. El govern argumenta la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per la millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat.
3: Les 7:33, Anna, que no t'esperaves saber avui.
4: Doncs mireu, una notícia que pot ser que interessi al Sergi, perquè si us agraden els gats i teniu previst anar a Grècia, sapigueu que una protectora d'animals ofereix casa de franc a l'illa de Siros a canvi de cuidar gats durant 5 hores al dia.
6: Home, 5 hores cuidant el gat, quina mandra.
7: Quina mandra, però si és meravellós.
4: L'has d'estar acariciant durant 2 hores.
7: Déu-n'hi-do, bueno.
4: El requisit és tenir més de 25 anys, bona forma física, quedar-se un mes al país.
7: Sí, un mes no.
4: I donar-los-hi molt d'amor, és a dir, acariciar-los durant almenys 2 hores, però no us penseu que són un parell de gats, sinó que en són més d'un centenar.
7: 100 gats?
6: Anda.
7: I has de dedicar 5 hores a cada gat. No em surten aleshores. Hosti, que fort.
4: Ara bé, matisen que és en una zona rural on també hi ha escorpins, serps, i cau un sol que Déu-n'hi-do, que passaràs calor.
7: No val, haguéssim hagut de començar per aquí, perquè, clar...
4: Ja ho descartes, eh?
7: Sí, home, sí. Soc molt amic dels gats, poc amic dels escorpins, la veritat. Laia, t'hi apuntes tu?
6: No, més aviat no.
7: No, perquè tu t'estimes igual un gat que un escorpí.
6: Pues sí, és veritat.
7: Doncs endavant.
2: I els escorpins no et faran res, realment.
7: Exacte.
6: Bueno, no ho sé, això.
2: Bueno, el titular d'esports.
4: Doncs que el Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història. Ho ha fet després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0, amb gols de Rashford a falta directa i de Ferran Torres a la primera part. És la primera Lliga que el Barça guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid. D'altra banda, avui el Girona juga al camp del Rayo amb només un punt de marge sobre el descens i amb 3 derrotes consecutives. El partit començarà a les 9. En hoquei patins, el Barça perd la final de la Champions davant el Porto, i en bàsquet l'Uni ha quedat eliminat a les semis de la Lliga Femenina.
3: I quin temps farà avui, dilluns?
4: Doncs el dia d'avui ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. El mes de maig segueix sense calor desbocada, si bé avui la temperatura se situarà entre els 22 i 27 graus durant la tarda, matí assolellat, amb algunes boirines o boira molt baixa, molt local, i quatre núvols prims al sud. A la tarda potser cauran ruixats a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès i Osona.
3: I ara en Max Navarro, que ens canta ben optimista, com sempre, inigualable. Les 7:35, i ara de seguida arribarà l'hora del compte. Avui, Laia, quina àrea temàtica?
6: Avui, l'Imperi Romà.

0: Escoltes ICAT.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
2: Dues hores de programa.
1: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
3: Al maig, el Cicle Gaudí projecta Cirat, d'Oliver Lache, a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.
4: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
5: Les 7:39, quasi les 7:40, l'hora del compte. Avui, a Laia, un compte de Twitter que estic veient, mirant per sobre la teva espatlla el monitor del teu ordinador. Veig que està tot en llatí, aquest compte de Twitter. Jo fins ara...
6: Sí, perquè no, és com per aprendre llatí.
5: Alguna vegada m'havia perdut per passejar una mica per la Viquipèdia en llatí i veig que és totalment funcional, no? Com una llengua totalment funcional, però mai havia vist un compte de Twitter que també fos en llatí.
6: És que, clar, celebrem que avui en dia les llengües i tot en general es pot aprendre de moltes maneres. Quan nosaltres estudiàvem llatí, era el llibre de llatí i poca cosa més, perquè no hi havia internet i, per tant, doncs, tampoc no tenies masses llocs on accedia a material en llatí. I és xulo que avui en dia, si tu ets estudiant de llatí o senzillament tens ganes de practicar-lo, doncs pots accedir a moltíssim contingut, com diuen Roger, a la Viquipèdia, però també, per exemple, molts comptes de xarxes socials que fan divulgació, doncs, de les llengües clàssiques, llatí o grec, no? Un d'ells és Escola Latina, que és aquest que us volia destacar avui. No és el compte amb més seguidors que parla d'això, però m'agrada perquè és així, efectivament, molt divulgatiu i des d'un... A vegades és una mica, trobo agressiu l'estètica de les xarxes i aquesta és molt, molt amigable. I la teniu tant a Twitter, com deia en Roger, com també a Instagram, Escola Latina. I el que fan senzillament és, per tots els públics, agafar frases doncs, que han dit alguns cèlebres romans, per exemple, o gent del món clàssic, i les tradueixen a algunes de les llengües que
5: city,
6: són més parlades.
5: City.
6: Per exemple, amicus omnimus... Amicus Nemini.
5: Un bon amic és per sempre.
6: No.
5: Què és?
6: És un amic de tothom, potser no és amic de ningú.
5: Ah, ostres,
6: està bé aquesta, bona, també és xula, eh?
5: Next,
6: gran veritat. Per exemple, aviam, aliena vitia inoculis habemus a tergo nostra sunt.
5: Ah, pot tornar.
7: Sí, allò,
6: aliena
7: paja en el ojo.
6: Ah, exacte. Ah, aliena vitia
7: no
6: ve, inoculus habemus a tergo nostra sunt.
5: O sigui, no veiem la pica en l'ull aliè, però no la nostra.
6: Ah, tenim defectes aliens davant dels nostres ulls i els nostres a darrere,
5: que
6: com bona
5: servia,
6: no els veiem.
5: Superràpid,
6: eh? I a vegades tenen traducció en anglès, en castellà, en llatí, ai, en italià, perdoneu, etc. No? A veure, te'n busco alguna altra?
5: Sí.
6: Mira, felicem diem natalem romae, urbi a eternae exoptamus.
5: Tan feliç va ser el dia que vaig néixer que per celebrar l'aniversari vaig fer un viatget a Roma.
6: Espera que busco la traducció. Ah. Aquesta no la tenia. Mama, és que no sabia que em volies tantes. Un segon.
7: Sí, jo crec que sí, que és això.
6: No, espera't, home, que ja m'he preparat perquè sabia que en Roger me'n demanaria una que sí. No tindria... Mira, ja està. Et desitgem un feliç aniversari, Roma, la ciutat eterna. Bueno, t'ho torno a dir. Felicem diem natalem Romae, t'he sentit. Sí. Urbi a eternae exoptamus.
5: Sí, he confós el Romae amb el Romanorum. Però més o menys no anava molt.
6: Sí, la sí, no. És que és xulo, es pot anar endevinant. I també hi és a Instagram, com us deia.
5: A més, si vas a Roma mai vas desencaminat.
7: Exacte.
6: Ah, jo l'he sentit. Ben vist. Mm-hmm. Escola Latina, de veritat, estareu ben distrets. A mi m'agrada molt.
5: Insta també, eh?
7: Em pensava que era de Valls de Latiné o Escola Latina.
6: No. Escola Latina amb H, eh? I poseu una H, que recordeu que escola amb llatí és amb una H intercalada.
5: Ah, és com a Jehovà, que com s'escriu la primera lletra?
6: Amb J.
7: Amb Y.
8: Què?
6: Ah, no.
8: Amb llatí s'escriu a mi? No has vist Indiana Jones?
6: Ho vaig veure, però no vaig quedar-me aquesta vegada.
7: És veritat.
5: I seguim amb aquesta gent de Suècia, el Swedish House Mafia, que ens canten Don't You Worry Child, i traieu el mòbil, que ara heu de votar la cançó de la seu.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 3:15, hora de participar a banda de les respostes a la pregunta del dia, que de seguida llegirem i sentirem més àudios. Aquí al nostre grup de WhatsApp també podeu votar la cançó de les 10.
0: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
1: La cançó de les 10, la que cada dia culmina el programa, la voteu vosaltres, com sempre, a partir de les 4 que us proposa en Sergi, inspirat en...
0: La Femèrdida!
2: Un 11 de maig com avui de l'any 1970 es publicava la banda sonora d'un festival que es deia Woodstock.
3: Tickets for the Woodstock Music and Arts Fair are $7, $14 and $18 for 1, 2 or 3 days and can be purchased in advance at most local record stores. No checks will be accepted at the gate.
2: Ens referim a un dels festivals de rock més famosos de tota la història, que curiosament no va tenir lloc al poble de Woodstock, ja que els seus vilatans s'hi van oposar. Així que es va fer en un poble proper, Bethel, que tot i acollir l'esdeveniment, mai ningú l'esmenta quan parla d'aquest festival. I al festival hi va passar de tot. Més enllà de la música i les actuacions, a Woodstock, o sigui, a Bethel, hi va passar... mira, va morir 3 persones. Una deguda a una sobredosi d'heroïna, una altra per un atac d'apèndix i una última per un accident amb un tractor. Però també hi va haver 2 naixements, un autèntic descontrol.
4: Què dius?
2: Sí, sí, sí. Avui ens centrarem... allò eren uns festivals.
4: No, sí, això del Canet Rock. Allò sí que passaven coses. Renoi.
2: L'Embassat. Què hi passa aquí, res?
4: No hem escut gaire gent a l'Embassat.
2: Quanta gent hi ha nascut a l'Embassat?
4: Ningú.
2: Bueno, l'Olivia potser, no?
4: Bueno, tampoc.
2: Avui ens centrarem en la part musical i us farem escollir entre 4 cançons d'artistes que van prendre-hi part, com Jimi Hendrix. So let us not talk falsely now, but I was getting... El guitarrista i cantant nascut a Seattle, que forma part del malaguanyat Club dels 27, va ser qui va tancar aquest festival de Woodstock. D'ella es recorda sobretot aquella interpretació de l'himne americà amb la seva inseparable guitarra, però nosaltres us hem escollit aquesta cançó que sona, All Along the Watchtower. A Woodstock també hi va actuar la Janis Joplin.

que també forma part dels cantants morts als 27 anys, com Hendrix. La cantant texana, coneguda per la força de les seves interpretacions carregades de sentiment, va oferir una actuació molt recordada a Woodstock. De la Janis, sentim el seu conegut Cry Baby. Més artistes que van tocar el festival més famós de tots els temps.

Aquesta cançó és Fortunate Son, un dels temes més cèlebres de la Creedence Clearwater Revival, un grup liderat per John Fogerty que va emportar el seu rock del sud dels Estats Units al festival. I acabarem amb Carlos Santana.

0: El guitarrista mexicà es va fer famós a la dècada del 1960, també a principis dels 70, amb la seva banda Santana, que va ser pionera en la fusió del rock, la salsa i el jazz. Això la va dur a participar al festival. De fet, Santana ha anat persistint al llarg de les dècades, creant èxits fins a tombants de segle, com aquest Smooth, de l'any 1999. Quatre cançons de cantants que van participar al festival de Woodstock. Quina voteu per tancar el programa d'avui? All Along the Watchtower, de Jimi Hendrix, Cry Baby, de Janis Joplin, Fortunate Son, de la Creedence, o Smooth, de Carlos Santana.
1: El nostre oient Jordi diu que tres morts i dos naixements deixen un creixement vegetatiu de menjú
2: en aquest
1: festival. Però el de Catalunya és una mica així, no? També,
2: o sigui,
1: no
2: és... tot Europa Occidental, no?
1: Tot Europa Occidental. Sí. Bé, pel que fa a les votacions, que això sí que és innegable, guanya la Janis Joplin, el seu Cry Baby, amb el seu crit, i darrere uns passets en Jimi Hendrix amb el seu All Along the Watchtower. La decisió és vostra. A les 10 sonarà la cançó que més us moli. Entreu al grup de WhatsApp i cliqueu. I nosaltres, mentrestant, us seguirem seleccionant música com aquesta que d'aquí unes hores es farà realitat. A fora plou.
0: Ara de moment no plou, eh?
1: Sí, ja,
0: no.
1: Ja arribarà ja la tarda amb els ruixats. The Tyets.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dame una specie all'estate che avanza, dammi una vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le...
2: Oients, avui es permet una mica parlar del Barça i parlar de motos al grup de WhatsApp dels
3: Experts. No marxeu.
2: Els que
3: sigueu com jo, no marxeu.
2: No, que serà guai, perquè ara parlarem de pel·lis i de sèries una altra vegada. Avui comença el dia, el Dia Internacional de la Moto.
4: Saló de la Moto de Barcelona. I és més, la setmana també acabarà molt motorística perquè hi haurà el Gran Premi de MotoGP de Catalunya.
3: Això sí que m'emprenya.
2: Tranquil·la, Laia, que jo divendres us parlaré del Saló del Còmic.
3: Molt bé.
2: Avui, però, aquesta coincidència en el temps amb les motos, una cosa que em molen d'aquests salons, només és d'una, és que els vehicles estan molt nets.
4: Sí.
2: Tu entres i dius, ostres, com brilla, deu durar un minut això, no? Com brillen, què els hi posen? És com, sembla una poma del súper, no?
4: És com nostàlgic, perquè...
3: I com que estan aturats no fan pudor de benzina, que sí que en fan normalment.
2: Avui parlem, ara mateix, parlem de motos de ficció. Estic segur que molts en teniu algun element i, en aquest sentit, la Laia us n'ha preparat un recull en aquest format.
5: Top 5.
2: Laia, que m'has deixat xocat que t'hagis quedat en el tema de motos de pel·lis i motos de sèries. Amb quina comencem?
3: No sé en quin moment em va tocar a mi aquest tema.
2: La primera pel·li és bastant del teu rotllo, no?
3: Sí. Clar, bueno, a veure, és una mica d'aquestes de ple, culpa ple, aquestes de 3 metres bajo el cielo, o sobre el cielo, perdoneu. És que és una mica que el dic bajo i és sempre sobre. Hem dit que en aquest top 5, ja us dic ara d'entrada, que hi poden entrar pel·lis dolentes, també, Vull dir que no, vol dir pel·lis que hagin estat marcades per les motos, perquè les motos són molt presents en una pila de pel·lis tòxiques i volia posar-vos aquesta com a representant, aquestes de tios garrulíssims que tracten millor a ser moto que les noies.
2: És el Mario Casas aquí.
3: És el Mario Casas aquí.
2: Però tu vas passar bé veient 3 metres sobre el cielo?
3: Sí, de què va? De trobar totes aquestes pel·lis de motos, de tios malotes que fan curses de motos il·legals o de cotxes en la seva variant, i llavors hi ha noies una mica tontades que es colen per aquests tios i el que fan perquè els hi facin cas és com posar-se en perill perquè ells es vinguin a salvar i fer el princeset.
2: Però al final se n'adona i s'enrotlla amb el profe de llatí.
3: No, tant de bo, Molaria molt aquest tio.
2: Doncs quina és la culminació?
3: No, la culminació és que acaben sempre junts, encara que ell sigui un tòxic. Normalment, ell fa veure com que s'ha rehabilitat una mica, normalment. Depèn de la pel·li, però vaja, va per aquí.
2: Qui hagi vist 3 metres sobre el cielo. Anem a la 4. Sergi, aquesta ens l'has triada tu, és Gris 2, una pel·li, una seqüela, que ja sabem àmpliament que l'has vista.
4: És una autèntica brossa, és
3: seguim
4: merda
3: la línia
4: pura.
3: De merda pura.
2: No em diràs que per afegir alguna novetat, en lloc d'anar amb aquell cotxe lluent, van amb moto.
4: Sí, a veure, penseu que en aquest cas, si a Gris 1 la noia era una bonassa i el noi era un malote, què passa a Gris 2? Al revés, la noia, que és la Michelle Pfeiffer, era una malota de les Pink Ladies, i aleshores hi havia un nano supernaïf que ningú recorda.
2: Per què es fixa en ella?
4: Doncs perquè aprèn a anar amb moto superguai. El tio que no sap anar amb moto, aleshores agafa una moto que està mig destrossada, ell la regla, es converteix en un mecànic superimportant, sí. I aprèn a anar amb moto, i aprèn a anar amb millor moto que qualsevol altra persona en 2 mesos.
3: I això és una cosa bona. Això atribueix una suposada intel·ligència. Un valor.
2: Bueno, el missatge és, encara que siguis del club d'escacs i profe de llatí, si saps fer anar una moto, podràs seduir.
4: Clar, és que el tio es veu que és un gran estudiant, però això no li serveix per lligar.
3: No,
4: què ha de fer?
3: Aprendre a anar amb moto!
4: I aleshores sí.
2: Suspendre.
4: Es fica una xupa de cuero, porta unes ulleres, que aleshores ja ningú el reconeix, perquè porta unes ulleres, un casc, i diuen, oh, qui és?
3: I comencen a dir, oh, who's the guy?
4: Who's the guy? I comencen a dir, bueno, en fi, pèssim.
3: Val, perfecte, doncs deixem-ho estar.
2: Gris 2 pels fans de Gris. Anem a la el número 3, que és El Halcón Callejero.
3: Sí, després de l'èxit del Cotxe Fantástico, es veu que van voler fer una pel·li amb una moto superpoderosa, tampoc no va acabar de reixir,
4: no,
3: i també en
4: gaire.
3: Sergi l'ha vista, aquesta.
4: Sí. Bueno, molt millor El Cotxe Fantástico que l'Halcón Callejero, però sí, era la moto fantàstica.
2: Què t'agrada més, l'Halcón Callejero o la Lanxa Fantàstica?
4: Hosti, també va haver-hi la Lanxa Fantàstica.
2: Sí, el primer que ens posi un gif de la Lanxa Fantàstica al grup de WhatsApp, i que ho passi bé, tindrà un premi honorífic. El número 2, la moto que apareixia, mira, una pel·li bona ara, Luca.
6: Scopa! We can go anywhere. Do anything.
4: Molt xula, també, aquesta pel·lícula.
3: Home, ara som aquí, pel final us hem deixat les dues bones, Luca és aquesta pel·li d'animació de Pixar que va ser al sud d'Itàlia, que parla de l'amistat entre dos nens a més amb un punt de fantasia, perquè un dels dos és mig tritó, mig humà, i s'enfonsa sota el mar i es converteix en tritó. I és una com superbonica, però a més també amb una història que parla molt. A més, d'aquestes pel·lícules que pots veure, jo crec que a qualsevol edat, o sigui, pots veure amb 4, 5, 6 anys i la pots veure com a adult i també és bonica, no? Aquestes pel·lis feel good, però
4: el
3: guai.
4: El vincle amb les motos és perquè volen construir... Estan com enamorats o fascinats per les vespes, oi que sí?
3: Sí, perquè bueno, aquestes pel·lícules italianes del sud, bueno, que pretenen ser italianes com del sud, el que m'anem a moure's per aquests territoris és aquesta, és això.
2: Luca, que la teniu a Disney+. Acabem amb una de les pel·lis preferides de la Laia de la seva vida.
5: El plan. Recorrer 8.000 kilómetros en 4 meses.
3: Aquesta és Diarios de motocicleta, una pel·lícula fantàstica del Gael García Bernal que fa de Che Guevara en els anys previs de la Revolució. No sé si l'heu vista, però ell acaba tot just els seus estudis de medicina i viatja per tot Llatinoamèrica per descobrir la realitat d'un continent que li sorprèn, perquè ell és de classe bona, que hi ha moltíssima desigualtat. Se suposa una mica que és on ell té la revelació de que cal canviar les coses, d'aquestes injustícies, que ell ha viscut sempre entre privilegis, però que hi ha molta gent del seu país que pateix i que segueix en l'extrema pobresa. Boníssima. Diarios de motocicleta.
2: Digueu-me si no l'heu vista, penseu que és una de les pel·lis preferides de la Laia de tota la vida, del director brasiler Walter Salles, aquesta pel·li argentina amb el Gael García Bernal. I ja que hi som, és el moment de la cançó IA, per culminar l'hora avui dedicada a les motos.

app, que ja són les 8. Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts. Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Pepe Reixa i Faithless ens canta New Religion per aquesta nova hora. Són les 8 i 3 minuts, us despertem aquí a ICAT fins les 10, com cada dia, els experts. Avui és dilluns, dia 11 de maig. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bona lliga, vull dir, bon dia.
0: I pareu atenció al que va passar ahir, Sergi, en tot un esdeveniment, amb un gran recinte, ahir? Com el Palau Sant Jordi de Barcelona.
2: Ah.
0: Actuava Eric Clapton. Britànic històric que ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Ahir el concert d'Eric Clapton entre el públic hi havia el nostre company, en Marc Ruiz.
3: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach. Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Kito the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. I cauen els clàssics Cuchi Cuchi Man, I Shot the Sheriff, Leila, tocada aquesta nit amb clau de jazz, Crossroads o Cocaine. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
0: Gràcies, Marc Ruiz, des del Palau Sant Jordi. I ara anem a Lleida, perquè els oients de Lleida suposo que ara estan dormint, perquè avui és festa, avui és l'últim dia de la festa major, avui és Sant Anastasi, i es respira per la ciutat un ambient festiu després d'aquest cap de setmana que hem deixat enrere, ple d'activitats culturals i musicals per celebrar aquestes festes de maig. Doncs avui, Sant Anastasi, el programa convida a gaudir de les últimes hores de celebració amb actes més solemnes a banda dels festius. Ens ho explica l'Alba Mor.
4: La processó i l'ofrena floral seran dos dels actes més destacats d'aquest dilluns. De manera paral·lela, les matinals del seguici ompliran els carrers de cultura i jocs. El regidor de festes de la Paeria, Xavier Blanco, destaca la programació variada i el bon ambient durant el transcurs de la festa major.
5: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti encaix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra, els futbolistes. Tracks amb la gent sopant. Així que molt, molt positiva de moment tota la valoració.
4: Aquesta nit el tradicional Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
6: Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Potser podria...

0: Amb tu i per tu ens canten aquí en Pau i la Júlia, els germans Ginestar, des del seu recentíssim disc, i ens desperten amb amor i una mica de drama també, segons la lletra. Ara que són les 8 i 7 minuts al matí i volem parlar de tele.
1: Me voy a infiltrar en una feria inmobiliaria. El caso es que hace unos meses intenté acceder como prensa en una feria inmobiliaria.
0: Fa escassos dies vam comentar aquest, el primer capítol de la nova sèrie documental d'en Carles Tamayo, la sèrie Se nos ha ido de las manos, i el celebrat primer capítol dedicat als fons voltor i a les injustícies i corrupteles immobiliàries. Laia, tu anaves una mica tard, ja has vist aquest primer, crec que t'ha agradat.
2: M'ha encantat, si el vam recomanar la setmana passada, el tornem a recomanar, d'obligat visionat. El trobo increïble i que, a més, això es passés per la televisió pública espanyola, em sembla fantàstic.
0: I, a més, divertit, eh? Jo ja he vist el segon, vaig al dia, que és sobre les fake news, basant-se en dos fets d'actualitat, com són la gran apagada de fa un any i la Dana. Però, Laia, ens vols assenyalar, ja que, encara que tens pendent aquest segon capítol que et recomano molt, ens vols assenyalar que aquesta nova sèrie documental d'en Tamayo, que va només pel capítol 2, ja no s'emet per la tele, el que es diu el lineal, és a dir, la tele tradicional, sinó que només a la carta, que segurament hi ha molta gent, els que seiem aquí, que ho mirem tota la carta.
2: Però... Sí, però per això d'una generació que ens és fàcil, però no tothom, i a mi em sap greu, i no sé per què l'han tret de la graella.
0: Sí, només per la tele se n'ha vist un, només.
2: Se n'ha vist un, i a més no entenc per què. Ara sí que és veritat que llegeixo un lloc que diu Televisió Espanyola aclareix per què s'ha parat l'emissió, i sí que d'ells diuen també doncs, que encara no estava a punt l'últim capítol, però en tot cas, jo crec que al final, diu, veu, la Televisió Espanyola s'ha vist obligat a canviar la seva programació de dijous amb l'estrena d'una pel·lícula protagonitzada per, bueno, per una altra d'allò, i no expliquen, o sigui, penso que és molt delicat treure de la programació un programa tan subversiu com aquest, perquè és inevitable que s'especuli amb que això ha aixecat
0: aquí
2: algun moll de poll.
0: Exacte. I per això han hagut de reaccionar, però no, creus que no han reaccionat clarament a l'hora de dir el per què aquesta sèrie ja no es veu per la tele?
2: La pregunta és, hi ha un per què acceptable? És a dir, si tu tens un contracte i havies proposat de... No sé que diguessin des d'entrada ja s'havia pactat que això seria només una prova i si no accedia a un mínim de X audiències...
3: És que és
2: no...
3: això, però encara que hagi estat per l'audiència, jo trobo com a programadors, o sigui, fatal que ho hagin fet el després del primer capítol. Perquè vull dir, dona-li una mica més de temps i en una televisió pública encara més.
0: No és només el 2, és a partir d'ara que ja no...
2: Exacte, és a partir d'ara que ja no s'emetrà. Això és el que jo he entès. De totes maneres, per exemple, hi ha un tuit del dia 4 de maig que diu, de Bambú Produccions, que suposo que és la productora que se n'encarrega, perquè diu, registra el capítol el de Se nos ha ido la luz, registra una gran resposta d'audiència i parla de 2 milions d'espectadors únics, 790.000 espectadors de mitjana, no, 9,2...
0: A la carta.
2: De quota de pantalla, sí, a la carta. No sé com... En tot cas, vull dir que sembla que les audiències sí que li donen suport. Jo crec que és un tema que hem d'anar seguint i m'agradaria també sentir l'opinió d'en Tamayo, aviam què diu ell, si és que té una opinió o vol esperar que s'acabin les emissions del contracte que té. Una mica trobo que ens falta informació, que ens ho expliquin, perquè si no és evident que és fàcil pensar que... Perquè jo te vaig trobar realment força interessant el capítol dels fons voltor. Força interessant en el sentit de que s'assenyala de manera important quines llacunes té la normativa, perquè n'estan prenent el pèl, però d'una manera espectacular. I és xulíssim com... Sabeu què em va recordar? Em va recordar l'Évole dels inicis?
3: Sí.
2: Però realment amb un periodisme del segle XXI, que no es digui que no es fa periodisme i que no es fa periodisme crític, perquè realment el que va fer en Tamayo amb aquest primer capítol, per mi és de treure's el barret
3: la
2: i reconciliar-se amb la professió.
3: És el que deies, és a dir, qui vulgui accedir als continguts de Tamayo es trobarà fàcilment,
2: sí.
3: No? Però és veritat que molta gent que no té la xarxa al seu abast,
2: mira,
3: no?
2: La gent
3: sobretot
2: que
3: molta
2: van,
3: gent gran.
2: La gent que va entrevistar ell, la gent que sortia,
3: exacte,
2: en aquest programa, que no podien pagar-se
3: no
2: un pis... Exacte. Si no és per Televisió Espanyola de manera gratuïta, no té accés a aquests continguts. I, per tant, per això és tan important que
3: la gent
2: gran, així.
3: Bàsicament.
2: Sí, sí, exacte. Bueno, en tot cas,
0: el dijous sortirem de dubtes, eh? Vull dir, si no està la graella, no està la graella.
2: No, la graella no hi serà,
0: que estigui, eh?
2: No, no ho està previst.
0: Igualment, atents a aquest tercer capítol. Laia, mira el segon, que també està...
2: Sí, sí, me'ls miraré tots, no en tinguis cap dubte.
0: Les 8 i 11 minuts, més música per despertar-vos. Digue-nos si també heu vist aquests primers capítols d'aquesta docu-sèrie, que ens encanten les vostres anàlisis fílmiques, i aquí llegirem els vostres comentaris. Seguim amb els Stay Homes i els Oques Grasses, tots junts, ens canten The Bright Side, aquest cantó lluminós de la vida.

0: Així sona els experts.
1: A l'Ajuntament de la Garriga necessitaven una família per fer una fotografia, per uns prospectes, per uns fulletons turístics.
2: No.
1: I sí, sí, vam anar un dia d'excursió, va venir dues fotògrafes.
3: Hola.
1: I ens vam fer com un poiló de fotos i ens tenim com penjats pels plafons de la Garriga.
4: A l'oficina de turisme, aquest
2: moment.
4: Sí, però sí, no els van pagar.
1: Ens van pagar amb un sopar.
2: Oh, no pot ser!
1: Plafó de mida persona, eh? Mira, t'has d'imaginar, o sigui, plantats al mig de la Garriga.
2: Ets a la Garriga.
1: Sí, sí, o sigui...
2: Com a reclam turístic,
1: sí, sí, sí.
2: Tu i la teva família.
1: Sí, cada cop que passem per allà, els nens diuen això és explotació infantil. Va,
5: rebut, policia local, anem cap allà.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Un quart de nou en punt, ja és amb nosaltres la Laura Grau, bon dia.
6: Molt bon dia.
4: Avui ens parles d'un nou projecte musical que, acabo d'obrir aquí el seu Instagram i els he fet follow. Són una gent que es diuen Club Social Karma, i quan dic projecte musical no és un grup de música, sinó una gent que fa, enregistra actuacions bastant guapes.
2: Tenen bon karma?
6: Espero que tinguin bon karma perquè, bueno, podria haver estat molt pitjor. O sigui, el meu problema, jo ja sé que no s'ha de partir d'aquest punt de partida, eh? Però que jo, quan veig que hi ha certes coses que desorganitza certa gent, penso, bueno, ja hi som tots. I aquest Club Social Karma té lloc al Bar Bocata, el famós Bar Bocata, que està aquí a Via Augusta... i on va com tot el món
2: de
6: la creació de
2: contingut. Tothom parla d'aquest bar com si no hi hagués demà, tu.
1: Vaig passar el dia per davant i aparentment des de fora tampoc es veu gaire res.
6: No, és un bar normal i corrent, és un bar de cuina catalana, fan bon menjar, la veritat és que està bo, per mi una mica car, en plan, jo uns macarrons de 8 euros no te'ls pagaré, ja n'hem parlat d'aquest tema moltes vegades, però a la gent li agrada, em sembla bé, vull dir, a la gent li agrada el menjar, com a mínim no és un tema només de performance, sinó que també com a restaurant, com a bar, funciona molt bé, no? El que passa és que sí que han fet com tota aquesta campanya extrema de visibilització a través de això, músics, creadors de contingut. Volem també fer una mica com d'ambient social, que jo penso que també és positiu, que en aquesta ciutat fa molta falta. Passa que potser no cal que passi tot allà. Potser ells han sigut els primers i han mort d'èxit. Aviam si la gent s'ho va copiant. I una de les coses que han fet últimament és aquest anomenat Club Social Karma, que és simplement que els diumenges a la tarda, em sembla que no tots, potser fan un sí o no, però van fent una mica calendari segons sobre la marxa, però estan intentant reproduir la idea del Tiny Desk, aquells vídeos que es fan en una ràdio d'Estats Units,
2: sí,
6: on van diversos artistes i tenen la possibilitat de fer una mena de concert més acústic que l'habitual, on se'ls veu molt en essència, se'ls veu molt si realment són bons músics o no són bons músics, perquè al final la gent gravada sempre sona bé, però un cop estàs sonant en directe en un estudi de gravació, sense edició, sense que et preparin, sense que les coses estiguin totalment premeditades, doncs acabes veient com sona o com no sona aquell grup. Llavors, des del Bar Bocata, des del Club Social Karma, estan començant a fer això amb artistes catalans prou coneguts com la Maria Jaume.
7: Brindant per tothom. Anem a cantar tots junts, vinga.

0: Clar, a diferència del Tiny Desk...
1: Tu hi eres en aquest...
0: Clar, no, no s'hi pot entrar, d'acord? Vale? Vull dir, jo no he arribat a anar mai perquè les places són tan limitades que... Bueno, jo he de dir que no he pogut anar-hi tampoc, vull dir que sempre he tingut castells d'històries, però que està molt mesurat perquè és que no sé cap. Vull dir, el Barbacato, no sé si hi heu estat, però tampoc és un espai molt ampli.
2: No, no és gran, no.
0: Llavors, clar, la diferència amb el Tiny Desk, que crec que és xula, és que hi ha públic. Em sembla que el Tiny Desk no n'hi ha, o hi deu haver la gent de la redacció de la ràdio o així, però tampoc és un lloc on tu puguis accedir.
2: No, tampoc no
0: com a, sí, com si fos un concert. En canvi, aquí sí que hi pot anar, em sembla, qui vulgui, demanant invitació al Barbacato a veure aquestes actuacions en directe. Llavors, hi ha tot un altre tema, que és la gravació en si, que jo em pensava que potser també cotrejaria una mica més, com ho van explicar, perquè pensava, bueno, a veure, això... En un local així una mica fosc, en directe, que a vegades ja se sap que les coses no acaben de sonar del tot bé. Com serà aquesta gravació? Doncs ens hem de sorprendre i congratular, perquè tant a nivell sonor com a nivell visual és impecable.

0: Sembla un disco aquí, Gabina
1: sí,
0: MP3.
1: Sí, totalment. Sí. Crec que era l'Anna Closa que em comentava que estava com molt més adreçat a ser gravat, a ser enregistrat, que no passa a ser seguit en directe, justament per això que...
2: Sí, com el Tiny Desk, també, no? Al final.
1: És tan petit total. Que, clar, la gent ho pot veure potser des de fora, no? Des de dins és molt complicat i sobretot està adreçat a aquests continguts.
0: Sí, però, no sé, potser també hi havia el risc que els artistes no ho entenguessin del tot així, no? Quan encara no saps de què va el tema.
2: Ja. Yeah. Però... Ara, si us Tiny Desk, i a més, jo penso que avui en dia tothom és molt conscient que al final on farà la viralitat serà després a xarxes, per tant és important que la qualitat tant visual com auditiva sigui fantàstica, molt més que la vivència que puguin tenir la gent allà, que pot ser, què, 15, 20
0: sí,
2: persones?
0: No, l'eslògan del Club Social Carme, diguem-ne, és només seran 4 cançons. Vull dir que tampoc fan un concert molt llarg, és simplement, doncs, 4 cançons. Entre elles, algunes, això sí, això és interessant, d'anar-ho a veure en directe, potser alguna estrena. Per exemple, les al·lèrgiques al polen van fer l'estrena exclusiva de Ho he tornat a fer.

0: Això no està penjat encara enlloc. Per tant, només s'ha pogut sentir el Club Social Carme i només la podeu sentir també en el vídeo íntegre de l'actuació, que això ho podeu trobar a través de les seves xarxes socials. I m'agrada la idea de tornar a recuperar el format de posar-se concerts en directe a casa. Que això hi va haver un temps que ho feien molt i que fins i tot gravaven discos, no?, en directe. O sigui, sí, hi havia discos que es gravaven directament en directe. I ara és com que ho hem perdut. Ja ens posem només les plataformes de streaming i que soni i tal, i no ens parem a escoltar els directes atentament un cop ja han passat. I crec que és una bona manera de recuperar-ho. Llavors, estarem pendents, aviam, de quins grups més van al Club Social Carme. Ahir van a la Ludwig Band, encara no hi ha repenjat, però perquè va ser ahir mateix.
1: Doncs quines ganes de seguir el que van fer, no?
2: Tots els tops, doncs? Sí. Vull dir que realment no s'han de...
0: D'aquí 15 dies em sembla que hi vagin a estar. I a mi m'agradaria que, si ens està sentint algú de l'organització, aviam si porten...

Sí, aneu-hi en persona, si podeu. Els Capital Cities, que mai ens abandonen i ens canten Safe and Sound per despertar-vos a les 8:21 del matí. És dilluns, així que vinga, som-hi, empenta, pistonada, força.

0: escoltes i cats. 012, la millor resposta.
1: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
2: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
1: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
2: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
1: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
3: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
6: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
5: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
6: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
7: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
8: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PT d'ICAT.
7: No, no, no, no, no, no ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
8: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de pastiva.
7: Calla, calla, calla, que ens fotran fora.
8: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
7: I realment, ho estem fent superbé.
6: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
9: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Sotana, Pei...

0: avui Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per ICAT.
1: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: La persiana baixada al sexeni i al sidoni. A aquesta hora, però, toca aixecar les persianes i fer trontollar els porticons i sortir de casa i anar a la feina. És dilluns, celebrem, sí, Laia, visca.
1: I tant.
0: 11 de maig, i ara són 8:45. Per tant, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui, que, com dic, és dilluns 11 de maig de 2026?
1: Doncs que avui ha d'acabar el desembarcament i el trasllat dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus als seus països d'origen. Els catalans i espanyols ingressats a Madrid continuen asimptomàtics, però entre els nord-americans hi ha un positiu i un cas amb símptomes. També hi ha un possible cas entre el passatge francès. En plan internacional, Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, cosa que ha fet pujar el preu del barril de Brent fins als $105 pel risc que la guerra s'allargui. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. I en una entrevista televisiva, Trump ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar. A casa nostra, el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar entra ja en la recta final. Tots els fills han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. El fill gran, per qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública i aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència. Més coses, la vaga general de la L'educació es manté per demà, dimarts. Des del sindicat majoritari l'USTEC fa dies que reclamen reunir-se amb el departament abans de l'inici de les protestes, però la taula sectorial no es farà fins dijous. Per tant, no es podran acostar a posicions abans i per ara es mantenen les jornades de vaga previstes que la consellera d'Educació, Esther Niubó, per cert, considera desproporcionades. I avui és el primer dia feiner que els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. El govern argumenta la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per la millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat. Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions en les arques de Renfe.
0: Les 8:32, Anna, que no t'esperava saber avui.
1: Doncs mireu que a Suïssa, un jove de 31 anys s'ha autoproclamat rei del país.
0: Ah.
1: Suïssa mai ha reconegut la figura d'un monarca i aquest noi, que es diu Jonas Lowiner, va organitzar el 2019, quan tenia 24 anys, la seva coronació en una església vestit d'uniforme, capa, corona i un ritual propi d'una coronació reial. Ara es parla d'aquest suposat rei perquè doncs, ha aconseguit fer-se amb 148 parcel·les de terreny sense pagar ni un duro. Ell s'ha acollit a l'article 658 del Codi Civil Suís, que autoritza els particulars a reclamar la propietat de terrenys quan no existeix un propietari degudament registrat. Veus? Aquest senyor ja disposa de 117.000 metres quadrats de terreny i carreteres i, a més, cobra els veïns per utilitzar-les. Ell també diu que no vol desafiar l'Estat perquè és un rei simbòlic.
0: Home, allà però que
2: vaja. Fan... Simbòlic per una cobrança,
0: allà que fan referèndums per totes les coses, podria fer un referèndum amb voleu com a rei, no sé, una deferència, no?, per la seva part.
1: Ell directament s'ha autoproclamat i ala.
0: Bueno, almenys s'ho ha treballat més que altres, per exemple, que van ser designats a dit. Bueno, cap s'ha votat, no? Vull dir,
3: no,
0: per mi estan tots empatats.
3: No.
0: Però, bueno, alguns no ho han estat per dictadors, no?
2: Sí, alguns no gasten tant.
0: Sí. Bueno, el titular d'esport, sí.
1: El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història. Ho ha fet després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, de falta directa, i de Ferran Torres, tots dos a la primera part. D'altra banda, avui el Girona juga al camp del Rayo amb només un punt de marge sobre el descens i amb 3 derrotes consecutives. El partit començarà a les 9 de la nit. En hoquei patins, el Barça perd la final de la Champions davant el Porto i en bàsquet l'Uni ha quedat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina.
0: I avui quin temps farà?
1: Doncs matí de sol amb alguns núvols prims dispersos i temperatures estables. De nou, creixeran nuvolades al Pirineu, on a la tarda no es descarten alguns ruixats des de l'Alt Pirineu fins a l'Albera i a la resta, doncs es mantindran el temps estable amb temperatures al voltant dels 25 graus.
0: I ens tornem a referir a les al·lèrgiques al pol·len perquè, us en recordeu, l'últim disc de la Marató, que almenys per mi era la meva cançó preferida de tot l'àlbum, la versió que feien de The Corrs, Per tu respiro, es titula la cançó que versiona Breathless.

0: Així sona els experts.
1: En Jordi diu, em sagnen les orelles i els ulls. Estupor abominable. L'Ester diu, acabo de pagar la ràdio. Espero que la tornis a encendre ara mateix.
2: Sí, ja, ja ha acabat.
1: La Cristina diu, l'original és mil vegades millor, tot i que el Marc li respon, quin sentit té fer una versió sense variar res?
3: Estoy muy agradecido, ¿no?, de la gente, de la oportunidad que te van brindando.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Mini-quiz. Les 8 i 38, hora de participar amb nosaltres. Ja sabeu, al nostre canal habitual.
1: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
0: Laia, Rollmaster, el tema del mini-quiz, sisplau, amb dues paraules.
2: Tàrraco viva.
0: Ah, bueno, però en plan genèric, en plan...
2: En plan genèric, imperi romà.
0: Imperi romà.
3: Molt bé.

0: sentir sencera, Laia.
1: Sí! Que m'ha agradat molt. És que, no sé si avui, abans no us ho he dit, avui arrenca Tàrraco Viva, que és aquest festival de recreació històrica a Tarragona, que a més aquest any centra l'atenció en la influència de Roma en la nostra civilització, que és tota, diguéssim. Per tant, molt interessant. Voleu que sentim què ens explica en Ricard Buigas, que és justament a Tarragona?
0: Home, i tant.
1: Vinga.
2: El festival més emblemàtic de la ciutat es fa una pregunta. Per què Roma? La respon qui ha estat durant 28 anys el seu director, Magí Seritjol, tota una institució que aquest any es jubila.
3: Per què Roma? Perquè ens ensenya qui som, és a dir, i encara ara, encara vivim mentalment en un marc de l'antiguitat clàssica.
2: Entre els 500 actes programats, amb visites, lluites de gladiadors, cerimònies, recreacions bèl·liques i tallers, enguany, any d'eclipsi total, es dedicarà un dia a parlar d'aquest fenomen i de l'astronomia a l'antiguitat.
1: Doncs mireu, avui justament com que us convidem a anar a Tarragona a gaudir, a fruir de tot aquest espectacle que hi teniu per fer-vos una immersió total en l'Imperi Romà, us volem parlar justament d'un dels monuments del conjunt arquitectònic monumental que és patrimoni de la humanitat. N'hi ha diversos, eh? També hi hauria les muralles o l'aqueducte de les Ferreres o Pont del Diable.
4: O l'amfiteatre.
0: Home, l'amfiteatre és molt preferit.
4: Les lluites de gladiadors.
1: Però mireu, ens hem fixat en la Torre dels Escipions, que per cert es pot observar sense baixar del cotxe, com per exemple l'Arc de Barà, doncs també la Torre dels Escipions. Doncs mireu, segur que tots teniu a la ment com és, eh?
0: Però no tinc ara al cap.
1: Bé,
0: no.
1: Doncs si vols pots buscar la fotografia a Google sense fixar-te en què és, perquè és el que jo ara et preguntaré justament.
0: Ah.
1: Què és exactament la Torre dels Escipions? Mireu, us dono les quatre opcions. Opció A, una fortificació, una torre de guaita per la defensa de la ciutat. Opció B, un monument funerari. Opció C, la segona torre més alta de les muralles, darrere la torre de l'arcabisbe. O opció D, les restes del Palau de Pilats, ara convertides en el Museu d'Història de la Ciutat.
5: 638-684565. 638-684565.
4: Què és la Torre dels Escipions a Tarragona? Ja ho hauríeu de saber, però... A, una fortificació, una torre de guaita per defensar la ciutat. B, un monument funerari. C, la segona torre més alta de les muralles, darrere de la torre de l'arcabisbe. O D, les restes del Palau de Pilats, ara convertides en el Museu d'Història de la Ciutat. Aneu responent mentre escoltem la música de la Gracie Abrams. La persona guanyadora d'avui de Miniquiz s'endurà el nou llibre de l'Emma Zafón, titulat La Mare. I, per cert, l'Emma la sentirem, les seves paraules, a la següent hora del programa.

0: temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Quin sigui el teu monument funerari preferit.
2: Una tomba, un cenotafi.
3: Moment de venir.
1: I ara totes les mides, grans, mitjans i algun més...
4: Uns segons perquè siguin 3:15 del matí. Ara sí, moment de resoldre el miniquiz d'avui.
5: Doncs com que avui arrenca Tàrraco Viva, aquest supercertamen que recrea tota la vida romana a la ciutat de Tarragona, doncs és el moment de preguntar-vos, és el que hem fet sobre la Torre dels Escipions, un monument que teniu tots elements segur a la ciutat de Tarragona. I us preguntàvem què era. Què era exactament? És una fortificació? Una torre de guaita per defensar la ciutat? Un monument funerari? O és la segona torre més alta de les muralles darrere la torre de l'arcabisbe? O bé és les restes del Palau de Pilats, que ara són al Museu d'Història de la ciutat? Doncs mireu, la resposta correcta era la B.
6: Ai, m'has despistat, perquè la C i la D eren tan concretes.
5: Clar, doncs no, era la B, perquè era un monument funerari en forma de torre, que això també despista, perquè un monument funerari en forma de torre construït,
7: bueno,
5: la primera...
7: Mira les piràmides,
5: sí, però
7: són immenses.
5: Sí, és veritat. Però, en tot cas, construït la primera meitat del segle I després de Crist, al costat de la Via Augusta, a uns 6 quilòmetres al nord-est de Tàrraco, i està format per tres cossos superposats, i a la façana de l'intermedi presenta dues figures d'Atis, que era una divinitat oriental funerària, que sostenen una inscripció. I, a més, la gràcia és que una errònia identificació d'aquestes figures amb els germans Publi i Gneu Escipió és l'origen del nom tradicional, la Torre dels Escipions.
7: És un nom fantasiós, no estaven enterrats.
5: Exacte,
7: allà.
6: Sí, s'haurien de dir les Torres d'Atis, per exemple.
7: Però la torre de la persona que va pagar-se un monument i que allà està,
6: però
7: estava
6: allà. Però qui és el mort que hi ha allà?
7: Un ric de la ciutat, ja
6: de
7: està.
5: Anònim, pobre. Tants diners que va pagar i ningú se'n recorda el seu nom.
7: El més ric de la tomba.
6: Pobres, sí, rics, clarament. Pobres rics.
5: Pobres. Mireu, hem rebut 129 respostes, de les quals 121 han estat correctes. Sou uns grans saberuts al voltant de la història de Tàrraco. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 121.
8: Doncs vinga, avui farem el número 34.
5: Doncs el 34 és la Magda, que té un número acabat en 66.
6: Tot el cap de setmana les meves filles han anat fent 3-4. En comptes de 6-7...
5: Ah, ja no és fort del 6-7?
6: No sé, estaven improvisant, suposo.
5: Ah, sí.
7: Ho acceptem. Magda, t'endús el llibre de l'Emma Zafón, La mare, que et regala l'editorial Empúries, i d'aquí una estoneta, a la següent hora de programa, sentirem les paraules de la seva autora, que ens hem posat en contacte amb ella per presentar-nos aquest llibre que ens ha semblat tan guai. Ara són les 8:46 i volem passar una estona de cel, res, allò que dura el cafè, amb els pets.

0: Així sona Els Experts. Y me pregunto si tengo
1: mucha novia. O sigui, aquesta cançó que jo pensava que era una red flag, no, és el teu consell.
2: A veure,
3: no és tenir moltes nòvies, és tenir fronts oberts. Jo estic
2: tant
3: a l'equip de la Laura perquè estic seguint la seva vida i s'ha de tenir fronts oberts.
4: Està bé.
3: Sergi, tu vius als anys 90, però això ha canviat, xato. Vull dir, actualitza't.
1: Ja ets dels anys 90, què m'estàs explicant?
4: Viejo.
3: Calla, escolta, la Laura.
1: Que tinc 64 anys, ara,
2: sí, més o menys.
5: Ai, pobre.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Em sap greu, Laura, que la Laura, recordem-ho, va estar malalta en el dijous i el divendres i es va perdre la celebració de la Warsaw Never 500, que va ser en David Bisbal cantant-nos Vivir así es morir de amor.
3: Sí, bueno, no sé què pots fer sense això, vull dir...
2: No podré dormir a partir d'ara.
1: Va, per entendre el perquè de la Warsaw Never d'avui, hem de prendre com a punt de partida el Coti. No em vull saber res. Exacte, però no, no. Ara quan parlem del Coti ens ve al cap aquesta cançó, el Coti per Coti. Però fins que va aparèixer aquest tema, el Coti que coneixíem era l'argentí.

0: Exacte, em refereixo a Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa.
1: Es
0: més conegut com a Coti. Sí.
2: Ai, caram, bueno,
0: molt millor Coti, no? No
1: home, sembla. És una mica complicat.
0: Un cantautor argentí que en ple tumant de segle ens va deixar cançons que van petar-ho, com la que sentim Antes que ver el sol, o la que sentirem ara i que ens conduirà directament a la Worst on Ever d'avui.
3: Tengo una mala noticia. No fue de casualidad.
0: Un error, la recordeu, oi? Doncs bé, quedeu-vos amb aquesta cançó perquè ens conduirà, com dic, directament al tema que punxarem avui d'un grup que es diu Rine. Els Rine són un grup de Manresa, format fa un parell d'anys, que van debutar el passat octubre amb una cançó, No m'ha molestat. I què passa amb aquesta cançó? Doncs que s'assembla bastant, molt, moltíssim, al Nada de esto fue un error.
1: No és un homenatge, si no, perquè no m'ha molestat.
0: Ja comencem amb els homenatges.
1: No, aviam, No m'ha molestat podria ser una reinterpretació del Nada de esto fue un error.
0: Doncs la veritat és que la resta de la cançó no. Per tant, és molt estrany, eh? I a més, he buscat a veure si parlaven en un moment del Coti i no. Bé, sentim un moment de No m'ha molestat. A veure, jo crec que aquesta forma de fer recorda molt aquesta altra.
3: Hey, esto fue un error. Oh, no m'ha molestat.
1: Hi ha un problema amb el wo.
0: El wo
1: si
0: i la repetició. És el wo, la repetició i el mateix to amb la que la fas. És que et condueix directament a una cançó a l'altra, sí o no?
1: Bueno, a veure, escoltem-ho una mica més.
0: Vinga, la sentim sencera, de fet, perquè aquesta és la Worst on Ever d'avui, de Riner, No m'ha molestat.

0: Així sona els experts.
1: És possible que la Laia digués que l'accent de Mont-roig del Camp és dels més sexis de Catalunya?
2: Sí.
3: Que concret, no, Laia, Mont-roig del Camp.
4: És que em va passar una vegada que va venir un fuster a casa.
5: Hola a tothom.
4: No, i no vaig poder entendre res del que deia, perquè només estava, vull dir que no m'interessava gens el que estava dient, sinó que m'estava interessant tant, subament l'accent i aquell català que parlava, que vaig pensar, vull que t'enduguis els meus fills, els cris, tu.
6: Vale.
1: Quants anys tens? I diu... 19!
4: Premi oient expert.
1: Laia, més jove.
7: No flirtegis.
4: Tinc una filla per casar. No hi ha problema.
3: Laia, per favor, eh?
8: Això és targeta, àrbitre!
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: La confessió.
1: I quan falten 2 minutets per arribar a les 9 del matí, com sempre, obrim el confessionari i donem l'oportunitat de redimir-se. Avui, Laura Esteban, no la desaprofitis.
10: A veure, és una mica consultori amb l'audiència, perquè jo necessito que em digueu, bueno, i vosaltres, companys de feina, dels experts, sobretot, valoro molt la vostra opinió, si se m'estan pujant els fums al cap, o si estic començant a tenir actituds de diva, o si és normal el que m'està passant.
7: Perquè què has fet?
10: A veure,
7: què has fet
10: ara? És que estic detectant que estic començant a contestar malament.
4: Home,
10: no, però us explico en quina situació exacta contesto malament, perquè crec que la meva sensació és comprensible, ja et dic, busco l'empatia també en aquesta secció.
7: Sí.
10: Que és que a vegades se m'apropa gent i em diu, tu ets influencer, oi? I és com, jo t'he d'explicar de què treballo? O també hi ha un altre que em fa molta gràcia, que és com, de què ens coneixem? De què em sona?
4: Però això potser sí que és veritat que els hi sona si no saben de què.
1: Tu t'he vist algun lloc amb el meu mòbil, em surt.
10: A mi em posa
7: una
10: mica nerviosa.
7: Bueno, i encara la pitjor, que és,
10: bueno,
7: tu ets
10: no,
7: famosa.
10: Aquesta és la pitjor. Clar. Una pregunta, tu ets famosa? Bueno, no ho sé,
4: no, això no.
10: Vull dir, això a la cua d'un policlin allà a la festa dels castellers de Lleida, saps? Vull dir, aviam.
7: Podem tirar una foto davant d'aquest policlin?
10: Que no sé qui ets.
7: Que no sé qui ets, però
10: exacte, hi ha gent que també et demana fotos que no sap qui ets.
7: Sí.
10: Tu surts a la tele o algo, fem-nos una foto, no tinc ni puta idea de què treballes.
7: Davant del
10: dubte
7: em vull fer... A veure, sí, jo entenc que això...
4: Però després no et tires un farol i dius en plan...
7: És molest.
10: Sí, és que treballo al forn de pa.
4: No, jo sí, jugo al Barça femení, jo què sé, saps?
7: Jo entenc que és molest. Oh, seria boníssim.
4: O presento totes les notícies.
1: Hi ha gent que sí que ve molt espantada del tema, perquè a mi em van parar per fer una foto amb mi a un concert i la persona es va treure una tassa on hi havia les cares del Sergi, la Laia i la meva dient esmorzo amb aquesta tassa.
10: Home, això és totalment comprensible, fa il·lusió, això.
1: Sí que és fan i sí que es mereixia una foto.
10: Sí,
7: clar. Som una tassa,
1: primera
10: de tant. Sí, la gent que em diu, ai, et segueixo, moltes gràcies.
7: Home,
10: màxima il·lusió. El que a mi em molesta és haver-te d'explicar jo de què em coneixes tu.
1: Recordes que vaig dir, no, Laia?
10: Intentaré no contestar malament. Em tiraré algun farol d'aquests, que em sembla divertit.
1: Jo a l'Apolo vaig dir als oients, parla una Laia, que està aquí, oi?
7: Exacte.
1: Que,
7: sí.
0: Que ja són les 9! Una hora i plegant! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Solucions i no problemes per començar el dia amb positivisme amb els Figaflaues. Comencem aquesta nova hora de ràdio aquí els experts en directe amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Bon dia, Laura Grau.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dilluns.
0: I també les reaccions dels oients. Ens diu el nostre oient en...
1: Ara troba'l.
0: Fent un debat entre si. A veure, sobre la cançó dels Pets, que diu el nostre oient molt fan dels Pets, que el transporta a la joventut i temps de llibertat.
1: És que és molt maca aquesta cançó que hem posat, eh?
0: Recordeu el títol? Quina havíem
2: dit? Una estona de cel.
1: Una estona de cel.
0: A joventut, a creure una història d'amagades.
2: Una mica, ara ho estàvem comentant, una mica Red Flag també, eh?
0: Bueno, perquè és una fidelitat.
1: Una relació entre banyes, sí.
2: Una mica d'edat aquí de diferència.
0: L'Anna, que està...
1: Visca les cançons que s'entenen també, eh? L'altre dia ens fixàvem amb la Flor Groga de Manel, puta cançó que no s'entén re, macho. A mi m'encanta la de Flor Groga de Manel.
3: A mi també, però no s'entén... Però tu has provat de llegir la lletra diverses vegades? Jo no l'he entès mai. Jo sí, ja un dia, si voleu, us explico.
1: Ah, sisplau, de xifra.
2: Manel és el típic grup que després tu has d'entrar als comentaris i dir, a veure, de què anava aquesta cançó.
1: Però jo vaig anar a la lletra, eh?
3: N'hi ha que es costen més d'entendre que aquesta.
1: Proposo una secció a la Laura, subsecció que sigui desxifrant lletres que no s'entenen.
2: Bona, és boníssima.
0: Jo no he entès el mar.
1: Al mar, al mar.
2: Crec que parla sobre la muntanya.
1: Home, sí, aquesta sí que s'entén.
0: Bueno, l'Anna és la fan dels Pets, que diu que li transporta a llocs tan guais. I també tenim reaccions d'oients que han vist a l'episodi d'Antamai, els dos primers, com ara en Marsu, diu que li han agradat molt els dos capítols. Doncs dijous comentem el tercer amb vosaltres, encara que no es pengi encara que no s'emeti a la tele. Doncs
1: a veure, hem de veure per on surt, si surt, i jo ja estic molt expectant.
0: En francès, sí, se t'han pujat els punts als fums al cap, Laura.
3: Gràcies per la confirmació.
1: No diguis això.
0: També et fa...
3: No, jo ho he preguntat, em podríem contestar que sí.
0: També està acostat perquè diu en francès, sí que és veritat que hi ha gent molt passada, que diu que vas, ell treballa en cinema, en rodatges, i sempre se li para algú a dir-li què esteu gravant, què esteu fent.
3: Ja, és veritat que la gent que va pel carrer en rodatges dient, aquí què graven?
0: Però una queixa en francès que afegeix una queixa, ell que està treballant, que és
1: Olivares?
0: És Francesc Olivares, que és director d'art, i la seva feina és anar a rodatges amb moltes de pel·lis que aquí ens han encantat, diu que a banda de la gent que el para i el pica dir quina pel·li esteu fent, hi ha el subgracioset que li diu al mig del carrer, en una escena de carrer, que esteu gravant una porno, creient-se molt graciós aquest persona per fer una referència sexual, ja li fa molta gràcia.
2: Aquest no, però el primer que pregunta què esteu fent, a veure, és ocupació de via pública, per tant, si tu ets veí, dius, ei, vull una explicació. Què carai estàs
1: fent
2: aquí?
1: Però no ho fan els veïns, fan els que passen per allà i a més és pur morbo d'aviam què s'està fent, aviam
2: si
1: qui sortiré.
2: Si ets veí, tens dret a saber què s'està fent a davant de que teu.
1: És com quan entrevistes algú per la ràdio i el primer que et diuen és, a on em veuré? Dius, a veure, on està la càmera?
0: No, això de la Laia m'ha passat mil vegades. Sí. Totes les vegades que he anat a fer un reportatge, ja sigui al Sónar, al Saló del Manga, llocs on hi ha molta gent, amb un micro, i la gent diu, on està? On miro? I jo el que dic, no, senyor, és ràdio. Sí, però on he de mirar? On he de mirar?
2: Bueno, perquè estan acostumats a que la ràdio és de tot menys ràdio, diguem-ho. És que és així.
0: Podeu comentar el que vulgueu al nostre grup.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
0: I aquí mateix també aprofiteu per votar. Res, un clic per decidir la cançó que culminarà el programa. La cançó de les 10. La podeu votar entre 4, que us llença en Sergi, inspirat en...
4: La Famèrdida.
2: Un 11 de maig com avui de l'any 1970 es publicava la banda sonora del festival de Woodstock.
5: Tickets for the Woodstock Music and Arts Fair are $7, $14 and $18 for 1, 2 or 3 days and can be purchased in advance at most local record stores. No checks will be accepted at the gate.
2: No sé si ho heu sentit de fons, però $7 un dia a Woodstock no estava malament, no?
1: No, era barat, no?
2: Amb tots els grans participants que hi van incloure en aquest festival, un dels més famosos de la història que, curiosament, no va tenir lloc al poble de Woodstock, ja que els seus vilatans s'hi van oposar. Van dir, aquí no veniu a liar-la, i es va liar, eh? Ara ho explicarem. Es va fer en un poble proper, Bethel, que tot i acollir l'esdeveniment, mai ningú l'esmenta quan parla del festival, tot i que se'l van menjar. I allà hi va passar de tot, més enllà de la música, a Woodstock. O sigui, a Bethel hi van morir 3 persones, una deguda a una sobredosi, una altra per un atac d'apèndix i una última per un accident amb un tractor, el típic tractor que t'atropella.
1: Que hi ha al mig un festival de música, també.
2: Però clar, perquè feien una granja. Aleshores, ja. Què hi havia allà? Tractors.
1: No el van avisar el granger que hi havia un festival de música.
2: I van néixer dues persones, o sigui, hi va haver-hi dos naixements allà al festival de Woodstock.
3: Però allò en directe, un
2: sí,
3: part?
2: Sí, parts, dos parts.
3: Mare de Déu, sou gran hippies també,
2: quants,
3: que ja volien anar allà.
2: Quants parts hi ha al festival de Canet? Oh.
3: Bueno, diria que no és el mateix, començant pel preu, saps?
2: No ve a ser el mateix. Va ser un descontrol. Avui ens centrarem, però, en la part musical i us farem escollir entre 4 cançons d'artistes que van prendre part, com, per exemple, Jimi Hendrix. So let us start talking falsely now. But I was getting late. Hey! virtuós de la guitarra, cantant nascut a Seattle, que forma part del malaguanyat Club dels 27, va ser qui va tancar el festival de Woodstock. D'ella recorda sobretot aquella interpretació de l'himne americà amb la seva inseparable guitarra, però nosaltres us hem escollit aquesta altra cançó, All Along the Watchtower. A Woodstock també va actuar la Janis Joplin.

també forma part dels cantants morts als 27 anys, com Hendrix, la cantant texana, coneguda per la seva força de les seves interpretacions, carregades d'ascendiment, va oferir una actuació molt recordada a Woodstock. De la Janis sentim el seu conegut Cry Baby. Més artistes que van tocar al festival.

0: Aquesta cançó és Fortunate Son, un dels temes més cèlebres de la Creedence Clearwater Revival, un grup liderat per John Fogerty, que va emportar el seu rock del sud als Estats Units al festival. I si us sona, és perquè la Ludwig et fa portar cap allà, una mica. No, no sé si us passa a vosaltres, però...
1: Inspiració.
0: Hi ha moltes inspiracions, de la Creedence en les cançons de la Ludwig.
1: Sí.
0: I acabarem amb Carlos Santana. Aquesta mexicà es va fer famós a la dècada dels 60 i principis dels 70 amb la seva banda Santana, que va ser pionera en la fusió del rock, la salsa i el jazz. En Santana, que va ser al festival, ha anat persistint al llarg de les dècades creant èxits fins a tombants de segle, com aquesta cançó que ho acredita, Smooth, de l'any 99. Quatre cançons de cantants que van participar a Woodstock. Quina votes, Laura? All Along the Watchtower, de Jimi Hendrix, Cry Baby, de la Janis Joplin, Fortunate Son, de la Creedence, o Smooth, de Carlos Santana. A veure.
1: Em quedo amb Carlos Santana, que no sé, crec que entra millor ara un dilluns, no?, que no la Janis Joplin, de cop, que a mi també m'encanta, però entén-me.
0: Doncs està guanyant la Janis Joplin.
1: No, ara, i si moment... teniu ganes de tirar-vos les venes un rato,
2: això sí,
1: meva.
2: Sí, sí, entreu però... aquí al nostre grup de WhatsApp i voteu per la cançó que més us agradi. De moment guanya, sí, Cry Baby, de Janis Joplin, i darrere en Jimi Hendrix amb el seu All Along the Watchtower. I aquí mateix al nostre grup de WhatsApp es pronuncia una altra persona que també treballa en rodatges, en aquest cas l'Andrea, que ens diu que sí, que la gent és molt pesada, que sempre s'atura a dir què esteu gravant, i molta gent ve i diu que hi ha Mario Casas. Diu, sempre pregunten el mateix.
1: Bé. Ai, i només en Mario Casas, ara m'interessa saber quins actors creuen que hi ha.
2: Sí, Andrea, digue'ns més coses. Ell diu que es dedica al catering, és a dir, tota la gent que ha d'alimentar a un rodatge, perquè hi ha molta gent treballant. Explica'ns si les xorrades que us preguntin, mira, acaba de dir, sí, 100% sempre pregunta per Mario Casas, no? Però deuen demanar per altra gent.
1: Em fa molta gràcia que no veus pregunta per Mario Casas.
0: On és la moto del Mario Casas?
2: Intenta recordar alguna altra. Va, Andrea, volem més anècdotes de rodatges, que segur que són guais. Ara llegirem més comentaris vostres, sentirem també les vostres notes de veu, ara sentirem també, però, la veu de la Rigoberta Bandini, que ens porta allà mateix, a Hospitalet de l'Infant, a Miami Beach.

0: Així sona els experts.
1: La vella Montserrat. Desperta el barri a cos d'escombra, tot cantant.
2: Bon dia, algú ens pot presentar o podeu només fer carols? Ja volem sentir aquesta cançó.
3: Calleu.
1: Sol en cap moment, tu respira pel cap tranquil·lament. La cosa de l'aire no m'ocupa el vent.
2: O adormida en algun lloc.
3: L'Anna.
1: Tardes de pluja.
2: Oh, oh, oh.
3: L'Anna diu, he de baixar del cotxe, però no puc.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Qui no vulgui pols, que no baixaré!
3: Mira, insisteix la nostra oient, l'Andrea, que diu que tothom que, mentre està en un rodatge, ve a preguntar-li pel carrer, que hi ha el Mario Casas. Hi ha un altre clàssic, és que quan s'acosta una persona gran, que suposo que està encantada de veure un rodatge al mig del carrer, i li diu, escolta, saps si hi ha el meu net aquí, que està estudiant això del cinema i tal?
2: Ai, això fa molta il·lusió, perquè tots els avis pensen que els seus nets seran famosos i faran rodatges al carrer.
3: Bé, gràcies, Andrea, per ser-hi, però ara estem sentint la sintonia del dilluns de Fúria. Per tant, avui, Laura, per què esclatam?
2: Aviam, comencem a escalfar temporada de... rebre multes per veure el carrer. Jo ja sé que això és polèmic, que això que diré avui no tothom hi estarà d'acord, no passa res, no ens hem de posar d'acord amb tot.
3: No es pot, no es pot. Oi.
2: Ja ho sé que és il·legal.
5: En una terrassa sí que es pot.
2: Ah, ah, ah, en una terrassa sí que es pot. Pagant 5 pavos la cervesa i a més estàs obligat a quedar-te a sopar perquè si no no et donen taula.
6: I per què no fem que el que no es pogués o fer xivarri
2: ara,
6: o no recollir la brutícia?
2: Això és el que jo volia dir. Això és el que jo volia dir, perquè és que a més és una llei com molt flexible, no?, de cop i volta, perquè jo ara que això, vaig a dir una cosa que no és per prohibir-ho tot, al revés, és per permetre-ho tot, però hi ha com moltes excepcions, no? Amb l'ansia és festa major, evidentment ningú et vindrà multa perquè t'estiguis fotent un quinto al carrer. Si el Barça guanya la Lliga, de cop i volta, un diumenge a Plaça Catalunya, a les 2 de la matinada, dubto molt que es fotessin a multar.
5: Perdona, estaven tothom prenent cacaolat, eh?
2: Sí, clar que sí. Aigua amb gas.
5: M'hi vaig fixar i tothom prenia cacaolat, aigua amb gas i poca cosa més.
2: I jo no estic a favor de que els multin, eh? Vull dir, no se'm malinterpreti, jo em sembla molt bé. Ara, per què aquests dies sí i després... un dijous que pel que sigui, tu que treballes a l'hostaleria i treballes tots els caps de setmana, és el dia que tens festa perquè lliures aquell dia, i llavors tu no tens dret a fotre't una cervesa en un banc del carrer. Bueno, nois, jo crec que això fa aigües per tot arreu.
6: Té raó, la Laura.
2: Bueno, jo entenc que hi hagi com una mena de regulació, però és el que deia la Laia, de... si fas molt soroll, no pots estar a les 4 del matí fotent
6: clar,
2: un soroll de Déu.
6: Però és que paguen just els pecadors després.
2: Si pixes al carrer, o sigui, clar, totes aquestes coses que estan
6: si associades... Deixes la brossa, si deixes brossa, però hi ha molta gent que deixa brossa i veu cacaolat i deixa brossa igual.
2: I gent que pixa al carrer a les 2 del migdia sense haver begut cap cervesa. Vull dir, que es condemnin aquestes actituds incíviques que fan que la convivència sigui tensa i que els carrers estiguin bruts. Però què té a veure això amb que jo em pugui fotre una llauna de cervesa al carrer un divendres després de sortir de treballar? Tio, és que al final no estàs defensant la salut i la convivència, no dissimuleu. Estàs defensant el capital, doncs que la gent hagi d'estar obligatòriament asseguda en una terrassa, que a més, en aquesta ciutat, no sé els vostres pobles, però cada cop és més difícil, és una xincama, pot ser en una terrassa segons quins barris, és que no existeix la cadira en una terrassa, has d'entrar a dintre. Perquè
5: està
2: és que
5: molt ocupada.
6: No n'hi ha, i a més si vas a prendre un cafè diuen que no perquè volen que sopi el
5: ens va passar l'altre dia, estàvem el divendres passat en una terrassa, uns quants pares que estàvem amb la canalla que jugava allà en un parc, i en un moment donat, doncs, una mare es va trobar sense possibilitat de seure enlloc. I diu, clar, és que ara si demano un quinto no puc anar allà al banc a fotre'm el
2: parc. És que no pots estar ni dret,
5: clar,
2: segons
5: clar.
2: És il·legal.
5: És aquesta absurditat, eh? Vull dir que estàvem parlant a 3 metres de distància, però era un banc públic, no? I després hi havia les cadires de la terrassa que ja us dic que estaven plenes.
2: I en canvi... Jo tampoc dic que jo estigui a favor, però jo us dic una dada, que és que fumar sí que es pot al mig del carrer. Saps? I també és igual de dolent per la salut, si vols pensar
5: sí,
2: així.
5: Sí, ben vist.
2: Sí, si ho vols mirar des de la perspectiva de la salut...
6: I cremar motos, això que dèiem avui. Si tu puges per un carrer cremant motos trucades i mil coses.
2: Sí, des de la perspectiva de salut no té sentit, perquè hi ha moltes altres coses perjudicials per la salut que sí que es permeten. I des del sentit de la convivència, doncs també hi ha moltes altres coses que sí que es permeten i que també són dolentes per la convivència. Per tant, què està passant aquí? Jo només vull dir que, bueno, que aquest estiu, una altra vegada, haurem d'anar fugint de la policia, sobretot en aquesta ciutat. A mi una cosa que em fa molta il·lusió de sortir de Barcelona, en general, en temporada de bon temps i de calor, és que això no acostuma a passar.
5: Als pobles dir, no passa això.
2: Els oients, digueu-nos, si als vostres pobles la urbana està avorrida, perquè a vegades també passa que hi ha certs pobles que, mira, agafen la creu amb això i comencen a multar perquè així fan alguna cosa. Però en general no passa tant com a Barcelona. sigueu feliços, de veritat, aprofiteu aquesta treva que us dona bueno,
3: les festes majors.
2: Exacte, no, i el bon temps, i a vegades doncs, això, a l'ordre públic.
5: Ara marxes, Laura, però abans donant una mala notícia, i és que l'Anna Closa ens ha dit que ve mal temps a partir del dimecres. Ve...
2: Ja ho he vist, ve, tranquil·la.
5: Baixa de temperatures, eh?
2: No, aviam, una cosa és que plogui, l'altra cosa és que baixin les temperatures.
5: No, baixen les temperatures.
3: Bé, és la primavera.
2: Molt malament.
3: És el normal, no, Laia?
2: No, la temperatura no és el normal, no?
6: El normal és d'aquests dies. Més baix no seria normal. No.
2: Sí, que plogui és normal.
6: Sí.
2: Però a mi m'agrada que plogui, que jo pugui anar amb màniga curta igualment.
5: Se creu donar-te aquesta notícia per marxar, però...
2: Gràcies.
3: Adéu, Laura Grau.
5: Escalf, m'havia dit.
2: Vinga, adéu.
6: Adéu.
3: I el que sí que es pot menjar a tot arreu són els dorayakis, els pastissets que ens canten aquí, per fi, aliats, la Flashy Ice Cream i la 31 Fam.

0: Catalunya, gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions l'any 2024. I et posaré un parell d'exemples que assenyala l'estudi. Mira, quan apareixen vídeos deepfakes de candidats, després del cas que va passar a Buenos Aires, l'any passat va córrer un vídeo com superrealista, però fals, d'un candidat que se suposava que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Això va generar moltíssima confusió i, per tant, doncs, va aconseguir manipular moltíssim el resultat electoral. Però no només això, sinó, per exemple, l'any 2024 als Estats Units, el chatbot Grok, el de la xarxa social X, que tots coneixem, doncs va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en 9 estats i que, per tant, no es podia presentar. I això va ser una informació que va arribar a moltíssims usuaris justament a través, doncs, això, de Twitter i, en aquest cas, doncs, de Grok. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que fem referència, que destaca especialment justament fa 2 anys, l'any 2024, perquè va ser un any en què es van produir molts processos electorals a tot el món i en 60 països està demostrat que es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per justament influir-hi. Ho explica el seu director, l'Albert Sabater.
1: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
0: És que estem davant d'una tecnologia que és molt nova, que ha arribat molt ràpid, d'una manera molt generalitzada i que, per tant, pot contribuir a la viralització d'aquest ús maliciós per part d'una part de la població, sense que una mica la majoria en siguem conscients de les conseqüències, per tant, tampoc no tinguem l'avís, no estiguem en alerta, en estat d'alerta, per poder controlar o per poder detectar aquest ús maliciós. Explica aquest expert que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
1: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
0: Què passa ara, que estem a punt de començar un nou cicle electoral que arrencarà d'aquí un any ja amb les municipals, i en aquest sentit Sabater considera que també s'intentarà manipular aquestes properes eleccions municipals.
1: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no ho podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades, eh?
0: Per mirar d'editar-ho, és important que la ciutadania estiguem al cas, ens informem, sapiguem detectar aquest tipus, doncs, de continguts, però també els experts proposen una actualització de la normativa dels processos electorals i, sobretot, una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
2: Gràcies, Laia, i no marxi sense abans resoldre el jeroglífic musical. Són La Fúmiga, i el títol d'aquesta cançó és allò canònic, allò que no es pot evitar que s'esdevingui.
0: Havia de passar.

0: Escoltes i cas.
1: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
2: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
2: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
2: Pausa.
5: La Sala Bec presenta Abraça'm fins que m'adormi, de Cesc Colomina, dirigida per Guillem Sánchez García. Un monòleg íntim i poètic protagonitzat per Roc Bernadí sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Del 29 d'abril al 24 de maig a la Sala Bec. Més informació a salabec.cat. Recomanat per ICAT. Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/la-nit-dels-museus. Recomanat per ICAT.
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Dos quarts en punt, dos quarts a 10, hora de despertar-vos, també informats amb l'Anna Closa. Bon dia.
8: Bon dia.
7: I què hem de saber per avui, dilluns, 11 de maig?
8: Doncs que avui ha d'acabar el desembarcament i trasllat dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus als seus països d'origen. Els catalans i espanyols ingressats a Madrid continuen asimptomàtics, però entre els nord-americans hi ha un positiu i un cas amb símptomes. També hi ha un possible cas entre els passatgers francesos. En plana internacional, Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, cosa que ha fet pujar el preu del barril de Brent fins als $105 a causa, doncs, pel risc que la guerra s'allargui, la preocupació. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i també del bloqueig dels ports iranians, i en una entrevista televisiva Trump, doncs, ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar. Mentrestant, la cap de la diplomàcia europea, Kaya K, es mostra escèptica davant la proposta russa perquè l'excanceller alemany Gerhard Schröder esdevingui mediador en la guerra ucraïna. L'exdirigent socialdemòcrata ha treballat per empreses russes i els ministres d'estrangers dels 27 debaten avui noves sancions. A casa nostra, el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar entra en la recta final. Tots els fills han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de la avi i dels rèdits que en van treure. El fill gran, per a qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública. Aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència. I acabo explicant-vos que la vaga general de l'educació es manté per a demà dimarts. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen reunir-se amb el departament abans de l'inici de les protestes, però la taula sectorial no es farà fins dijous. Per tant, no es podran acostar posicions abans i per ara es mantenen les jornades de vaga previstes, que de fet la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades.
7: Dos minuts passen de dos quarts, Anna, que no t'esperaves saber avui.
8: Doncs mireu, si us agraden els gats i teniu previst anar a Grècia, sapigueu que una protectora d'animals ofereix casa de franc a l'illa de Siros a canvi de cuidar gats durant 5 hores al dia. Però no us penseu que són un parell de gats, sinó que en aquesta colònia felina hi ha més d'un centenar de gats. El requisit és tenir més de 25 anys, anys, bona forma física, quedar-se un mes al país i donar-los molt d'amor, és a dir, acariciar-los durant almenys, diuen, 2 hores. Ara bé, matisen que és en una zona rural on hi ha escorpins, serps i també hi cau un sol bastant intens.
7: El titular d'esports.
8: Que el Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història, ho ha fet després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford de falta directa i de Ferran Torres. Tots dos gols es van fer a la primera part del partit. D'altra banda, avui el Girona juga al camp del Rayo amb només un punt de marge sobre el descens i amb 3 derrotes consecutives. En hoquei patins, el Barça perd la final de la Champions davant el Porto i en bàsquet l'Uni ha quedat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina.
7: I avui quin temps farà?
8: Doncs avui és un matí de sol amb alguns núvols prims dispersos i temperatures estables. De nou, creixeran nuvolades al Pirineu, on a la tarda doncs no es descarten alguns ruixats des de l'Alt Pirineu fins a l'Albera i a la resta doncs es mantindrà el temps estable amb temperatures al voltant dels 25 graus.
7: Voleu una mica de Florence and the Machine? Ara, que són les 9:34, anem fins a l'any 2008 per recuperar aquest tema titulat Dog Days Are Over. I ara, de seguida, parlem de llibres.

0: Així sona els experts.
1: I ara seguida la Laia ens porta un compte. És un instagramer de...
2: És un instagramer d'Instagram.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 9 i 37, parlem de llibres.
3: Ni pluja, ni boira, ni estels, ni cometa. Jo no ho atura, és el quan reventa.
1: La mare és el títol de la nova novel·la de l'escriptora valenciana Emma Zafón, un drama familiar situat a un petit poble a l'interior de Castelló, que com a tal és tendre i emotiu, i com la vida mateixa, és un llibre que pot ser també bastant amarg. A més, venint de l'Emma Zafón, ja podeu imaginar que l'enfocament crític és més que afilat. La mare té com a fil principal la mare de família, que ha de carregar amb tot. Treballa al bar del poble, cria els fills, cuida els avis, ha de prendre totes les decisions que Laia, dels personatges masculins, no surten d'ells. Haurien de sortir, però no
2: haurien de sortir
1: d'ells mateixos. Tot i això, tot i el que acabo de dir en defensa d'aquesta protagonista, el dia de Sant Jordi vaig tenir l'oportunitat de conversar amb l'Emma Zafón. Li vaig dir, Emma, unes preguntes, pericat! I me'n vaig adonar, mirant les meves notes, que tot el que havia apuntat era des de la perspectiva dels homes del llibre. Però vaig dir... interessant, acceptuem-ho això. Segur que tenen moltes coses a escoltar i aprendre.
2: Molt per aprendre.
1: Aquesta mena de personatges, val? Doncs els meus personatges preferits d'aquesta família són dos. Un és el Roberto, el germà d'aquesta mare. És el primer de la família que va anar a la universitat, que va aconseguir feina en un banc, com si fos la rehòstia, i pressionat per l'empresa pel banc va acabar estafant mig poble.
2: Hòstia.
1: Allí en tothom es coneix, mig poble i tota la família amb la coneguda trama de les preferents.
2: Hòstia.
1: Segur que ho recordeu, allò.
2: Sí, sí, sí.
1: És un home que, si tant el llibre, diu i sepulta la seva foscor i desgana sota clau dins el pit. No pot mostrar les seves emocions. L'altre personatge que mola és l'Àlex, que és el tercer fill, l'inesperat, el que van tenir de penal. Encara es diu això?
2: Sí,
1: va,
2: jo crec que sí.
1: El que van haver d'aixecar una paret més a casa perquè tingués una habitació, perquè són una família molt, molt correla. És el Bala Perduda, el que coneixen a totes les festes majors de la província, i el poble té la fama d'introduir-se merda pel nas, però per algun motiu s'ha guanyat el meu cor, aquest personatge.
2: Ah, sí?
1: Sentim l'autora.
4: Ai, em fa molt contenta que em pregunteu sobre l'Àlex, perquè tot i que la part més central de la novel·la gira entorn als personatges femenins, quan vaig acabar d'escriure i de treballar a la mare, em vaig adonar que per a mi Àlex era el meu personatge preferit, com si fos el xiquet dels meus ulls o el meu consentit. I en aquest cas el que he volgut retratar és la realitat dels nois de la meva generació, correles, de gent treballadora que va abandonar els estudis perquè les faenes manuals se pagaven molt bé en les zones com Castelló, que havien centrat part de l'economia en la construcció. I ara és un poc això, que es troba a les portes dels 40 anys, veu que pues, és un burro de càrrega en el mercat laboral i que a més no ha tingut sort a l'hora de trobar una xica que és el que ell volia. Jo no m'atreviria a dir-lo tant, que és que no estigui a l'altura, perquè al final pues, és una persona molt noble, és un xic molt atent, és molt honest, a nivell de puresa d'esperit és el més pur de tots els personatges i d'alguna manera pues, ell sí que internament pues, arrossega aquesta ferideta d'estar sol. I ho sent, i ho pateix bastant. Crec que és que és molt bonic, l'Àlex. En el cas de Roberto, és cert que té una processó llarguíssima circulant per dins d'ell. Ha estat educat en tirar sempre cap endavant, té una figura robusta i forta, i sobretot no sabe detectar que necessita ajuda i molt menys en demanar aquesta ajuda. Jo el que m'he adonat, he tingut inspiració de sobre a moments que m'envolten. No han tingut aquest desenvolupament emocional com sí que hem tingut potser més les dones, i que això a la vegada va en detriment de que facin un procés d'ordenació de les seues pròpies idees. Quan tu expliques, doncs em passa això, això i l'altre, el teu cap d'alguna manera també s'endreça. I el que em trobe és que tenen un guirigall de malestars a dins, tots tancats sota clau en algun punt del seu interior, dificulta moltíssim les relacions i una cosa o més fluida o més natural amb tots els homes amb els quals has de conviure.
1: Doncs això és el que més m'ha agradat d'aquest llibre, com l'Emma Zafón ha delineat el caràcter i el comportament de cada un dels personatges. Com a secundaris, també hi apareixen els senyors de bar del poble, els cunyats, els que diuen les coses són com són i fes-me cas que ja t'ho dic jo, que al principi semblaria com una escapada còmica secundària, però avançant la lectura m'he adonat que incloure els cunyats de bar en una novel·la com aquesta era fins i tot necessari, com ens ha confirmat l'Emma Zafón.
4: Crec que era bastant important incloure'ls. Jo convisc en una realitat en la qual, d'una banda, tinc la societat pues, més progre i liberal de Barcelona, però és que després jo torno al poble i hi vaig sovint i el que em trobo són els senyors de bar. A l'hora d'explicar determinats fenòmens, com per exemple la intenció de vot o el clima d'opinió d'una societat, clar, sovint sent explicacions o estudis o llegeixes articles superelaborats de per què puja l'extrema dreta o per què passa X fenomen. Tot com molt recargolat i després te trobes que l'explicació a peu de barra de bar és bastant més senzilla. Ah, no dic que no sigui preocupant. No sé com explicar-te. Crec que n'hi ha una infanteria obrera a tot arreu dels pobles i de les ciutats dels països catalans que no estan en compte en les esferes de pensament i que n'hi ha molts pocs productors de coneixement literari, d'assaig, periodístic, que s'endinsen en aquestes realitats de bar i que escolten el clima que es produeix i que es difon a les fàbriques, a l'obra. Ho veia bastant destacable i crec que és absolutament imprescindible en un territori rural com és el de Castelló.
1: Felicitats a la nostra oient, la Magda, que avui s'ha endut aquest llibre al miniquiz, la mare d'Emma Zafón, que publica l'editorial Empúries. La resta aneu a llibreries a comprar-lo. I, Laia, que sàpigues que al final sí que ha sortit de dintre meu, de mi mateix, preguntar per les dones del llibre, especialment la mare.
2: Home,
1: que
2: menys.
1: És que és el títol.
2: És que no siguin les protagonistes.
1: Et planteja un dilema passatge. Saps què és un dilema passatge?
2: No.
1: És un passatge del llibre que és un dilema, no? Diu la protagonista.
2: Seria un passatge dilema i no un dilema.
1: No em quedava tan poètic. Diu la protagonista, que segurament t'hi has trobat tu i totes les mares i dones de família. Es pregunta ella mateixa, que serà anant quedar regada tot. Em calle i m'ho engolisc tot, i tothom content, o dic el que pense i pegue quatre crits, i llavors tothom disgustat, ells i jo. Què faig? Què es faré de situació?
2: Home, és el gran dilema, eh? Sempre no m'estranya que hi hagi dilema, perquè és un bon dilema. És allò de la injustícia a costa de la pau, o sigui, perdó, la pau a costa de la injustícia, o fem la revolució?
4: Fins i tot la pròpia persona que ha esclatat, perquè acaba arrossegant la culpa d'haver esclatat, que a més esclatar entre les dones està molt mal vist, no sé si tindria una solució fàcil. En tot cas veig que és una conseqüència, que és un procés no resolt de les vegades en les quals no s'ha fet cas a les dones, quan potser han manifestat que estan fins a dalt de faena, que estan esgotades, que no poden assumir el ser aquest pes cabdal de la família i el concentrar totes les responsabilitats. Per tant, en el moment en el que certa pedagogia s'ha fet a tots els membres de la família i no ha servit de res, suposa que ja el punt últim o ja la frontera és arribar a aquest plantejament de no puc acumular cap responsabilitat més i el que em demana el cos és esclatar perquè se n'adonen d'una vegada. És una trampa perfecta, sobretot per a les dones que com a herència o com a dinàmica acumulen tot el pes de la casa. És aquí dalt.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Quarts a 10, avui és dilluns 11 de maig, dia ideal per anar ja omplint-vos la setmana de concerts. I a més, Anna, arrenquem amb un concert en què Estrella d'Am se celebra a ells mateixos la seva història. Celebren 150 anys, espero que ho facin amb música i amb canyes.
5: Sí, de fet només queden 5 dies perquè el Parc del Fòrum doncs, es converteixi en l'epicentre de la celebració dels 150 anys d'aquesta cervesera. El cartell musical reunirà Maria Jaume, que l'estem sentint en aquest Amor d'Ultramar, que forma part del seu últim disc, Sant Domingo Forever. De fet, la mallorquina serà la primera en saltar a l'escenari a Estrella d'Am. Ho farà a 4:45 de la tarda, tot seguit, i actuarà la Muixca. És un dels pocs concerts que farà l'Irma Farelo aquest 2026. La Muixca actuarà quan faltin 5 minuts de les 6 de la tarda. Després el torn doncs, serà de Love of Lesbian i la festa a l'escenari Estrella d'Am culminarà amb el primer gran concert de la gira final d'Oques Grasses. I on estàs? Pica la lluna. Quan vindràs? Pica la lluna. A l'altre escenari, al Mediterràniament, la festa començarà amb Ginestà. El germans Serrasolses actuaran a 3:15 i acabarà cap a les 5, doncs, que serà quan comencin el seu espectacle Els Catarres. A 6:45, actuació dels Tiets, on presentaran el seu últim àlbum, Cafè pels més cafeteros, i quan faltin 5 minuts per les 9 de la nit, 31 fam.
6: Però que afortunat series amb mi, és una mica mal. He vist com et mous, vull que m'ensenyis a ballar.
5: En total, més de 7 hores de música al Parc del Fòrum de Barcelona per celebrar els 150 anys d'Estrella d'Am. Pel que fa a les entrades, doncs encara n'hi ha de disponibles. Les trobareu a la web d'Estrella d'Am. Recordem que obren portes a les 3 de la tarda. Per cert, que dimarts el grup coreà de K-pop, Twice, actuarà al Palau Sant Jordi. Dels grups del moment pel que fa al K-pop i dimarts passaran per Barcelona per presentar el seu nou tour This Is For. Sobre l'escenari s'esperen coreografies milimètriques, una producció audiovisual d'alt nivell i un repertori replet d'èxits. Si voleu gaudir d'una nit de K-pop, sapigueu que encara queden entrades a la venda per aquest concert que es farà dimarts a partir de les 8 del vespre al Palau Sant Jordi. Qui també actua dimarts és Guillem Bautista, ho farà a Badalona. Continua celebrant les festes de maig i aquest dimarts l'artista badaloní actuarà al racó íntim de les festes cap a les 10 de la nit al Parc de l'Escorxador. Guillem Bautista presentarà les cançons que formen part del seu nou EP, No està mal, i també d'altres que ja formen part dels seus èxits. Per cert, que no us ho hem dit, però avui a Badalona l'actuació de la Tresca i la Verdesca.
7: Si l'heu de no trepitjar-lo mentre balleu aquest pal.
5: Aquesta tarda, després del dinar popular, el grup d'animació infantil de Badalona, la Tresca i la Verdesca, oferirà el seu divertit espectacle per a tots els públics, a tots els que s'apropin, doncs, a la plaça de la Plana, cap a les 5 de la tarda. L'espectacle, per cert, serà gratuït.
7: Paraules d'amor, senzilles i tendres.
5: Pel que fa als concerts de dimecres, destaquem el de Jofre Bardagí a Barcelona. El músic, doncs, barceloní presenta el seu projecte anomenat Jofre Bardagí interpreta Serrat, un projecte de dos àlbums que revisita l'obra de Joan Manuel Serrat amb una mirada actual i personal. Fa un parell de setmanes, Bardagí va publicar el seu segon volum i dimecres, doncs, el presentarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquest concert, per cert, serà especial perquè actuarà el mateix Serrat i altres artistes convidats a la cita, com ara Sidoní, Guillem Roma, Lavet, Glaux, Litus i el productor del disc, Juan Malatorre, de Vetusta Morla. L'actuació s'emmarca dins del Guitar Vicena i encara queden entrades a la venda. El concert començarà a 9:15 del vespre. I ara anem a escoltar una mica d'Arcàngel i Bad Bunny.

Ja sabeu que Bad Bunny actuarà la setmana que ve a Barcelona, però abans ho farà Arcángel per celebrar els seus 20 anys de trajectòria. Aquest dimecres portarà el seu tour, l'Octava Meravella, al Sant Jordi Club, en un concert en el que encara hi queden entrades disponibles. I ara passem per Manresa, perquè recordem que l'Anònima continua en marxa al FABA, el Festival Artístic del Barri Antic. Avui el FABA va néixer amb la voluntat de ser un punt de trobada per a propostes artístiques emergents, interdisciplinàries i locals. La setmana comença amb l'actuació del trio pop-rock de la comarca del Bages, Riner. Això serà dimecres. Dijous, per exemple, hi actuarà Germans Ortega i el dia fort serà dissabte. El dia que et vaig conèixer, ja vaig fer les maletes. Vam anar a una illa deserta, em vas desfer la trena. Dissabte hi actuarà la Uineta, la Blacky, Gavino MP3 i Cabira, que és el projecte d'Eva Valero.

0: Les 9:51 minuts al matí, avui que comença el Saló de la Moto de Barcelona. Us hem demanat per la vostra relació amb aquesta mena d'artefactes i, com sempre, engegant la recta final del programa, us recollim alguns dels millors àudios que ens han anat caient al llarg d'aquest matí de dilluns.
1: En la meva primera feina, treballant en efectes especials, quan tornava cap a casa amb la moto, un cotxe em veig en pita i m'assenyala com preocupat el motor, estava sortint flames del motor. Paro allà, com puc, salto a la moto, deixo caure la moto i se'm crema la moto. I allà vaig descobrir que les motos, quan es cremen, no exploten. Bueno, fan una flamaradeta així, quan surt la benzina, però és més que això. Amb els efectes especials us enganyen. He treballat amb bastantes pel·lis de molta animació en stop motion. He treballat Shaun the Sheep, la 2, i també Wallace i Gromit, la de l'any passat.
2: Bon dia, Catalunya. Jo he tingut moltes motos en la meva vida, entre moto de cross, moto d'enduro, moto de carretera. El viatge més bonic que he fet amb la moto, una Goldwing, Honda Goldwing.
3: Honda.
2: Tota l'isola d'Elba, la Còrsega i la Sardinya. Tot amb la moto un estiu. Últimament tenia una moto custom i després he passat a la Vespa. Moto més icònica d'Itàlia. Quan vaig venir a viure aquí a Barcelona, més aviat feia servir l'app aquesta de moto de lloguer. Una abraçada a tothom. Adéu.
4: Rembrandt.
5: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: passaran coses en el vostre dia quan a les 10 en punt soni la cançó que heu votat i nosaltres us diguem adeu i fins demà. És la Su, que ens canta el seu Passen Coses. Són les 9:55 i encara podem fer una mica de resumet del programa d'avui.
1: Doncs sí, avui hem arrencat setmana, això s'ha notat perquè costava molt obrir els ulls, desempallegar-nos dels llençols i també no sé el que ha dit en Roger.
0: Ara que ens separen 4 minuts de 2/4, volem més música per acabar-vos de treure els llençols de les lleganyes.
2: Què diu ara, què diu?
0: Una nova metàfora que m'he inventat.
3: Molt bé.
1: Però per què ens costava tant llevar-nos avui? Doncs perquè alguns estàvem celebrant que el Barça és el flamant campió de la Lliga Masculina de Primera. Ui!

0: Aquí els experts hem parlat d'això, de motos, de Tàrraco Viva, hem fet agenda i hem punxat cançons d'ara i de sempre, com una estona de cel dels Pets, que s'entén d'allò més. De fet, la Laia ha aprofitat per fotre garrotada a una altra cançó que, segons ella, no s'entén.
1: Molt maca aquesta cançó que hem posat,
2: eh? Recordeu el títol? Quina havíem
0: dit? Una estona de cel.
1: Una estona de cel, cel.
3: Na, na, na.
1: Dic que les cançons que s'entenen, també, eh? L'altre dia ens fixàvem amb la flor groga de Manel, puta cançó que no s'entén re, macho. Però m'agrada molt, eh? Sí, la vaig posar com a cançó preferida, però no l'entenc, no sé què va.
2: No venia tom, tampoc.
0: No, gaire.
1: No, però com que és tan explícita aquesta d'una estona de cel, ho agraeixo.
2: I avui dinaré bajoques, per cert.
0: Està bé. I de Laura Grau, que comença el típic error de preguntar coses a l'audiència.
4: Consultori amb l'audiència, perquè jo necessito que em digueu si se m'estan pujant els fums al cap o si estic començant a tenir actitud de diva o si és normal el que m'està passant.
2: En francès, sí, se t'han pujat els punts els fums al cap, Laura. Fasca!
0: És que, clar, preguntem cada cosa als nostres oients. Babies, la cançó que ha guanyat aquest Cry Baby de la Janis Joplin, alias Janis Joplin, segons jo.
2: Gràcies, oients, per convertir-la en la més votada. Gaudeixin allò votat, en aquest cas, la cançó de les 10, és aquesta, titulada...
0: Cry Baby.
2: Tal qual. Gràcies, Anna, Laia, fins demà, Sergi.
1: Adéu,
2: fins demà,
1: Roger.
2: Fins demà, les 6. Adéu.

Què tal, com esteu? Bon dia, Desicat. Impossible, posar-li mala cara el dilluns. Adina Maria Jaume, sonen ses campanes. I aquí arriba donant-nos l'energia que necessitem per una nova setmana. La bona feina conjunta de Lady Gaga i Doche.

0: man.
1: Luxes i capritxos, eh? Amb Meghan Trainor, que diu que no vol un príncep, vol un rich man. I més energia de la bona i Cat aquest dilluns amb Dolce Cat, Jealous Type. Fora.

Hipnose, arribant de nou la seva flama més guitarrera de la sacsejada rockera que el Quartet de Barcelona descarregarà en directe amb un concert gratuït el 20 de juny a Torroella de Montgrí dins el Festival Ítaca. 10 del matí, 16 minuts, ritmes ara mogudets que ens transmeten ja aquest aroma d'estiu amb Gisits.

0: expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, Millennials, Centennials, Alpha, i si no sabeu de quina generació sou, també.
0: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
0: I sempre que vulguis, al web i l'app.
3: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
4: de rialles.
5: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
6: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
7: Us esperem! Serà brutal!
2: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3K.
8: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
9: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, centre de la imatge. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
8: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

Mosaic, portant el seu optimisme a noves altures amb Like and Fly. I aquí som un matí més, despatxant bona música, recarregant les piles després del cap de setmana, recuperant ara una d'aquelles cançons escrites en lletres daurades, revivant desdicat el fenomen Adam, Dancing Queen.

relativitzant les preocupacions del dia a dia amb el ritme d'aquest No està mal de Guillem Bautista, preparat per portar les seves noves cançons en directe demà dimarts a les festes de maig de Badalona. I aquesta que tampoc està mal, eh? Jade, amb l'eufòria disco d'aquesta Fantasy.

0: Visa, la millor resposta.
1: Què fas tan concentrat?
2: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
1: Ja bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
2: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
3: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
1: M'encanta veure't tan motivat.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
5: Pausa.
4: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
6: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
7: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
5: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
4: Pausa.
5: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Doncs molt lluny, eh? Anant Nemo, després de la seva èpica victòria a Eurovisió el 2024. L'artista queer que continua captivant a tot el món, sobrat de ritme de talent, amb cançons com aquesta, Art House.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: I aquests gairebé últims compassos, sospits de la primavera, brillen encara més amb aquesta cançó de Rigoberta Bandini.
2: Les històries

La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android. Escoltes i cap.

Guineta fent sacsejar les seves noves cançons. Les dona l'album debut que farà brillar en viu aquest divendres a la Festa Major de Tàrrega. Va, nou bloc de música d'aquest dilluns que anem planificant amb la tornada dels Dylan Levine, Maroon 5. Això és Heroin.

tot més intens, però mantenint la seva essència de sempre. Aquí teníem de Crapapals amb la nova cançó 30 i ens acostem a 11:45 amb Addison Rae.

0: Hi ha silencis que fan més valent.
1: Una altra proposta que sona millor només amb tu, el ritme més íntim i calmadet de la Jura Blum i Jar Taledo, i al teu costat, que avança el dilluns amb les vibracions positives de Paul Russell.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
3: Linkat.
2: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapes.

Una de les estrelles més innovadores de l'electrònica i la música dance d'aquesta última dècada. I fem ara parada un dels nous temes de Thundercat amb la veu del ja desaparegut raper Mac Miller. Molt en la línia, molt a l'estil Stevie Wonder, sonen amb aquest She Knows Too Much.

que em sembla que diuen que no hi ha futur, però així fan història avui els de la Garriga, Blue Nana amb No Future. I el futur, que es presenta cada cop més brillant pels australians, 5 Seconds of Summer, Telephone Busy.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No però el pots treure. No, és divertit un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això total.
3: Home, i tant.
4: Igual la Sergi ens tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
6: Dues hores de programa.
5: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

descobrint de Desdicat, una de les noves bandes de la nostra escena, els tarragonins Sodi, ajudant-nos amb el seu rock de guitarres a buscar un lloc on amagar-se. Doncs, d'una de les noves promeses a la música de tots uns veterans, Blau Mut.

Doncs ningú s'esperava aquest nom. De cop i volta a l'escena del País, la veu de la Bru, nutrint-nos d'aquesta meravella. Potser demà. 6 minuts i les 12, anem culminant aquesta hora amb aquestes tres veus que casen molt bé perquè són germanes. Les Haim, més unides que mai amb Relationships.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural a ICAT amb Anna Closa.
0: Arrenquem l'ICAT al dia d'aquest dilluns amb la 28a edició del Festival Tàrraco Viva, que comença tot just avui. Durarà un parell de setmanes i s'hi faran més de 500 actes. Les recreacions històriques són un dels atractius d'aquest certamen, que enguany revisarà la influència de Roma en la nostra civilització, però també es preguntarà la utilitat dels festivals com aquest. La resposta a aquesta pregunta la té Magí Seritjol, el qui ha estat durant 28 anys director del festival i que aquest any es jubila.
2: Per què Roma? Perquè ens ensenya qui som, és a dir, encara ara, encara vivim mentalment en un marc de l'antiguitat clàssica.
0: Aquests primers dies la programació se centra en projeccions, activitats escolars, tallers o conferències fins al primer dels dos caps de setmana en què es concentra més activitat en diversos espais de la ciutat. A més de les recreacions, el programa també recull una gran varietat de propostes per a tots els públics que parlen d'aspectes del món antic, com ara la vida quotidiana, l'exèrcit, la justícia, el món funerari o les relacions socials. L'altra gran cita és el segon i últim cap de setmana del festival, en què els jardins del Camp de Mart acolliran la major part d'activitats lúdiques i també de recreació. Seritjol en destaca algunes de les novetats d'enguany.
2: Hi ha tot un cicle de converses. Són 10 converses sobre el llegat del passat, si encara ens influeix en la gastronomia, en la literatura, en la política. Una de les converses, aprofitant que hi haurà l'eclipsi, sobre què sabien els antics, els eclipsis, i de l'astronomia antiga. Hi ha la recreació històrica aquest any, novetat, un espectacle que es va estrenar al Coliseu de Roma, que és Dies in Arena, fet amb el grup Ars Dimicandi, que és habitual col·laborador del festival, però també amb el grup Histórico Romano, que han fet una simbiosi per explicar-nos més profundament què significava els jocs a l'amfiteatre.
0: Paral·lelament, a altres municipis de la zona, com ara Reus, Constantí, Cambrils o Salou, també s'han afegit al festival acollint diverses propostes. Les entrades estan disponibles a través de la web del festival i algunes activitats són gratuïtes, però cal reservar les entrades perquè tenen aforament limitat. Més coses. La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres.
3: Jamie, I want you to listen carefully.
0: Adolescència ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per a Owen Cooper, de 16 anys. La sèrie la van crear els anglesos Jack Thorne i Stephen Graham i explica la història de Jamie, un nen de 13 anys acusat de l'assassinat d'una companya seva de l'escola. La producció explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents i acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
4: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit: una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
0: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu, que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC, Prisoner 1951. Precisament, el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. Passem ara per Badalona, perquè continua en marxa les festes de maig. Fins ara ja hi han actuat artistes com Saxeni.
5: Ai, què t'ha passat? Qui t'ha canviat? Josep Maria. Ai, Josep Maria.
0: També a l'Osa, Mishima, Guillem Roma, Juan Magán, els Catarres, i avui us volem destacar l'espectacle dirigit als més petits de la casa.
6: Gileu de no trepitjar-lo mentre balleu aquest pal.
0: El grup d'animació infantil de Badalona, La Tresca i la Verdesca, oferirà després del dinar popular el seu divertit espectacle per a tots els públics, a tots els que s'apropin a la plaça de la Plana, cap a les 5 de la tarda. L'espectacle, per cert, serà gratuït. Demà serà el torn de Guillem Bautista.
7: Estic vivint, ja no em cal fugir.
0: Dimarts, l'artista badaloní actuarà al racó íntim de les festes cap a les 10 de la nit al Parc de l'Escorxador. Guillem Bautista presentarà les cançons que formen part del seu nou EP, No està mal, i també d'altres que ja formen part dels seus èxits. I acabem recordant-vos que el Teatre de Sarrià de Barcelona i ICAT us conviden a l'estrena de L'instant i les deixes del somni foix per ell mateix. Es tracta d'una lectura dramatitzada sobre el poeta J.B. Foix a càrrec dels actors Manel Barceló i Rosa Renom, acompanyats pel pianista Jordi Massó, que interpretarà peces de Frederic Mompou, contemporani de Foix. L'obra s'estrenarà el dimarts 19 de maig al Teatre de Sarrià i, de fet, podeu aconseguir la invitació doble a la web d'ICAT contestant a una senzilla pregunta. Teniu temps de participar fins dimecres 13 de maig a les 10 del matí. Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Que passeu molt bon dia.
7: Escoltes ICAT.

Glamour i finíssima elegància per tornar-hi altre cop després de les propostes culturals amb les veus en perfecta sintonia de Tyler i Zara Larsson amb el She Did It Again. I en marxa que seguim i pel nostre territori amb al·lèrgiques al pol·len. Això és Xangai.

Escolta, Zicat. You know the heart.

aquí teníem posant ritme a la fàbrica dels nous talents, Clean Bandit i Mabel, amb la cançó que va sonar a les xarxes i a tot arreu, TikTok. Bon grup ara, Fruit, amb mans a Alex Coers, Kelly Isaiah, Coco, Xari Coco.

0: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
1: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contenta.
0: Els dilluns sempre tenen la raó.
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
3: Som pura cafeïna.
4: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
5: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
6: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
5: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
6: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
7: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
5: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
6: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

Una altra de les importants veus del firmament pop, Gemma Gray, amb el Tit for That. Més color, més moviment pel teu dilluns dedicat amb el ritme house ara d'Aloki Khalid, Dive Into Me.

Una mirada als tempos de la seva pròpia vida. 15 segons. Aquí teníem una altra cançó amb el personal intransferible toc, Mama Duixa. I des de fa molts anys, que seguim pillats a la música de l'artista més Grammy de la història. 32, en té el seu palmarès, la diva de totes les divas, Beyoncé.

Escolta, Zicat.

concert dels talents que Eufòria va impulsar des de la seva factoria, cantant amb tota la ràbia acumulada al seu tema Gamberro. I amb actitud positiva, com ha de ser, així com Queen 92 fa d'aquest dilluns el Best Day.

Gina està, aquest parell de germans que ens tenen el cor robat, celebren les coses senzilles, aquelles que realment valen la pena recordar i compartir. I amb Olivia Dean anem buscant la una, la nova musa del sol, amb un estil i un ritme que ens recorda molt els històrics Fleetwood Mac.

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Beat Ruth here.
1: Beat Ruth.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
1: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/la-nit-dels-museus. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
2: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
3: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dos presentadors. Dues hores de programa.
4: Dues hores de programa.
3: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a

No sé per què, perquè el trobo tan preciós i a la vegada, és curiós, i a la vegada que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que voten no te les dona ningú. Tu has despullat.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes, Icat.
2: M'aleixo dia en què te'n vas creuar. Si pogués tornar, te'n seria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar. No et deixo de buscar.
3: Crec que ens podem trobar.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui comencem aquesta nova setmana de pausa amb una dona que no té només un bon present, que el té, sinó que aquí creiem que té un futur més que prometedor. Ja són moltes les veus de la música que ens han dit a la Mariona i a mi que alguna vegada els hi agradaria treballar amb ella com a productora. I és una dona... que una dona productora en un món d'homes productors, què vols que et digui, és sempre una gran notícia i que, a més, és una guitarrista excel·lent i és una cantant excel·lent, que això és una cosa que pensem molts i li direm. Jo ho dic ara, que ella no té la paraula, i així no em fa vergonya tirar-li floretes. El seu grup es diu Al·lèrgiques al Pol·len, tenen un disc gairebé fet ja, que ha d'aparèixer un cop deixem enrere l'estiu. Avui, Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hem d'estirar de la llengua la nostra protagonista. Aprofitem que ve sola, que no té el coixí de les seves companyes de grup, val? Que la puguin salvar. És broma, és broma.
1: De fet, Albert, jo et diré que les dones, quan estem soles, sí, gairebé són més incendiàries, perquè quan estan les amigues és com que ens regulem entre totes, va, però quan estem soles som unes desquiciades.
0: Bueno, l'apretem una mica també, però, no?
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: coses
1: sí,
0: del nou disc Al·lèrgiques. Tot això comença ara mateix.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dilluns dediquem al programa el cartell que tenen preparat per aquest cap de setmana la gent de l'Ambassat. Avui en parlarem bastant. Benvingut tot el line-up a pausa.

0: La persona que estem avui al sofà de convidades és la Joana Subirats. Bon dia, Joana, com estàs?
1: Molt bé.
0: Guitarrista, productora, compositora, cantant d'Al·lèrgiques al Pol·len, perquè Al·lèrgiques sou un grup que feu moltes coses, moltes persones, feu coses diverses.
1: Sí.
0: Oi que sí?
1: Sí, sí. No treballem sé si... molt.
0: Tu portes el pes, diguéssim, de la producció?
1: Sí, ara sí.
0: Ara sí, eh?
1: Sí, sí.
0: Perquè té un estudi casolà que jo l'he vist perquè m'han ensenyat unes fotos i que mola bastantíssim. A casa d'unes persones que de sobte, es pot dir qui són les persones?
1: Sí.
0: Sí, els teus pares.
1: Clar, sí.
0: Sí, l'estudi el té muntat a casa dels seus pares i en el moment de gravar disc d'Al·lèrgiques al Pol·len venen totes amb el seu arsenal d'amplificadors i tal, i els pares, què fan? Se'n van?
1: Depèn del dia. Però no, o sigui, els agrada escoltar-ho.
0: Sí?
1: Ja se'l saben tot.
0: Bueno, és que clar, són uns privilegiats.
1: Clar.
0: Els pares de la senyora Subirats estan sentint les cançons des de les passaroles, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Això és guapíssim. La Joana, com us dèiem, és guitarrista, és compositora, és cantant, és productora d'aquest grup gracienc. Tenim un single en dansa que es diu Xangai, uh-huh. I que anticipa el seu futur disc. I que, atenció, és un single que ja ens ha deixat veure que Al·lèrgiques continuen buscant diversos sons, que no es queden només en aquest so, que és el so d'Alarma, el seu anterior disc, que ho va patar molt fort, fins al punt de fer un Apolo, sinó que van fent i van buscant el so. Diuen que és un disc difícil, perquè el de Després de la Patamenta sempre és tasca complicada, però, porfa, no enyoreu, estic fent aquí una broma, aquell disc quan sortia el nou, oi que no?
1: No.
0: Vale. Porfa, no m'enyoris, era per complicada la cançó. Com serà aquest disc, Joana?
1: Serà diferent, però jo crec que segueix sent molt Al·lèrgiques, però crec que és el disc... on arribem a un punt de maduresa i de consciència del que estem fent, per mi, molt perfecte.
0: Sí, eh?
1: Sí.
2: Què vol dir consciència del que estem fent?
0: Serà cinquè disc, eh?
1: Sí, cinquè disc, és que són molts discos.
2: És que sí.
1: Amb només 6 anys de grup.
0: Amb molt pocs anys, sí, sí. Què deies, Maria? Perdó.
2: Aquest refereix, Joana, que em dius de ser conscients del que feu.
1: Sí, jo crec que realment, com que vam començar amb 18-19 anys, la nostra música ha sigut una vomitada del que volíem fer en aquell moment. Mm-hmm. Som un grup que hem anat aprenent a l'hora que fèiem les coses, molt, molt així. I jo crec que aquest disc és un moment on realment és com que el cercle es tanca i hem aconseguit com arribar a un lloc on realment creiem que ens sentim molt representades per la música que estem fent.
0: Cosa que suposo que no treu que amb els altres també us sentíssiu representades.
1: En el seu moment, sí, 100%.
0: Moltes vegades diuen que el disc de maduresa, cometes increïbles sí. aquí, i un lloc comú, a vegades una mica fasticoset, això de el nou disc de tal és el disc més madur. Bueno, però a vegades diuen que aquest disc és el que al cap dels anys, quan el defenseu en directe, us el creureu més. Creus que pot ser que acabi passant, això?
1: És que jo crec que hi ha un punt de que amb Alarma ja ens passa, eh? O sigui, amb el directe que portem ara ja hem arribat aquí. Però hi ha un punt de que la música que estem fent, quan la toquem en directe, encaixa de veritat amb nosaltres. És com que hi ha una energia molt concreta, saps? I es nota molt, per exemple, a l'assaig, es nota molt amb la facilitat amb la que toquem els temes... I llavors els podem portar a l'estudi. Hi ha com una... Jo crec que també és fruit del fet d'haver tocat durant tants i tants anys juntes, que ara ja tot va com molt rodat i el que abans ens costava que sonés una barbaritat, ara en un moment ja està. Però perquè crec que realment estem trobant el nostre so. I quan tu trobes el teu so... tot es fa fàcil, és com...
0: Hi ha com aquest flow, eh?
1: Sí.
0: Mira, l'altre dia, aquí, un servidor va poder gaudir d'un concert d'Al·lèrgiques al Pol·len en el marc del Festival Ambassat, la festa de presentació de l'Ambassat. Tocaven elles i després en Xico. Xico, per cert, també guapíssim, el que fa. Ell sol de l'escenari amb un suc greus que tombaven d'esquena. I sí que vaig veure que funcioneu molt com un grup, doncs això, que us coneixeu molt sovint, que una miradeta pot fer una cosa, etc. Fins i tot es van permetre el luxe de tocar amb màscares en una cançó.
1: Sí.
0: A tu et va costar cantar amb la màscara. Ja.
1: Sentar, és que però... no m'havien practicat.
0: Però
2: amb màscares aquestes com de plàstic amb una gometa?
1: Bueno, és que això té una explicació. Sí. O sigui, el tema és que aquest dijous surt el segon single, que es diu Apocalipsis Now.
0: Ara ho entenc tot.
1: Clar.
0: És la que vau tocar, eh?
1: Sí, és la que vam tocar.
0: Sí, jo l'he sentit, aquesta cançó.
1: Sí, bueno, és que l'hem penjat ja com el típic tros a Instagram i tal, perquè la gent faci TikToks. He de dir que la gent no ha fet gaires TikToks, perquè tampoc és una cançó per fer TikToks. O sigui, nosaltres hem dit, va, sí, a veure si... I no. Però bueno, és igual, no passa res.
0: És una cançó una mica enfadada?
1: Bueno, és una cançó que es diu Apocalipsis Now, i llavors parla d'una distopia on hi ha un apocalipsis que no és tan distòpica, perquè al final diem que els guiris i els zombis estan tots junts, els zombis estan menjant els guiris, llavors potser no és tan distòpica.
0: Clar, els guiris són zombis tot sovint, eh?
1: Clar, no saps distingir
0: no saps
1: gaire
0: qui és qui.
1: Qui,
0: eh?
1: Qui. Sí.
0: El que anava a dir és que vam poder tocar amb unes màscares.
2: Estic intentant trobar un vídeo, una foto amb les màscares.
0: Això del so, això de cantar amb el micro i la màscara és una anècdota, però el que sí que volia dir és que tocàveu amb màscares, que entenc que la visibilitat és... La visió és com més complicada?
1: Nula, sí.
0: Nula.
1: No nula, però bastant.
0: I sonàveu perfectes, vull dir que...
1: Gràcies.
0: Això ja us ho podeu permetre, ja està, ja tenim la cosa de la màscara. Mariona, obrim aquesta entrevista fa 7 minuts, que hi som, però parlant de la figura de la Joana productora, perquè no sé si a tu t'ha arribat, però a mi més d'una persona m'ha dit, hòstia, mola molt la Joana com a productora, m'agradaria treballar amb ella. Endavant.
2: Clar, la moguda està en que, Joana, quan parlem de... O sigui, com... Hi ha molts grups de música en els que hi ha productors i que són productors del projecte i d'altres coses. Mira, m'havia apuntat doncs, el Pep Saula amb Saxeni, l'Escolta de Caca forma part de l'equip de Mama Duixa, i el Lluís Cabot amb la Maria Jaume, tu, Albert, segur que me'n saps dir més.
0: Sí.
2: Però, bueno.
0: N'hi ha molts.
1: El Joan Borràs, de Moques.
0: El Joan Borràs, de Moques,
1: Paulus,
0: sí.
2: Per exemple... i tots tenen demandes...
0: Mira, Malifeta, perdó.
2: Que t'ha arribat una samarreta.
0: Sí, tinc una samarreta aquí, Malifeta, molt guai, que també diu... Tu, estimes... Tu, turista, jo sóc artista, diu. Doncs sí, l'Arnau també és productor de Malifeta.
2: Clar, i tots ells tenen demandes i han currat amb altres artistes de l'escena. A tu t'ha arribat aquest moment?
1: Comença, sí. O sigui, jo ja estic treballant amb altra gent que em demana fer cançons i ho fem. Sí, però no sé, vull dir, potser en algun moment algú que... coneixeu ja vosaltres també em diu hola, què tal, vols treballar amb mi?
0: Potser, o ja se t'està començant a demanar?
1: Bueno, està començant, però no encara mira, no hi ha res tancat.
0: De moment, mira, posem aquesta cançó, que aquesta sí que respon a això.
1: Ah, clar, lol.

0: Ara Max Codinac, és a dir, Gavina MP3, és a casa escoltant-nos dient, aquesta tia què?
1: Perdó, Max. Clar, jo li vaig produir el primer tema del Max que va treure.
0: És la primera cançó que va treure,
1: sí,
0: que és aquesta que es diu Quan mori el cos.
1: Sí, sí.
0: Val. Ja estaves allà, doncs?
1: Clar, total.
0: Va venir Max i t'ho va demanar, perquè et va dir com anar?
1: Sí, o sigui, amb la Rico, els tres, vam acabar d'escriure la cançó que ell havia començat. Més la Rico i el Max, i jo després vaig entrar amb la producció. Sí, em va venir i em va dir hola, tal. O sigui, ens coneixíem, vull dir, no va ser... I ja està, i vam fer aquest tema, i després vam fer Balcons i cavalls, també.
0: Balcons i cavalls, que forma
1: bueno,
0: part del...
1: I amb la Rico, i amb la Riva i tal, amb totes.
0: Que guapa que és Balcons i cavalls.
1: És un temazo.
0: És un temazo.
1: Sí, sí, sí, és molt xulo.
2: Vale, llavors, Albert, obro un meló que no havíem obert mai. Però avui com està la Joana, que ens podem permetre odiar...
0: Ai.
2: I enfadar-nos... No. Però, o ser crítics.
0: Però no tiris les coses als altres. Vull dir que si vols odiar, odia, eh? Vull
2: no,
0: dir,
2: jo ho faig,
0: tu ja. Tu sé que ho fas tot el rato i per això t'estimo, Mariona.
2: No, però cosa que penso des de fa temps, Joana, que és... suposo que és una popular opinion, però... Ara que els productors no només feu com acompanyament durant la gravació, és a dir, abans la figura del productor és... Vaig al seu estudi perquè té com tot l'equipament com material i em fa quatre arreglos, però ara també formeu part del procés compositiu. Si un músic necessita un compositor, pot ser que sigui que no és músic, que és intèrpret?
0: Sí.
1: Ah, què vols dir?
2: Tipo, que si un artista ve i et demana que li facis una base, una música i una melodia, al final ell només està posant la cara i la veu.
0: És compositor, depèn, és compositor sí. També, no?
1: Sí, ha fet la lletra i la melodia, també és compositor. Però sí que és veritat que la figura de productora cada vegada és com més... és molt més important en el resultat final com a nivell de... més de contingut i no tant només de tècnic o de so.
2: Clar.
1: Sí, sí, o sigui, jo, hi ha gent que m'arriba amb una melodia i una lletra i em diu, fem una cançó, i llavors jo gravo tots els instruments, m'invento tots els arreglos, saps?
0: Fes la teva màgia, Joana, si us plau.
1: Faig la meva màgia.
0: Que estic aquí, que m'he quedat aquí i no sé com tirar endavant. Llavors aquí entenc... Pregunta ja una mica més tècnica, Joana?
1: Sí.
0: De la mateixa... És a dir, si us hi fixeu, oients, d'uns anys cap ençà, les cançons de molts artistes contemplen ja el títol, un featuring amb el productor, o un produït per... Això abans no passava, el productor acabava els crèdits a dins del llibret del disc i ja està. Clar, què passa aquí amb el tema dels drets d'autor? Ha canviat? Perquè un productor que està fent més o menys de psicòleg, que està sonoritzant, que està donant consells, no forma part d'aquest procés compositiu. Per tant, no s'hauria d'endur cap duro dels drets, però...
1: Bueno, sí que hi ha molts productors que s'emporten ja com de base un petit percentatge de l'autoria de les cançons.
0: Ja ho
1: sí
0: tenen,
1: que, Sí que passa. Crec que no controlo molt d'això, però SGAE, que és la principal on la gent registra, i en altres, però... no contempla la figura de productor com a una figura que tu pots posar percentatge per productor tal, o sigui, has de posar aquests o creador o arranjador o escriptor, o sigui, autor, saps?
0: Sí.
1: Com que en aquest sentit està tot una mica antiquat encara i no s'està com a nivell legal com posant sobre la taula que els productors pues, també tenen un paper com molt important aquí.
0: Clar, amb aquesta que sentíem de Gavina MP3, dius que la Rico va estar allà durant el procés compositiu i tu hi vas anar més en el procés final de la producció de la cançó.
1: Sí, és que fa molt, però sí, o sigui, jo la producció la vaig fer tota i això, però sí que la Rico la van escriure junts. Crec.
0: Però la producció la vas fer tota vol dir que vas fer un beat?
1: Tota la música.
0: Ah, tota la música.
2: Clar, és que a nivell d'hores invertides, potser tu li has dedicat aquesta cançó més hores que el Max?
1: Podria ser, o junts també, perquè jo treballo molt amb l'artista, o sigui, poques vegades faig feina jo sola. Amb el Maxi que m'agrada començar jo i després que vingui ell i a partir d'aquí fer. Però depèn d'aquí.
0: Obrim el meló que s'ha d'obrir, també, que és el de les dones productores, perquè, efectivament, fa una estona, Mariona, hem fet aquest reguitzell de productors que són dins de grups de música i també fan la seva feina com a productor fora i dins. En Pep, de Saxeni, l'Escoti, en Cabot, etc. Però no hem dit cap tia, aquí.
1: No.
0: No n'hem dit cap. Llavors...
1: Bueno, la Valèria produeix la seva.
0: La Valèria produeix.
1: Amb altres productors.
0: La Venus, ens refereixes?
1: Sí.
0: Tens raó. Bueno, i més, eh?
1: Vull dir, la Sílvia Pérez Cruz, totes, o sigui, la Rosalia, totes productores.
0: Exacte. Demà ve la Sílvia, per cert, al programa. Estic molt content. Estic molt content.
1: Quin honor.
0: Obrir-se camí sent una tia dins un món molt masculinitzat, se t'està complicant?
1: Jo crec que hi ha una part de discriminació positiva que m'anirà molt bé i que abraçarem, perquè també en el món del cine, la publicitat i les bandes sonores i les subvencions, com si diguéssim,
0: que
1: també hi estic ficada, hi ha, es busca molt com que hi hagin dones en els equips, i llavors això a mi m'ajudarà segur. Uh-huh. No sé si m'està costant tant com a nivell d'exterior, sinó com... Jo he pensat molt com en què implica la figura de productor, o què ha implicat per mi la figura de productor, que ha sigut una persona que t'acompanya i que sobretot té criteri. I per tenir un criteri artístic en un estudi de gravació has de tenir molta confiança en tu mateixa. Llavors per mi aquí és on està el biaix, saps? O sigui, realment com podés tu, amb tot el teu bagatge com a tia, decidir que tens un criteri artístic que serà un criteri concret, perquè no hi ha decisions correctes o incorrectes en la producció musical,
0: no, criteri,
1: i que podràs com liderar el procés en aquest sentit. O sigui, per mi aquí està el complicat, i crec que per això hi ha poques productores.
0: Veus aquell meló d'allà que hem d'obrir, que es diu edatisme? Si vols també el podem obrir.
2: No, clar, a mi el que em fa pensar això que deia Joana, que justament ho tenia aquí apuntat, que és com que el fet que hi hagi poques dones productores fa que molts projectes estiguin com liderats per homes. Creus que les dones i la nostra manera de fer també poden fer com que canviï el resultat final? És a dir, com que la nostra sensibilitat sigui diferent, que tenim patrons que volem trencar, com...
1: Jo que sí, sé, per sí, exemple, 100%.
2: Segur que tu trencaràs amb la imatge de productor que mana moltíssim i que és por sus huevos, saps?
1: Sí, total. Jo, en general, amb els homes que he treballat m'he sentit molt còmoda, i de fet crec que per això soc productora també, perquè m'han fet molt suport sempre. El Joan Borràs per mi és com el meu mestre, com si diguéssim. Ell va ser qui em va dir: tia, hauries de... O sigui, acabaràs produint Al·lèrgiques. I jo li vaig dir: però què dius? Això amb el segon
0: perquè
1: disc.
0: Perquè ell va produir Al·lèrgiques.
1: Ell ens va produir De Sobretaula i Cants Crits, i ens va produir una part d'Alarma.
0: Vale.
1: O sigui, hem treballat molt amb ell. I jo he pres quasi tot el que sé d'ell.
2: Uh-huh. Ai, però et fa una mica de pena, com...
1: El què?
2: Una mica com marxar de casa, no? I abandonar els pares, com de sobte ara produir tu.
1: No, crec que al contrari, que és molt bo, és molt positiu. I jo, per encara aquest disc sola, he parlat molt amb el Joan. I ell o sigui, m'ha donat molts consells, més a nivell com emocional, quasi, que tècnics. Però és molt guai, saps? Com... Llavors jo sempre amb els productors que he treballat m'he sentit superbé, superben acompanyada. I gràcies a això també he pogut com agafar la seguretat per fer-ho jo, saps?
0: Mm-hmm.
1: Llavors, no recordo quina era la pregunta. Ah, no, però evidentment també he treballat amb l'Ade de Heinz, bueno, ex-Heinz, una noia de Madrid que té un projecte que es diu Shanghai Baby, i... No, Shanghai Baby. I és molt diferent també. O sigui, es nota, evidentment, com
0: en què,
1: tot.
0: En què es nota?
1: No sé, jo crec que ella també, com que havia sigut baixista de Heinz, sabia el que no li agradava dels productors. Potser ella havia tingut experiències una mica més dures, com de que t'agafin l'instrument i gravin ells en comptes de deixar que ho facis tu, per un tema d'eficiència. Llavors ella amb això ens va respectar molt, i jo sí que, aquí sí que ho vaig notar, però no vol dir que els productors amb els que hagi treballat no hagin sigut també persones respectuoses i... bones, o sigui, evidentment també.
0: Yeah.
1: Llavors...
0: És que hi ha una cosa que és el concepte d'autoritat, que ara està sobrevolant una mica l'entrevista, l'autoritat es pot fer des d'un altre lloc. Saps què vull dir? No sempre ha de ser de: vine, nena, que jo t'ensenyo, que et creuo el vaixell,
1: que
0: anirem més ràpid.
1: Per mi el productor no ha de tenir autoritat, ha de crear un espai de confiança, sí, i de saber agafar la situació quan s'està perdent el fil, saps?
0: I menys autoritat i més dirigir.
1: Sí, o sigui, i que l'artista pugui confiar en tu amb les teves decisions, saps? Però tu també com preguntar, evidentment, tota l'estona, no? Jo, si em ve algú que no sap tocar cap instrument i jo estic gravant tots els instruments,
0: sí,
1: per molt que els estigui gravant jo i aquesta persona li sembli bé, com que el que estic fent és el que aquesta persona s'imagina o vol o d'alguna manera tal.
0: Clar, perquè és l'escriptor, escriptora.
1: Clar.
0: Clar, si ets l'artista, si ets el creador, vols que allò et soni...
1: Sí.
0: Que no soni a Joana Subirats.
1: Bueno,
0: només...
1: jo crec que hi ha un punt de que, evidentment, el productor o la productora, en aquest cas, quan té un rol tan dins de la creació, també té un... O sigui, marca la música, no?, amb la seva marca. I jo, per exemple, quan he anat a treballar amb productors, he anat pel so que sé que tenen. O sigui, si no, per què? No? Perquè escullo Calavento i no escullo un altre grup? Pues,
0: clar,
1: evidentment,
0: clar,
1: aniré amb Calavento perquè sé que impregnaran la meva música amb el seu so. Llavors, crec que a mi, o sigui, una cosa que m'agradaria molt és que la gent vingués a mi, no perquè fos una productora tia, sinó perquè el meu so els interessa i la meva manera de produir els interessa.
2: Quina diries que és com la teva marca?
1: Encara no ho sé, crec. L'estic descobrint.
2: Això és guai.
0: La trobarem en discos.
1: De no sé si se li pot posar paraules, saps?
2: Ja.
1: És com una... algo. No sé.
2: Ja. Bueno, potser, tia, de sobte, la teva marca és la teva manera de treballar.
1: Sí, també
2: pot ser. Saps com? Que la gent vingui i digui, me'n vaig a una Joana perquè m'han dit que és mega chill i supercòmode currar amb ella.
0: I amb els anys solidificat, també. Un so, on es retroba mica en mica, que és el que esteu fent amb Al·lèrgiques. Un altre meló, en aquest cas, és el meló de les Espanyes. Tu et veus, perquè jo estic detectant que és que no confiem en aquest país, en el nostre país, yeah. I en Barcelona com a capital del país. La gent, els bons productors i productores, se'n van a Madrid. Molts.
2: Que és a dir que tornen, Molts tornen.
0: Bueno, que van tornant perquè tenen una morrinya, segurament.
2: Yeah.
0: El Martí ha tornat, però hi ha una persona lleidatanitzada que se n'està anant a Madrid. En Pep Saula ha marxat a Madrid, no sé si ja hi viu o no.
1: No, encara no.
0: Però hi anirà. Tu hi vols lluitar contra això? O si es presenta l'oportunitat, anem cap allà?
1: No. O sigui, crec que també són estils molt diferents. O sigui, el Pep jo crec que té una predisposició per anar cap a un tipus d'artistes que potser jo no estic tan interessada.
0: Ja. Yeah. Amb la música que feu et puc entendre.
1: Vull dir, la meva idea és estar aquí, de moment.
0: Sí,
1: i no? Crec que... no sé, també és veritat que és això, pues, Catalunya en cert sentit també és petit, no? I el Pep potser pues, ja sent que ha fet moltes coses aquí i té ganes de provar coses noves, per això se'n va.
2: També
0: bueno,
2: sí,
0: després a Madrid ve Miami, ho sabem tots.
2: Ja.
0: I després ja, no ho sé.
1: Però crec que això és dintre
0: l'Empire State Building.
1: D'un món concret.
0: Que diguéssim que és el món del pop,
1: sí,
0: més mainstream
1: i
0: l'urban.
2: Clar, que
1: sí,
2: jo crec que estem cometent l'error, i ara jo també ho pensava, Albert, que és donar per suposat que l'èxit dins la música és haver de marxar a Madrid perquè tens moltes propostes mainstream, però igual tu, Joan, el que vols és quedar-te aquí i treballar amb grups amb els que vibris, és a dir,
1: sí,
2: que segur que et fa més il·lusió currar amb un grup de noies que tot comencen a tocar la guitarra i tal que produir-li, jo què sé, a una Lola Índigo.
1: És que no ho faria. Bueno, sí, és que crec que no és el meu estil.
2: Clar.
1: Saps?
0: Bé, ens guardarem aquest tall el dia que et truqui Lola Índigo i et digui, Joana, m'agrada molt com sona i vull capgirar la meva carrera.
1: Aquell o dia... si vol fer guitarres i baixos
0: aquí,
1: i segones guitarres. Veus, doncs que em truqui.
0: Són les guitarres el secret, no. És que, clar, Joana li treus la guitarra a les mans i ja l'has mort. Escolta'm una cosa, l'altre és que si visquessis a Madrid no podries quedar amb les teves amigues.
1: Bueno, això...
0: d'Al·lèrgiques.
1: Evidentment.
0: Perquè sou amigues i alhora companyes de curro. Després parlarem d'això.
1: Vale.
0: Però abans, invoquem la Marina Rico,
1: vale.
0: La cantant,
1: sí.
0: Principal del grup, que ens expliqui el seu moment de pausa.
3: Hola, jo sóc la Marina. El meu moment de parar realment ara és quan vaig d'un lloc a un altre, perquè estic una mica ocupada, però m'agrada molt passejar i és el moment en què penso les meves coses, desconnecto, no sé, ara estic molt fan de caminar perquè em vaig comprar una moto i llavors em vaig adonar que havia perdut això i aquestes estones, i realment ara les estic intentant recuperar, i si no també m'agrada pues, llegir, no sé, estar al sofà, però ara tinc molt poc temps per parar, la veritat és que ho trobo a faltar.

0: perdó, que és tossegat pensant, com que estan tan a tope, les al·lèrgies. No es notarà, és que a vegades l'al·lèrgia apreta. Joana, per començar, felicitats per Xangai, aquesta cançó. Gràcies. La tenim enganxadíssima.
1: És molt guai.
0: No sé si us heu fixat, oients, que al principi era bateria, un escallot, allà insistent que mola molt, una guitarra i un baix en pua, i pelante. O sigui, el que dèiem de la Joana fent urban, ara, per ara no me l'imagino.
2: No, no.
0: Veient la deriva que està agafant el grup, que no sé si us posareu més agressives sonorament o no, en aquest disc.
2: Aquest és bastant extrem, aquest tema.
0: Aquest, vale, dins el disc.
2: Però
0: el disc està
2: ja
0: fet, per cert.
2: Sí, sí, està
0: del
2: acabat.
0: Tot, del tot.
2: Falten últims canvis de mescla.
0: Qui, ja qui mana aquí? O és un quòrum? És una democràcia?
2: Ah, amb la mescla?
0: Sí. Qui diu, falta un... Ui, això, ets tu?
2: No, o sigui, hi ha persones que tenen moltes coses sempre a dir, que és increïble. I, però sí, jo parlo amb el Santi García, que és el que ens ho està mesclant. O sigui, jo vaig mesclar el disc amb ell, vaig pujar una setmana
0: a
2: Sant Feliu de Guíxols, allà intensiva, i vam estar mesclant-ho tot. I llavors això. Elles em diuen els canvis que volen i llavors jo ho parlo i ho fem.
0: Una abraçada al Santi i al Víctor, el seu germà. Ultramarinos Costa Brava, són els millors. Vas anar al Corsari, a dinar?
2: Sí, sí, amb el Santi, sempre. Sempre cau.
0: Corsari. Maria, vam anar al Corsari. Ah, no, que tu no menges peix ni res.
1: Clar, jo poca cosa.
0: Bueno, doncs menges pa amb tomàquet, no ho sé, ja menjaré jo les navalles. Està boníssim, allò. Escolta, què anava a dir? Ah, sí, que hi ha una altra cosa de la Marina. Clar, no ens hem quedat només amb que la Marina Rico...
2: Ah, això ha sigut molt bo, no sabia que ho diria avui.
0: El què?
2: Lo de caminar, que li agrada tant.
0: Lo de caminar, vale. Sí. Però sabies que apareixeria avui?
2: No.
0: No ho sabies? Doncs mira que va costar, perquè, clar, jo l'altre dia vaig veure aquest grup a l'Ambassa de Sabadell, i en aquesta festa inaugural, i clar, jo estava parlant amb la Marina i amb gent d'allà, dient, no li dieu res a la Joana, però com que estàvem per allà comprant discos pues no, i fent-nos aquest tal, ho han guardat,
2: Sí, sí.
0: Doncs a la Marina també li he demanat que parli de tu.
2: Oh.
3: La Joana és increïble per mi. És de les meves millors amigues. I, a veure, una curiositat que em fa bastanta gràcia és que la Joana i jo anàvem a ballet juntes quan teníem 8 anys. O sigui, vam coincidir a l'escola de ballet del barri. I després, al cap de 4 anys, vam tornar a coincidir atletisme a Can Dragó. I fins als 16 anys no ens vam tornar a retrobar, que quan, va ser quan vam començar a cantar i a composar cançons juntes. Però això sempre m'ha fet molta gràcia perquè és com si la vida ens hagués connectat des de ben petites, però fins més grans no ens vam conèixer. I això em fa gràcia, i realment jo a la Joana li dec moltíssim, perquè va ser la persona que em va seure davant d'una cadira i va fer que comencés a aprendre amb cançons i que em va animar pues, per composar i per començar el projecte juntes. I això, és la millor, superbona productora, i un petó des d'aquí.
0: Un petó a la Rico, també. Per cert, una cosa, un detall. És que això m'està fent bastant riure. Estem veient el videoclip, no és un videoclip, és un
2: visualizer.
0: Un visualizer, i al fons hi ha com una figura esborronada. No? Sou dins de l'avió, mític
2: del
0: avió del Tibidabo.
2: Vam pujar.
0: Vale. Al fons hi ha algú, però està esborronat. Es pot dir qui hi ha?
2: Sí.
0: Sí. És en Juan Feducci,
2: sí.
0: El productor de Uineta, i sí, també músic i amic i tal, i està aquí darrere, però ho vau haver d'esborrar perquè se li veia el geto.
2: Clar, perquè no vam calcular amb el vidre, que es veuria. Hi han dues persones més aquí, però no es veuen.
0: Bueno, clar, perquè estàvem amb la càmera.
2: No, és que va ser tota una operació, això.
0: O sigui,
2: això l'arriba va fer el plan.
0: Vale, no és tan gran aquest avió,
2: No, no.
0: Per posar-s'hi totes.
1: Home, i caben
0: i
1: assegudes.
2: No, són 10 persones, poden entrar.
1: Vale.
2: Perquè aquí hi ha dos seients més.
0: Val. El que m'agrada més és que el dia que va venir la Marta Ros, a.k.a. Uineta, a l'estudi, vam acabar parlant de ballet clàssic. Te recordes, Mariona?
1: Sí.
0: Que va un moment que vam dir, sortim d'aquí, perquè la mateixa Marta ens deia, és que no controlo tant el tema. I en canvi, avui, tenim una persona que sí que controla ballet clàssic.
2: No, no controlo gens. Vaig fer-ho a primària... No
0: o sigui,
2: sé.
0: No saps què és un plié o
2: sí,
0: tot això?
2: Sí,
0: tot això sí. Vale, és que ella no ho sabia tant,
2: Sí, sí.
0: Que jo em vaig quedar i vaig pensar, home, Uineta, que ets coreògrafa.
1: Ja.
0: Recordo, no.
2: Però no me'n recordo gaire.
0: No? Sabries ballar? No et farem ballar ara, aquí, però...
2: Podria fer alguna cosa, però crec que no se'm dona bé.
1: És que...
2: Ah, mira, això és algo que no se'm dona bé, veus? Que l'altre dia ho parlàvem amb l'Emma i la Rico, sí, de que està molt bé a vegades fer coses que no se't donen bé.
0: Està bé això, és veritat.
2: Com no sempre haver de fer coses que se't donen bé.
0: Que en el teu cas és música.
2: Clar, jo em passo tot el dia fent música, que en principi se'm dona una
0: home,
2: mica bé.
0: Home, et surt bastant
2: bé. Si no, però...
0: si no estaries aquí, vaja. Però...
1: No sé si t'ha passat, Joana, ara recuperant el tema del ballet, que és... és que a mi m'ha ressonat moltíssim. Tia, de fet, això de l'atletisme a Can Dragó... és Pere Albert...
0: Què passa amb això? És que has fet cara, tu.
1: Perquè jo vaig... O sigui, amb el col·le fèiem unes proves...
2: Ah, sí.
1: Com que feies un dia com... No d'olimpiades, però com de...

0: forts aquests, ah, sí, eh? I jo vaig fer prova per fer atletisme a Can Dragó. Molt, o sigui, potser hi he corregut amb la Joana.
1: Podria ser.
0: Sí,
1: jo vaig fer molts anys d'atletisme allà. Sí. La Rico se'n recorda de mi i jo no d'ella, i això és una cosa que sempre ens fa molta gràcia. Però perquè jo, ella va entrar quan jo ja estava, i jo suposo que ja tenia el meu grup d'amigues, llavors se'n recorda.
2: Per cert, a tu fer balles, tanques, 100 metres tanques, m'agradaria molt veure't. Tu i jo, junts.
0: Un Bambi, recent nascut. Però bueno, això, Joana, que tornant a ballet, creus que també has passat com per una època... És que potser no es renuncia a la feminitat, eh? Però per mi, o sigui, veig una Mariona molt diferent de la que ballava quan era petita a la que ara li agraden com l'univers de les guitarres.
2: I anar pocos.
0: Clar, tu també vas tenir un episodi de renunciar una mica a tot allò que era femení?
1: No.
0: No, eh?
1: No,
0: de quin any ets tu?
1: 2001.
0: Vale.
2: Estàs insinuant que té un grup de rock no era tan femení?
0: Clar. O sigui, a mi el que em va passar és que els referents que tenia, tipus Avril Lavigne, que era com per mi l'única noia que hi havia com semi-mainstream o que sortia per la tele...
2: I semi-punk, a la vegada.
0: Sí, era una noia com bastant masculina, com amb una energia bastant masculina. Llavors, jo, també alhora, tenint un germà gran,
2: sí,
0: jo era com, vaig tenir una època com de machorro. És a dir, no em poden agradar les coses de noia.
1: No, jo no. De fet, no vaig tenir com moment fandom d'Avril Lavigne i tot això.
0: Vale.
2: De què éreu fans?
1: Uf.
2: De què eres fan?
1: De Charango.
0: Ah.
1: Sí.
2: Bueno, està bé.
1: Bueno, i U2.
2: U2? Vale. Has dit U2? Paquetes. Cuidado, que Bono...
0: Els números.

0: Què? Què, Joana?
1: No, que el meu pare ara amb el nou disc a vegades em diu: Joana, vols dir que no us esteu passant una mica? I llavors jo, ara pensant, aquesta cançó me la va ensenyar ell. Vull dir, U2 m'ho va ensenyar ell.
0: Els U2 de sobte amb aquesta cançó.
1: Ell va plantar la llavor d'això.
0: Bé, vèrtigo, vèrtigo.

0: Hem de dir que hi ha moltes cançons dels 2000 que s'aguanten relativament, i aquesta s'aguanta molt bé, eh?
1: M'encanta.
0: Oi que sí? T'agrada aquest tipus de producció?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, han canviat, els anys han passat,
1: sí,
0: hi ha més possibilitats.
1: Sí, sí, m'agrada.
0: Bé, no? O sigui, el teu pare t'ensenya Vértigo, la cançó més rockera, diguéssim, de U2, i ara diu, us esteu passant.
1: Bueno,
0: com es diu el teu pare, que enviarem una...
1: Santi.
0: Santi, una abraçada. Ah, vale. Hòstia, te'n vas a treballar amb un Santi, o Ultra Maria Costa Brava,
1: sí,
0: i...
1: Sí.
0: Santi, una abraçada, però no s'estan passant les teves filles, la teva filla. No.
1: Pots dir les... Som totes filles.
0: Sou ja filles, són,
1: sí,
0: totes,
1: sí,
0: filles del Santi,
1: sí,
0: ja?
1: Sí, més
0: molt
1: o menys.
0: Bé. Escolta, tu, tu de petita, sé que vas prendre una mala decisió amb un instrument.
1: Sí.
0: Sort que vas canviar la guitarra, però primer hi va haver un violí.
1: Sí.
0: Per què mala decisió?
1: No, no, no mala decisió, però... no va ser la meva millor experiència, a nivell com de fer classes de violí i tal. No m'agradava molt, però alhora se'm donava bé. Llavors era com algú que els meus pares volien molt que continués perquè fes música i tal. Però fins que els meus cosins no em van ensenyar a tocar la guitarra i ja vaig fer el meu camí, no... Això, el tinc una mica creuat, aquest instrument.
0: Vale. És que ara arriba la sorpresa al programa. Fem una mirada cap al nord, cap a Andorra.
1: Ai.
0: No he parlat amb cap d'ells.
1: Ah, vale.
0: Amb cap d'ells. No hi ha nota de veu d'en Lluís Cartes i en Marc Cartes.
1: Sí.
0: Els teus cosins, en Marc Cartes.
1: Tiets, perdona.
0: El Marc Cartes és actor.
1: Sí.
0: Actor increïble, que ha estat a TV3 tota la vida. I en Lluís Cartes és músic, que des de... Ara fa anys, no? Que no... O està fent discos.
1: Sí, bueno, Misterio Funk, que era el seu grup.
0: Vale.
1: Ara han tornat a fer concerts.
0: Però com en Lluís Cartes, ara sí que fa temps que no fa discos.
1: Sí, ell no.
0: Ell ja no, eh? Però vull dir que aquests dos tios, i mai millor dir, però són els teus tios, sí, els teus tiets, són increïbles. I suposo que tenen molt a veure també en la teva, en el teu apropament a la música.
1: Totalment.
0: Que és un apropament potser de sobretaula, Nadal,
1: sí,
0: i tocar... Tocar?
1: Sí.
0: La música la vius així, tu? I menys acadèmicament?
1: Home, sí, jo he fet SMUC, però igualment. Jo la música... És això, com va ser molt... La meva connexió real va ser a les sobretaules de Nadal, quan em tocava amb la família de part de mare, que portaven tots els instruments i es muntaven allà unes jams eternes i m'encantava. O sigui, allà vaig connectar molt amb la música.
0: Qui tocava? El Lluís? Sí. Suposo que el Lluís.
1: Tots els meus cosins,
0: que
1: els meus
0: tiets... Que són fills, per exemple.
1: Bueno, no, és que són tots... És una família molt gran, són molts cosins,
0: vale.
1: Llavors com molta gent diferent.
0: Però sí. Com és que hi ha hagut tanta gent tocant instruments en aquesta família?
1: Pues no ho sé, però ve com de fa temps, suposo. Tinc un tietavi que és director de coral d'Andorra, com hi ha molta tradició musical a casa meva. No sé molt per què.
0: Ja, però
1: hauria
0: ja, sí,
1: de preguntar.
0: Ja, sí. Pregunta-ho, sí.
1: Sí, és com algú que sempre ha estat allà.
0: Vale. Bueno, és que és molt important, és que tenir aquest referent, de veure com l'altre dia ho deia... Ah, qui era... que deia de tocar el teclat amb el seu avi. Ah, sí, el Manu Guix. Manu Guix deia que s'asseia a tocar l'orgue amb el seu avi i que d'aquí una miqueta de llavor. I a mi també em passa de tenir un tiet que tocava una guitarra, una tieta que cantava teatre musical i tal. Vull dir que...
2: Sí, al final jo crec que els nens petits funcionem molt per imitació.
0: Sí,
2: igual
0: sí, sí.
2: Si tu veies els teus cosins una mica més grans tocar, deies, pues jo vull tocar també.
1: Sí, sí, a mi m'encantava. Sí, 100%.
0: Tu quan t'adones que el violí no i que vols una guitarra? Perquè tu quan fas smug fas guitarra ja com instrument?
1: No, vaig entrar amb el violí.
0: Ah, entres en violí, eh?
1: Però ja tocava la guitarra.
0: Hi ha un moment per això de veure-ho clar i de dir vull ser guitarrista i vull tenir un grup de rock?
1: Bueno, és que t'he de dir que tampoc és vull ser guitarrista, o sigui... Jo no tinc un perfil... No sóc molt una persona com d'interpretació d'un instrument, llavors a fondo i vull ser superbona tècnicament amb aquest instrument. Per mi els instruments són mitjans per arribar a la música. Llavors... Uh-huh. Ara, jo què sé, m'he posat a tocar la bateria, saps? Amb el Mateu Sagarra, l'altre dia vaig fer el meu primer concert. Vull dir, com no tinc objectiu de ser boníssim amb un instrument. A mi m'agrada conèixer els instruments i què puc treure'n d'ells. Llavors, la guitarra el que em va permetre és conèixer la música sense haver de passar per una partitura.
0: Vale.
1: I això em va agradar molt. Llavors, sí.
2: Quan comuniques i com ho reben els teus pares el fet de dir, mira, papes, deixo el violí perquè és que no em fa feliç i vull començar a fer guitarra.
1: No, és que va ser molt progressiu. O sigui, ells,
2: sí,
1: jo el violí el vaig anar deixant poc a poc. I mai l'he deixat, eh? O sigui, avui he gravat uns violins al matí amb una noia que ha vingut... Bueno, amb una amiga meva que ha vingut a gravar una cançó.
0: Uh-huh.
1: Vull dir que el sé tocar. El que passa és que no... Durant molt temps l'he tingut molt aparcat. I a l'ESMUC vaig deixar de tocar violí perquè el profe no m'agradava gens, em feia sentir molt malament i vaig canviar. I vaig dir, m'és igual, faré guitarra i ja està.
0: Però... Em feia sentir malament, què vol dir? En plan whiplash? En plan això de...
1: En plan whiplash. No sé.
0: Passar-se.
1: Que... jo amb l'acadèmia he tingut moltes contradiccions.
0: Clar, tu has fet ESMUC, però sí. Això ja ho sabia, perquè m'ho havien dit, que amb l'acadèmia tu...
1: Bueno, ja he fet producció i gestió, que no és interpretació, però
0: vale.
1: Sí.
0: Però què et passa amb l'acadèmia? És que no ets constant, és que no t'agrada que t'apretin?
1: No, jo crec que sóc una persona molt constant. El que passa és que no m'agrada com està plantejat l'ensenyament musical. Ara hi ha moltes maneres d'ensenyar, i l'escola que em va preparar per anar a entrar a l'ESMUC és la millor escola per mi que hi ha a Barcelona. Uh-huh. I la meva profe que vaig tenir em va ajudar moltíssim, però crec que hi ha un punt d'una herència de la música clàssica i de com s'ha ensenyat super elitista, molt basada en reproduir i com interpretar només una partitura sense saber què estàs fent, que això és a mi el que em va passar des de petita. O sigui, jo des que vaig agafar el violí per primer cop fins que no vaig conèixer el meu millor amic de la uni, l'Iñigo, que és un violinista increïble i músic, de fet toca amb el Jove Drai, toca amb el Blau Fosc i amb tota aquesta gent, ell va ser el primer que em va dir, anem a tocar el violí de veritat, o sigui, para ja, en plan, no cal que toquis cap partitura, o sigui, et vaig ensenyar cançons, inventa't una melodia amb el violí, fes, saps? I llavors,
0: clar,
1: que cap profe durant tota la meva vida m'hagués dit, descobreix l'instrument, si no, toca aquesta partitura, afina aquestes notes.
0: Disciplina,
1: no,
0: disciplina,
1: si a mi
0: Joana.
1: Això no...
2: Ja. És que potser
0: que
2: no
0: mira el Martí Vilaseca, el Jove Drai, que surt, que entenc que sou generació més o menys semblant, no?
1: Tu i el és més petit, però més sí, petit, som col·legues.
0: Que és un tio que ve d'una herència familiar de jazz, uh-huh, el Martí, i que surti per un altre lloc. Uh-huh. Igual de vàlid, igual de flipant, perquè és flipant el que fa. Jove Drai, vull dir que és veritat, vull dir, si la música l'has d'ensenyar des d'aquest lloc. És que
1: sí, sí, o sigui, per mi és com això.
2: És que a banda jo crec, igual també ara dic una popular opinió supergrossa, però que no cal saber tocar una partitura de Mozart per ser un bon músic, perquè no. Potser el que fa Mozart no t'interessa, o sigui, no et ressona. Però en canvi, et poses un directe de Nirvana i dius, joder, pues, amb això sí que em sento més representada.
1: Sí, o sigui, jo crec que el problema és quin és el sistema de valors que jo he rebut des de l'acadèmia, que és un sistema de valors que a mi no m'encaixa. Llavors, fins que tu no, per tu mateixa, descobreixes que la música va molt més enllà d'aquest sistema de valors que té aquest segment tan petit de la música, perquè és una manera de veure la música molt concreta, i no dius, hòstia, no, vaig a fer el meu propi camí, vaig a descobrir com jo vull fer música, com a mi m'agrada, i descobreixes que hi ha mil gent que fa música que no ha estudiat en la seva vida, que hi ha cançons que són dos acords i són increïbles, no cal que... O sigui, bueno, no sé, jo amb això sempre he estat molt enfadada, llavors.
0: Joana Subirats.
1: Sí.
0: Joana d'Al·lèrgiques al Pol·len, que fa rato que no ho diem, i si us acabeu de connectar, oients, sapigueu que tenim avui el privilegi de parlar amb una al·lèrgica, perquè no ho havíem fet mai encara. Normalment veniu a les entrevistes més en equip,
1: sí,
0: saps? Però avui parlem amb tu sola. I que estem parlant de coses molt, molt guapes. Si us acabeu de connectar, quan acabi el programa recupereu tota l'entrevista, ¿vale?
1: Sí.
0: O sigui, la part que no havíeu escoltat. Et vull fer una pregunta directa. No t'enfadis amb la pregunta que et faré.
1: Vale.
0: Vols produir grups de ties?
1: Sí.
0: Més que grups de ties?
1: Grup de ties o grups de ties?
0: M'ha pillat. M'ha pillat. No me la pereza levantarme
3: cuando sé que te voy a ver. Hola, sóc la Mariona de Grup de Ties i aquest és un missatge per les al·lèrgiques. Xangai és un puto temazo i ens encantaria en algun moment, en algun futur, poder currar i anar juntes a l'estudi amb la Joana i a veure què surt. Vinga, un petó. Adéu, guapes.

0: Doncs sí, efectivament, el joc era aquest, que no... Oients, no us penseu que li estava demanant a la Joana pel fet de ser tia, que si només pot produir ties, t'imagines? Preguntar-li això.
1: Que venint d'un periodista tampoc em semblaria tan raro. No, però perquè
0: no
1: ets tu.
0: El gremi, no taquis el gremi. Tu creus que hi ha gent que preguntaria això seriosament?
1: Sí.
0: Bueno, has vist que hi ha hagut match?
2: Molt maig.
0: Perquè veig que tu entens per la cara que has fet. Llavors, la Marina?
2: Mariona.
0: Mariona. La Mariona, igual, vull dir, t'ha tirat la canya directament.
1: Saps que m'agradaria moltíssim un split, el típic caset o vinil de dues cares, que sigui com...
2: Oh,
1: banda
2: i
1: banda. Banda i banda, i fer al·lèrgiques amb grup de ties. Mm.
0: Què? Ho veus allà una mica?
2: Sí, ja ho hem parlat algun cop.
0: Ah, ja ho heu parlat, eh?
2: La festa.
0: Sí. Per cert, grup de ties seran divendres a l'ambassat de Sabadell. Que hi aneu vosaltres? Que vindreu de públic?
2: Sí. Estarem allà.
0: Estareu allà? Vale, doncs ens trobem allà. Tu i jo, Mariona, també.
1: És veritat.
0: Que, per cert, tu i jo fem un debat, una taula.
1: Sí, això sembla.
0: Feminismes en la música. Lidera el tu, vale? Sí.
2: Brutal.
0: Ja us ho explicarem. Això, quan és?
1: Dijous.
0: Dijous cap a les 6 i 15 de la tarda, no sé on.
1: Jo tampoc.
0: Ens han donat molt poca informació i ens hem de buscar una mica tu i jo. Hem de quedar.
1: Bé,
0: Mariona,
1: hem de
0: fer feina per una vegada de vida.
1: Sí.
0: Divendres, Cora Novoa, Dan Peralbo i el Comboi, Grego Tecno, grup Xego. De ties, Xego és sí, increïble. Dissabte, Alosa, Ángeles Toledano, Bob Vilan, cuidado aquí, que aquesta gent es van marcar una bona polèmica, si vols, a Glastonbury, si no m'equivoco, per defensar al revés, per defensar Palestina. Ui, quina cosa. A partir de Calaril, Lux Lisbon, que és Susto, Teo Lucadamo,
1: ai,
0: dissabte.
1: Teo.
0: Molt fort, això, eh? I diumenge tanquen amb Greta, la Ludwig i Mishima aquesta festa final de l'Ambassat, que és un festival a qui volem felicitar perquè hi ha risc en aquest festival i està molt guapo. Grups de tios, vols produir també o no?
2: Sí.
0: Sí, vale.
1: Una cosa
0: és produir grups actius. L'altra és deixar fer ghosting a la gent. Joana.
2: Com?
3: Hola, sóc en Dan. Aneu a veure Al·lèrgiques en directe, sisplau, perquè ha canviat molt l'assumpte, ha canviat molt el paradigma i crec que val molt la pena. Joder, jo he escoltat alguna demo, pinta brutal. Encara estic esperant un link que la Joana em va prometre, que ja puc anar actualitzant el WhatsApp, que no arriba, no sé què passa, però vaja, ja he sentit una mica per on van els trets i de veritat que és acollonant que ens despentinarem una mica. Així que, bueno, un plaer viure aquest camí junts i que ens puguem trobar a molts concerts i a molts bars fent brindis junts, perquè realment sou les millors. Una abraçada.
0: A veure, Joana, defensa't.
2: No, jo li vaig dir que li passaria quan estiguessin les mescles acabades.
0: Vale. Encara falta un serrell.
2: Sí, encara no està.
0: Llavors, no hi pots passar encara. Dan Peralbo, tranquil.
2: Tot arriba.
0: T'he dit que el Dan a vegades contesta tard, també, els WhatsApps.
2: Sí. Vull dir que, bueno.
0: Cadascú fa el que pot, saps?
2: Sí.
0: No hi haurà ni un bif, no?, amb Dan Peralbo i el Comboi
2: no.
0: Al·lèrgiques. Sou...
2: El cor, els porto al cor.
0: Els porto al cor. Sí. Per cert, el Dan, que acaba de publicar disc, que
2: sí,
0: vindrà aviat.
2: Bon disc.
0: Vindrà aviat, Em sembla que...
1: Com aquesta setmana, pot ser?
0: Ah, és aquesta setmana, aquest dijous, gràcies, David. El David, que s'encarrega del tema audiovisual, em recorda qui ve dijous.
1: Sí, sí.
0: Dijous ve el Dan. Doncs si li vols fer una nota de veu, després ja
2: parlem. Ah, vale, clar.
0: Què anava a dir? Posem més música.

0: Es diuen New Dad, aquesta gent, i la veritat és que sonen bastant guai.
1: Sona molt bé aquest disc, m'encanta.
0: Ets molt fan, no?
1: Sí, o sigui, m'agrada molt, molt aquest disc. Els vaig, no sé com els vaig descobrir, però m'agrada molt. Toquen al Primavera.
0: Sí.
1: No vull fer promo.
0: No, fes.
1: D'aquest festival. Però sí, o sigui...
0: Tu estaràs allà, a primera fila.
1: Aquest any... El cartell se'm menja, o sigui, hi ha masses grups que necessito veure.
0: Després parlarem de descobrir música i de construir un so a partir de la música que descobreixes, també, que és una cosa molt important, consta, en el teu cas, però és que se'ns està acabant molt el temps, dic després, no hi haurà després, si no avancem, per tant, avancem una miqueta.
2: Visca la llengua i la contracultura, no deixis que es perdi entre l'odi i l'amargura, visca la nostra història, el nostre present i futur.

0: Això és com les vulpes de la generació Z, sí. El Baby Jane. Que, és que l'altre dia va haver un reportatge, Mariona, que volies fer-hi una mica de focus aquí.
1: Sí, al TN van fer un mini reportatge sobre girl bands, és a dir, com grups de noies, en els que hi sortíeu vosaltres, Joana, les al·lèrgiques, grup de ties i Baby Jane.
0: Que són aquestes que sonen.
1: Que són aquestes que sentim.
0: Ara, per cert, perdó, aquest fragment de l'entrevista es titula La pregunta de sempre, que ho sàpiga, Joana.
1: Brutal. Però que la moguda és... Jo quan vaig veure el reportatge em va fer molta il·lusió perquè el grup de ties toca la Betty, que la Betty és la sexòloga resident de les gates.
2: Sí.
1: Vaig dir, què fa la Betty?
0: Ah, no sabia.
1: Allà a la tele. Vau sortir vosaltres, sortien les Baby Jane, em va fer molta il·lusió, però alhora vaig pensar, 2026, rotllo, cal fer aquest reportatge o segueix com generant això com el grup de ties com una categoria gairebé com que exotitzen que existeixin els grups de ties?
0: Ja. Yeah.
2: Tens raó. Sí, sí. No, vull dir que a mi no sé què, un col·lega em va dir, hòstia, en sèrio havien de sortir més grups perquè us entrevistessin, rotllo. Portem 6 anys de grup i no ens havien fet ni un reportatge, que la noia que ens va venir a fer l'entrevista ens va dir, noies, us he de preguntar com va començar el grup per tenir-ho d'arxiu perquè no us hem entrevistat mai. I vaig pensar, hòstia, que heavy.
0: A vosaltres, al·lèrgiques.
2: Sí, no ens havien fet mai res, mai havíem sortit al TN.
0: Vull dir, Joana, vull dir en públic que la setmana que ve, aquí a l'estudi, convidarem 3 grups de nois. Vindran la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi i Calavento. Vale?
1: Ens preguntarem com va néixer el grup.
0: Ja ens hi preguntarem, això, que et semblaria bona jugada o no?
2: Podeu preguntar. Què tal ser un grup de tot tios?
0: Això anava
1: clar,
0: a dir.
1: Com quina responsabilitat implica ser home?
2: Sí.
1: És que jo crec que els hi
2: hem de fer... Què pensen del reportatge de TV3?
1: Clar, és que això... Però alhora, no sé si et passa, Joana, que és sempre estar allà com amb un peu dins i l'altre peu fora, que és com, vale, la casa TV3 et proposa fer-te un reportatge i què has de dir? Que no?
2: No, diem que sí, 100%.
1: Clar, però...
2: No, és que... Crec que han penjat més reels i més coses amb altres coses de l'entrevista, que això està bé.
0: Sí?
1: Sí,
0: bueno,
1: crec.
0: Ja. Passa la visibilitat, l'hauríeu de tenir com tu tens avui aquí, no?
2: Vull dir, sent, molt bé aquesta entrevista.
0: No, nosaltres, qualsevol.
2: No,
0: sent
2: però...
0: les úniques, saps què vull dir?
2: Sí.
0: Una entrevista a vosaltres. Mm. En tot cas, trobes a faltar més... Bueno, avui n'hem parlat bastant de música i en parlarem més, però trobes a faltar parlar de música quan et fan entrevistes? Segurament des del periodisme generalista, eh? Perquè el periodisme generalista sempre posa com a focus en això, no? El grup de ties, el grup de no sé què.
2: Bueno, perquè és la pregunta fàcil, no?
0: Sí.
2: Però sí, sí. Ara fa molt que no fem entrevistes perquè pues, com que ho vam fer quan vam treure el disc. Però sí, sí, sempre es troba a faltar parlar de contingut real i no com tot aquesta d'allò.
0: Us hem de dir que aquí, a aquesta casa, en un programa que es diu Els Experts, es diu, crec, encara, no sé si es fa, la Joana va fer un dels millors reels de la història
1: sí.
0: I a mi em va quedar instal·ladíssima a la memòria. Sí. Doncs fem una cosa, parlem de música, va.

0: aquest grup es diuen Wet Leg. Jo no les coneixia, són dones, totes? Tot?
1: No. Dos i tres.
0: Vale. Sí. Aquest grup m'ha recomanat aquí la Joana Subirats, la nostra convidada. Actuen dimecres de Primavera Sound, és a dir, la jornada gratuïta, dimecres 3 de juny. És jornada gratuïta, però has de pillar tiquet,
1: sí, ja
0: no?
1: La tinc jo.
0: Ja tens el tiquet?
1: Si algú no la té, tinc un mesó.
0: Estaràs allà primer.
1: Que totes les meves amigues l'han comprat.
0: No ens coneixem gaire tu i jo, però igual.
1: Se la venc.
0: Escolta, m'interessa molt una cosa. El grup de WhatsApp d'Al·lèrgiques,
1: sí,
0: hi ha molta referència musical tot el dia? Us passeu grups tot el dia?
1: No, mai.
0: No, eh?
1: Però perquè tenim la furgo quan anem de bolo i allà és on sona tota la música.
0: I què és? Qui es baralla? Per... mira què has sentit. Mira
1: no,
0: què
1: fem un joc, que és que dediquem cançons a les unes a les altres.
0: Oh.
1: Sí, llavors, qui té el mòbil va dedicant. Diu, aquesta és per no sé qui. Llavors ens tirem pollites i tal.
0: Està molt bé.
1: Sí,
0: perquè perfecte. Hi ha un altre dels temes, i aquest serà el tema de tancar l'entrevista avui, que és el fet de ser col·legues, ser amigues. Va ser un grup que no va néixer de ser un grup de totes amigues i no, tal, sinó que es va anar formant, però ara sí, sou amigues i teniu un grup, que és la vostra professió.
1: Sí.
0: Llavors, com es combina això? Quantes hores de conversa i de teràpia de grup heu fet? Com per deixar coses clares i quines són les línies que separen certes coses?
2: A part, les dones ho parlem tot molt.
1: Pues, la veritat és que hem parlat moltes vegades d'aquests temes i ha sigut un tema important, com separar l'amistat de del grup i aquestes coses. Però sí que és veritat que ara fa tants anys que crec que hem trobat ja com un equilibri. I el grup de música és un espai on també som molt amigues, saps? O sigui, és com que no és l'amistat va per un lloc i el grup de música va per un altre, sinó que en el grup ens ho passem molt bé treballant. Llavors s'ha com tornat a juntar una mica tot, però des d'un lloc molt sa.
0: Heu parlat d'un futur, d'una possible, no ruptura, però una bronca interna, de quan se supera un límit de sobte, de quan un ego apareix i tal. Això,
1: sempre
0: a
1: hi ha problemes, sempre. Hi ha coses que s'han d'afrontar i de parlar. Jo crec que hem après a gestionar el conflicte moltíssim. I això, i també, doncs, evidentment, quan fem tancades i parlem del futur i de cop surt com la frase de quan el grup s'acabi, doncs, tot doncs és un tema i llavors portem 6 anys. Si en algun moment decidim que s'acaba, serà molt heavy també, yeah, perquè la nostra vida depèn del projecte a nivell emocional i en molts altres sentits, però no sé, o sigui, ho portem molt bé ara, jo crec.
0: És que jo penso en vosaltres, penso també en la Ludwig, pel fet que sou grups grans, vull dir que moveu, sou sextet, vosaltres?
1: Sí, sí, sí.
0: Ells també, o sí, septet, no ho sé. Moveu molta gent, és fàcil que un dia algú li surti, no?, una època de, ja no d'ego i d'aquestes coses del rock
2: de
0: and roll i tal.
2: De coses maternitat.
0: O de coses tipus això, o de coses tipus, tinc una inseguretat de cavall els últims temps i m'ho passo fatal.
1: O sigui, hi ha hagut moments i moments, hi ha hagut moments durs, gires més dures que altres, i però també com que som tantes ens sostenim, saps? Sí, vull dir, el que no passarà mai és que totes estiguem fatal. Sempre quan una està més penjant d'un fil, l'altra l'agafa, saps? Pues així una mica.
0: Sorority dins del grup.
1: Sorority.
0: Doncs, això està molt
2: sí,
0: bé.
2: Sí, jo al final també veig molt els projectes musicals com una parella i que no sempre han d'estar com els dos al 100%. Llavors, jo m'imagino com bateries. És que ara, Albert, que tens el videoclip aquí,
0: sí,
2: li podries posar una bateria cadascuna i una està més carregada que l'altra.
0: Ah, bueno, segurament.
2: El tren
0: qui creus que està més down? Potser la nostra convidada d'avui, eh?
1: Què va? Ah, per el vídeo?
0: Sí, estàs aquí amb una cara...
1: Estic molt sèria.
0: Bueno, esteu totes sèries perquè era una
2: sèries,
0: mica la broma i era
1: sí,
0: aquesta.
1: Sí, és la broma.
0: En fi, que s'acaba el programa, Joana. Em sap supergreu, això. Aquesta gent, les al·lèrgiques al pol·len, que per cert, és una cosa que no he dit, però que el dia 23 de gener, m'ho he apuntat perquè volia dir, 23 de gener de l'any passat, del 25, sí, van fer un canvi de paradigma molt fort en el si del grup, que és fer un Apolo, omplir un Apolo gran, i tot això entenc que es traduirà després de l'estiu, en un disc tarturenc, fareu,
1: sí,
0: d'al·lèrgiques al pol·len. Té títol o no?
1: No.
0: No t'hem apretat tant, eh? Al final, no,
1: no,
0: t'has fixat. No té títol, eh?
1: No.
0: Vols que li posem un títol?
1: Uf, és que és el tema, ara.
0: No es pot, eh? Bueno, però si el triareu.
1: Molt difícil.
0: Ens quedem amb una cançó que també has seleccionat tu, que és d'en Peralbo, i el Comboi, ja que l'hem tingut per aquí abans, sentim la seva música.
1: Perfecte.
0: Per tancar el programa, que es diu Ai, quin goig que fas. Aquí amb el Dan, que és un flipat màxim de la vida. D'en Peralbo? Tu has vist un tio més engorilat, Mariona, la vida?
2: No, però
0: és fortíssim.
2: Però és que es nota tant que és de Torelló. Si Torelló és això tota l'estona.
0: Joana Subirats, un petó
1: moltes
0: molt fort
1: gràcies
0: a les al·lèrgiques. M'ho he passat molt bé amb tu i ens veiem ben aviat.
2: Adéu.
0: Vagi bé. Maria Batalla, fins demà. Tenim Expósito, us quedeu amb la gent del Loft. Adéu, adéu.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOL.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Doncs mira, molt contenta avui.
1: Home, normal, no m'estranya.
3: Estic nerviosa i tot, eh?
1: Vols dir-ho encara o ens esperem?
3: No, ens esperem una miqueta.
1: Fantàstic. Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui celebrem el Dia d'Europa! Molt bé.
1: Així és, família. Avui fem un programa especial des de les cotxeres de Sants per celebrar el 9 de maig, Dia d'Europa. No estem sols, això és evident, si ens estàs veient, i volem que es noti. Per tant, donem la benvinguda a totes les escoles que avui ens acompanyen. Jo tinc una proposta que, en el moment en què estava escrivint el guió, vaig pensar, uf, fa una mica de llàstima, però em fa il·lusió dur-la a terme, per tant, serà el que es farà. I és bàsicament que direm el nom del vostre institut i vosaltres heu de fer UE, vale? UE, saps? Unió Europea, tal... Bueno, nois, escolteu-me, al final les coses van com van. Per tant, jo sí dic, des de Barcelona, Institut Escola del Treball. Allà, molt bé, els veig perfectament. Els jesuïtes de Sarrià. El Col·legi Sant Gabriel. L'Escola Pia Nostra Senyora.
3: Des de Terrassa, Institut Escola Pere Viver.
1: Molt bé,
3: Escola
1: els estic veient, eh?
3: Al CIM. Epa!
1: Des de Sabadell, l'Institut Pau Vila.
3: Des de Mataró, Escola Pia Mataró.
1: Ai, són molts d'ells! Va, perfectos! Des de Sant Boi de Llobregat, la Fundació Llor.
3: Ai.
1: Molt bé!
3: Des de Castelldefels, Institut Josep Lluís Cert.
1: Des de Vic, la meva comarca preferida, l'Institut de Vic. On són? Allà. Ui, no n'hi ha gaires, eh? I des de casa meva, Igualada, l'Institut Badia i Margarit. Molt bé!
3: Des de Mollà, l'Institut Moianès.
1: Des de Tarragona... Ui.
3: Allà baix.
1: Val. És que no és fàcil, hi ha molta gent. Des de Tarragona, l'Institut Pons d'Icart. L'Institut Antoni de Martí Franquès. Toma ja.
3: Des de Vilaseca, l'Institut de Vilaseca. Carai.
1: Des de Girona, l'Institut Jaume Vicenç Vives. Allà al fons, bon. Els veig.
3: Des de Tal, l'Institut Salvador Espriu.
1: Bueno, ells són uns guanyadors,
3: és que a sobre van com persones, llavors sorprèn. És com el joc aquest de fotre-li un martillasso al
1: sí,
3: topo.
1: Sí, és exactament això. Des de Banyoles, l'Institut Josep Brugolat. Allà al fons, els veiem.
3: Des de Roses, l'Institut Illa de Rodes. Que bones.
1: Des de Lleida, l'Institut Maria Rúbies.
3: I des de Torreferrera, l'Institut Joan Solà.
1: Toma ja, molt bé, els tenim tots fitxats. Comencem. Què sabem del Dia d'Europa, Alberto?
3: Doncs mira, d'Europa... Bueno, d'Europa en concret, sabem que les artistes més escoltades a escala mundial i, sobretot, amb més impacte dins la cultura pop són les següents. Dua Lipa, amb 65 milions d'oients mensuals. Rosalia, la nostra perfecta, que està de gira, que s'ha tallat els cabells.
1: Ah, sí? Per on? Curts?
3: Per aquí té un bob arrissat.
1: És broma, no?
3: La van veure ahir per Sevilla.
1: Oh!
3: A menys que no sigui IA la foto, però crec que no.
1: Amb el cabell arrinxolat mai te pots fer un bob. La meva amiga s'ho ha fet i és el pitjor que li ha passat a la vida.
3: A vegades una ha de prendre males decisions
1: sí,
3: per
1: sí,
3: aprendre
1: així,
3: de la vida.
1: Sí, sí, això segur.
3: L'Adele, 57 milions d'oients. En Harry Styles, 66 milions d'oients. Ed Sheeran, 83 milions d'oients. Spotify i Chartmaster situen habitualment artistes com la Taylor, amb Bad Bunny i The Weeknd al top global, però sí que és veritat que dins d'Europa els britànics i Rosalia són dels noms més potents a escala mundial. Imagina't, tenim bon material aquí.
1: Oh, quina barbaritat. I segur que molts sabeu que el 9 de maig és el Dia d'Europa. Avui fa 76 anys, poc després de la Segona Guerra Mundial, Robert Schuman, ministre francès d'Afers Exteriors, va fer una declaració en què va posar les bases del que actualment és la Unió Europea. Ara bé, no només és el Dia d'Europa, sinó que també és el Dia Mundial de les Aus Migratòries, que he pensat que et faria il·lusió perquè t'encanten les aus, o el Dia Mundial dels Mitjons Perduts, que aquí no ha perdut uns mitjons alguna vegada. Dia important, el 9 de maig, ja ho veieu. Per tant, què farem avui en aquesta ocasió tan especial?
3: Doncs mira, avui hem decidit que volem posar a prova a tothom, així que hem preparat algun joc tant per alumnes com per professors. Per tant... prepareu-vos. A més, qui passarà per aquí?
1: Doncs mira, d'aquí una estona ens visitarà la Mariona Casas, però ella no serà l'única que pujarà avui a l'escenari.
3: Exacte, passaran per aquí la Ainhoa i el Daniel, que ara mateix potser no els ubiqueu, però ens explicaran la seva experiència fent l'Interrail, per si algú li interessa, doncs que sàpiga una mica més.
1: I si no, a mi m'interessa moltíssim, et diré,
3: també.
1: Perquè jo no l'he fet i el vull fer. Així que, bueno, crec que ho tenim tot, comencem?
3: Som-hi.
4: Això és... A Loft.
1: i posem una mica de música, posem una mica de figaflaues a la fresca.
3: Vale, i continuem amb un joc, no?
1: Som-hi.

0: boys are loft. iCat.
1: Mare de Déu, família, seguim celebrant el Dia d'Europa, seguim al Love the Cat, som l'Alberto Gadel i...
2: I la Gala Castelltor.
1: Fantàstic, ja et veig, Alberto, que estàs aquí baix d'aquest petit centre cívic de les Cotxeres de Sants. I heu de saber, família, que en els darrers anys el cost de la vida a Europa ha augmentat significativament. Segurament ho haureu notat, sobretot a partir de la pandèmia, la crisi energètica derivada de la guerra d'Ucraïna i la inflació generalitzada. Però, en canvi, els salaris no han augmentat de manera proporcional. Com es tradueix això? Doncs mira, bàsicament que ara tot és molt més car que fa uns anys i que pagar-ho és més difícil perquè els sous no donen tant de si, les coses com són. Aquest augment del cost de la vida es trasllada a tots els àmbits, l'habitatge, els aliments, l'energia. Segur que tots vosaltres heu sentit a parlar del fet que els lloguers estan augmentant molt, o que passejar pel supermercat, bueno, de bo heu vist que de tant en tant els preus de les coses van pujant. Si no, pregunteu-li amb el senyor que va pujar tant als Filipinos. Doncs bé, us hem preparat un petit joc per fer-nos a tots més conscients de com ha canviat el cost de la vida al llarg dels anys i de quina és la situació actual. Funciona així, val? Perquè l'Alberto està aquí baix i, per tant, heu d'estar atents. Nosaltres direm un ítem i heu de pensar quant costa. Us demanarem la resposta a unes quantes persones, no ho sé, 3 o 4, les que consideri l'Alberto, i el que s'hi acosti més sense passar-se s'endú un aplaudiment d'aquest públic meravellós que, bueno, està onejant les banderes com dements. Després compararem... Molt bé, molt bé. Després compararem el preu amb el de fa uns anys. Alberto, estàs preparat?
2: Estic preparadíssim. Tinc aquí tres noies fantàstiques que no els he preguntat si volien participar, però les obligaré, d'acord?
1: Ai, fantàstic. Com es diuen?
2: Com us dieu, noies?
3: Laura, Gisela, Amira.
2: I de quin institut veniu, vosaltres?
3: De l'Escola Pia Nostra Senyora.
2: Oh. Molt bé, perfecte. Doncs heu sentit com funcionava el joc, oi? Doncs et sembla si tirem el primer ítem?
1: Va, som-hi.
2: Digues.
1: Un aliment bàsic per tothom, una barra de pa, quant creieu que costa de mitjana aquí?
2: Quant creieu que costa una barra de pa aproximadament? A veure.
4: 4 euros.
5: Mira,
4: 80 cèntims.
5: 80 cèntims, un euro, sí, alguna cosa així.
2: Aquí hi ha una... Ara mateix hi ha dos grups. El team 80 cèntims, el team 4 euros. A veure, quan... no, ja no podem canviar la resposta. Fem 80, 80, 80, 1 euro i 4, d'acord?
5: M'he confós.
2: Li passem com a 4 euros, d'acord?
1: Sí, ens funciona més així.
2: A veure, qui creus que s'ha apropat més?
1: Doncs mira, ara mateix una barra de pa, la mitjana és 1,15 euros.
2: Epa! Com
1: però...
2: et deies tu?
5: Gisela.
1: La Gisela va prou ben encaminada, però he de dir que el 2010 sí que valia de mitjana un 80 cèntims.
2: El 2010, tu ets una vintage girl,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, ella és una petita vintage girl.
2: Perfecte.
1: L'augment és del 43,75% que té la Marinera, eh?
2: Hòstia, quasi el 50, que fort. Bueno, sí. Un aplaudiment per aquestes tres fantàstiques, no? Tommy.
1: Següent pregunta.
2: D'acord, mira, aquests tres nois d'aquí. Hola. Com us dieu vosaltres?
6: Àlex.
7: Sergi.
8: Tim.
2: D'acord, vosaltres tres esteu preparats per jugar. Sí, oi? Perfecte, doncs Gala, quan vulguis.
1: Mira, una altra cosa bàsica, tot i que moltes vegades no ho sembli, el lloguer. Quan creieu que costava de mitjana un mes de lloguer a Barcelona l'any passat, és a dir, el 2025?
9: 900 euros al mes.
10: 1.000?
9: 1.300.
2: 900, 1.000 i 1.300.
1: A veure, pots preguntar més gent?
2: A veure, sí.
11: 1.200, també, així.
2: 1.200, a veure, m'amoc una mica cap aquí. A veure, digues.
9: Uns...
10: 1.300.
2: 1.300, eh?
1: Doncs mira...
2: Bueno, te'n faig un parell més o no?
1: No, crec que la gent ho té prou clar, perquè vale. La mitjana del lloguer ara mateix, bé, el 2025, és de 1.135 euros.
5: Oh!
1: Que és una barbaritat. I el 2013 era, anava a dir només, però també segueix sent una barbaritat, de 680 euros. És per tant, d'un augment del 67%.
2: I això m'ha com trencat el cor, eh? Uau.
1: Bueno, ja ho sabem nosaltres, que el paguem cada mes.
2: S'han apropat moltíssim tots, realment.
1: Sí, no, realment ells són conscients de la situació.
2: Va, una onejada de banderes, no?
1: No sé, molt bé, un aplaudiment per vosaltres per ser tan conscients. No us ho mereixeu.
2: De la realitat.
1: Següent pregunta?
2: Tommy, va.
1: Tommy.
2: Mira, vaig a per aquestes tres noies d'aquí.
1: Perfecte, mira.
2: Hola, hola.
1: Com es diuen?
2: Com us dieu vosaltres?
12: Sara. Romaisa.
13: Xada.
2: D'on veniu?
1: L'Institut Illa de Rodes de Roses.
2: Toma ja!
1: Roses,
2: vale, a veure, quina és la pregunta per aquestes tres fantàstiques?
1: Doncs mira, ara parlarem d'una cosa que s'està convertint en un luxe, pràcticament, i és comprar un pis. Llavors, la pregunta és, quant creieu que costa de mitjana comprar un pis d'uns 90 metres quadrats a Barcelona?
2: A veure...
0: 170.000.
6: 160.000.
0: 200.000.
2: 170, 160 i 200.000. Aquesta és la nostra proposta.
1: Jo preguntaria a més gent i els hi diria que més amunt.
2: A veure, doncs...
1: Que la situació està molt malament.
2: A veure, vosaltres quina proposta em doneu?
9: Jo dic 300.000, més o menys.
2: 300.000 per aquí. A veure... A veure, digues tu una proposta.
0: 500.000,
2: anem pujant, això sembla una subhasta.
1: Sí, no m'estranya que vagi pujant, perquè aquesta última noia no anava tan mal encaminada. El preu de mitjana ara per comprar un pis d'uns 90 metres quadrats a Barcelona és de 410.000 euros.
2: Hola!
1: 90 metres quadrats, eh?
2: Com et dius tu?
0: Júlia.
2: De quin institut vens?
0: De l'Escola Pia Santana de Mataró.
2: Doncs és la guanyadora d'aquesta ronda. Un aplaudiment, no?
1: Un aplaudiment per ella, i et diré que el 2014, mira, les primeres persones que deien 160, 170, seguia sent una barbaritat, perquè el metre quadrat estava a 2.363 euros i, per tant, un pis d'uns 90 metres quadrats costava de mitjana 210.000 euros.
2: Que vintage, doncs, aquestes primeres
1: persones.
2: Sí,
1: el 2014
2: persones.
1: Ja era impossible, però ara això ja és salvatge.
2: Literal.
1: Som-hi més?
2: Vinga.
1: Som-hi.
2: Hola, nois, com us dieu vosaltres?
10: Xavi.
6: Gisela.
4: Sara.
2: D'acord, de quin institut veniu?
10: De l'Escola del Cim.
2: Perfecte, doncs tira'ls la pregunta, Gala.
1: Mira, un litre de gasolina, quant creieu que costa actualment?
10: 1,60.
1: Bueno.
6: 2,40. 70.
2: Tenim una resposta molt variada, perquè tenim 70, 240 i 160. Realment, ens ho han donat tot.
1: Jo t'anava a dir que la primera persona ho ha encertat de pleno, al voltant de 1,60 al litre.
2: Carai, Xavi, vas molt informat, tu, eh?
10: Sí.
1: Potser que li agraden els cotxes, no?
2: 100%.
1: Deu ser això. El 2010 valia al voltant d'un euro al litre, per tant, hi ha hagut un augment del 60%. És bèstia, eh?
2: Home, és bastant salvatge, la veritat.
1: Tela marinera. Anem amb una altra?
2: En tens més? Vale, doncs, a veure. Mira, fotré per aquí darrere.
1: Adéu, que estàs fent una gran volta, eh?
2: Hola. Què tal? Com us dieu vosaltres?
10: Jo, Martí.
9: Marcos.
7: Marcelo.
2: Esteu... De quin institut veniu, perdó?
10: Del Josep Lluís Cert.
2: Fantàstic. Doncs mira, a veure, Gala, tira'ls-hi la pregunta.
1: Mira, el cistell de la compra familiar, incloent i alimentació i altres productes bàsics, que quan creieu que es gasta la gent de mitjana en la compra d'aquests elements bàsics a l'any? Jo us diré, perquè això és... No, és veritat que aquesta no la sabria ni dir jo, que vic sola. És molt complicat, però és entre... una forquilla entre 2.000 i 8.000 euros.
2: Vale. Entre 2.000 i 8.000 euros, la forquilla tira algun número.
10: 4.000.
9: 2.000.
7: 1.000 euros.
2: A veure, per aquí darrere, què em dieu?
0: Jo, 350 euros.
2: No, però hem de fer forquilla entre 2.000 i 8.000.
0: 3.200.
2: Vale.
6: 3.500.
2: Estem una mica al mateix número, tots?
1: Ja ho veig. Doncs mira, ara la mitjana és d'uns 6.259 euros l'any.
2: Què?
1: Sí, 6.259 euros l'any. I el 2010 la mitjana era d'uns 4.800 euros l'any.
2: Hòstia, n'hi ha...
1: De mitjana, eh? Hi ha gent que compra a l'Ametller i hi ha gent que compra al Condis. I els preus són diferents, jo què sé.
2: No, 100%, però igualment ni a la nostra imaginació ens arriba a aquest número, eh? Tela marinera.
1: No, tela marinera. Aquests datos els traiem de l'Organització de Consumidors i Usuaris. Alberto, jo crec que ja pots anar pujant cap aquí.
2: Ah, vale. Oh, amb el bé que estic jo aquí enmig.
1: Perquè de seguida arribarà la Mariona Casas i nosaltres posem ara una mica de música, una cançó que ha triat l'Alberto per vosaltres, que és Superestrella, de l'Aitana. Jo entenc que us agrada, no? A veure, si us agrada, onegeu les banderes. Fantàstic, en veig algunes, per tant, tirem i de seguida entrevistem a la Mariona.

0: Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. AICAT.
1: Família, com esteu? Escolta, seguim a Love Dicat, som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I mira, estem aquí les Cotxeres de Sants celebrant el Dia d'Europa.
2: Sí que és veritat, tenim un públic entregadíssim.
1: Entregadíssim de debò.
2: 600 alumnes he sentit abans, imagina't.
1: 600 o 700, una barbaritat.
2: Un,
1: sí, sí.
2: Per mi són un milió. No
1: per mi
2: broma.
1: També, i són tots fantàstics, sí. Això segur. Escolta, avui tenim el privilegi d'estar acompanyats de molts professors i alumnes, però hem decidit que en aquesta petita taula, en aquestes dues petites taules, hi faltava una veu més. Per tant, ens acompanyarà Mariona Casas, una influencer que segur que us sona perquè fa vídeos d'humor a les xarxes. De fet, a TikTok té gairebé 2 milions de seguidors i a Instagram més de 300.000. A més de tot això, ella és tan perfecta que també és infermera i parlarem amb ella sobre salut mental. Un fort aplaudiment i unes banderes ben amunt per la Mariona Casas! Fa goig de veure, realment. Sí, ja pots parlar.
3: Ah, vale, dic, no sé si
1: com estàs, com estàs?
3: Molt bé, impressionada d'aquest públic, la veritat.
2: I de cop i volta treuen les banderes i t'impressiona encara
3: sí,
2: més.
3: Sí, sí, a més, no, jo no en tinc i és com, bueno.
2: Sí, te deixo la meva una
3: estona. Sí, compartim bandera,
2: perfecte.
3: Vale?
1: Tu sabies que el 9 de maig era el Dia d'Europa?
3: No ho sabia.
1: Saps que jo tampoc fins que vam començar a fer aquí el programa i ara és fantàstic.
2: 100%.
1: Banderes amunt.
2: Banderes amunt sempre. Mira.
1: Escolta, Maria. No, és que són molt entregats de debò. No, banderes amunt i ells els hi falta temps per fer-ho. Escolta.
3: Que bon. Quin cas fan. Segurament a les aules també.
1: Avui que som aquí celebrant el Dia d'Europa, cal recordar que es parla molt d'unitat, de pau, de valors, però crec que també cal parlar de salut mental, perquè al final què hem fet de tot això si no estem bé, si no ens cuidem o si no ens escoltem? Europa pot ser moltes coses, però també hauria de ser o també ha de ser un lloc on estar bé no sigui un luxe. Això és així. Llavors, quan parlem de salut mental, creus que encara ens costa parlar-ne amb normalitat sense posar-hi gaire drama, o potser ara amb les xarxes gaire postureig també, perquè jo venc molt de TikToker, donant uns consells que penso, amor, això ho veu la meva psicòloga i et mata.
2: 100%.
3: Clar, és que jo crec que sí que es parla amb més naturalitat, perquè ja no és tabú el dir entre amigues, ai, tinc cita a la psicòloga.
1: Clar.
3: Fa anys, sí. O inclús jo tinc amigues que tenen processos de medicació i ho comparteixen amb totalment naturalitat. Però sí que és veritat que a les xarxes hi ha més drama, més postureig, però perquè... Perquè
1: ven
3: perquè
1: més.
3: Clar, exacte, clar. Exacte. S'ha de trobar un equilibri entre parlar del tema, però sense tampoc normalitzar-lo. O sigui, tampoc això de... No, ara està agafant una mica la psicologia al to d'Enric per no plorar i faig una mica broma.
1: Sí, me río de mis tramos. Bueno, també sí. Tracta'ls per una altra banda.
3: Exacte, oh. Exacte. No s'ha de banalitzar una mica el tema. O sigui, una mica trobar l'equilibri. Però s'està trobant, jo crec.
2: Home, sí, mica en mica, de fet. O sigui, a TikTok, per exemple, hi ha cada vegada més influencers i tal que parlen de, doncs, això, de que van al psicòleg, etcètera, etcètera, i normalitzen el fet aquest de, doncs, això, anar i cuidar-se la salut mental. Tu ets infermera de psiquiatria, oi?
3: Sí, o sigui, jo vaig treballar quasi 2 anys a un, bueno, a un hospital, a una planta psiquiàtrica d'infantil, i ara estic a un col·legi d'educació especial. No com a infermera, perquè vaig fer després un màster de terapeuta, i llavors, doncs així.
2: Però i el fet aquest de començar xarxes i tot, va ser com una mena de, bueno, ara què faig amb la... Perquè, clar, entenc que quan comences a guanyar diners de les xarxes se't deu obrir una altra porta que no tenies contemplada, no?
3: Clar, no. I com jo treballava amb infants que consumien TikTok, va haver-hi un moment que el meu rol s'estava una mica...
1: Difuminant.
3: Sí, difuminant. Però no ho vaig deixar per això, vaig deixar-ho perquè vaig començar teatre i no m'ho podia compaginar. Però no sé què hagués passat, però sí que va haver-hi un punt estrany.
1: De que et reconeixien, entenc.
3: Sí, sí, ja reien entre ells i jo sabia que ja estaven aquí comentant...
1: Clar, jo estic treballant.
3: Clar. Clar,
1: és que...
3: era exacte, no sabia, no, sí, em confonia.
1: I què et va ensenyar a treballar en psiquiatria que encara t'acompanya avui? Encara que facis una altra cosa, perquè has dit que ara treballes en una escola d'educació especial.
3: Home, moltes coses. Que em serveixin pel dia a dia, a sostenir... O sigui, a psiquiatria, sobretot, a plantes, parlen de molts temes molt tabús o situacions molt incòmodes, però que es necessita... tractar, parlar i doncs a sostenir aquesta incomoditat de conversació que jo normalment com de forma natural intento com evitar o no,

0: dosis de medicació i regular i més.
1: Per tant, potser no fas tant teràpia, la teràpia la fas amb
0: la teràpia és, sí, val. Sí, sí, total.
1: I tu que tens la perspectiva d'aquesta part més clínica, però també d'influencer, com ho vius? Perquè entenc que, clar, a tu el que llegeixes a xarxes o el que et diuen també t'afecta, però per altra banda deus tenir més recursos que la majoria de la població.
0: O sigui, com visc...
2: Com gestiones la teva salut mental, entenc, no? Però potser de cop i volta en casa de l'herrero cuchillo de palo, saps?
0: Sí, que hi ha... No. Jo ho porto bé, sí que és veritat, amb una mica de conflicte intern, perquè jo em protegeixo molt la meva salut mental, perquè no m'exposo, no comparteixo la meva vida privada, la gent no sap si tinc parella, si no, amb qui visc... Ensenyo poquetes coses, les que jo decideixo, això... És més per la meva salut mental, però també perquè penso que tanta exposició al final genera molta validació, molta comparació per qui crea el contingut i també per qui el consumeix. Llavors sí que sóc una persona que ha posat molt bé els seus límits i ho porto bé, sí, regulant una mica, aprenent també.
1: Trobant un punt mig.
0: Sí, tot és equilibri.
2: I llavors domines molt aquesta idea de la identitat que tens a la vida real i la identitat que projectes a les xarxes.
0: Ho diferencio molt, diferencio molt.
1: I com ho fas? Hi ha algun consell?
0: La psicòloga?
1: Jo l'altre dia la meva psicòloga em va donar un consell que és que tingui una jaqueta a la feina, que em posi només a la feina i que després me la tregui i sigui conscient que l'estic deixant allà.
0: Sí, és com el teatre, o sigui, jo m'ho prenc com el teatre, com sortir a l'escenari, sóc aquesta persona, poso el mòbil, gravo, a mi em cultiva molt la meva creativitat i per això ho faig, però sé que és un 10% del que jo sóc i sí que a vegades em fa pena, perquè crec que m'agradaria a vegades molt exposar-me i llançar-me més a la piscina, però li tinc respecte, perquè els cops que ho he fet, clar, gestionar comentaris d'altres, opinions d'altres, i les xarxes és un minut que es pot malinterpretar tot, després surt un clip de no sé què...
1: Ja. Sí, 100% això.
0: Sí.
2: I tu, sent creadora de contingut, tens una relació sana amb el mòbil?
0: Sí, però ho he treballat. He treballat molt.
2: Tu estàs molt treballada, no, Mariona?
0: Estic molt treballada, sí.
2: No, carai.
1: Quasi que per obligació.
0: És que porto a teràpia molts anys. Però sí, no, ho he treballat. De fet, jo consumeixo com a molt 4 hores al mòbil. Diàriament, molt poc.
1: A veure, com ho has treballat? Què has fet?
0: Ja. Res. No, les notificacions me les he tret totes, silenciant el WhatsApp. La gent em truca, no parlo per conversacions amb la meva família, perquè no visc amb ella, amb ells, i sí que tinc converses de WhatsApp i feina. I com només és feina, ja intento obrir durant 2 cops al dia el WhatsApp, però i també perquè és que hi ha moments en què decideixo que no és moment d'estar amb el mòbil. O sigui, això de... Intento com separar molt. Però m'ha costat, moltíssim. I de fet, per exemple, em vaig comprar un rellotge analògic, d'alarma, per exemple, és que ja amb el mòbil el trec de l'habitació, però clar, és una cosa que costa.
1: Sí, és molt complicat.
2: Perquè al final és una addicció, no?
0: Total, al gimnàs ara faig natació, però per no estar amb el mòbil. És a dir, són coses que m'he anat posant per rebaixar les hores de
1: com obligant-te una mica
0: a
1: tu mateixa.
0: Sí, i després ja et desprens, però també crea la sensació de, ai, que desconnectada, que hippie, que... hi ha molt això, que és com molt egoista de que no estàs com present amb potser amb les amistats, perquè estan canviant les relacions entre nosaltres o que no t'enteres de les coses i no saps comentar que si aquest programa ha passat això, que si aquesta polèmica, però és una mica jo em sento bé així.
1: Clar, llavors entenc que si tens les notificacions desactivades, no t'arriba cap comentari que rebis ni d'Instagram.
0: Clar, no llegeixo cap.
1: No els llegeixes, per tant...
0: No, i em sap greu, perquè tinc molt bons comentaris, molts. I puc llegir un cop al mes per veure i per curiositat, perquè la curiositat
1: em mata, sí.
0: Però no, perquè ja els que llegeixo m'afecten, m'agafo en aquests pensaments i no els rebo. No el rebo
1: per bé. Tant, tu publiques i no mires res.
0: No, els del meu vídeo tinc a vegades, però dels privats, cap. De fet, a vegades els dies que ho llegeixo, que no sé, que em dec sentir empoderada de dir nada puede conmigo, sí. Doncs em sap greu perquè tinc molts comentaris bons o algunes propostes de feina, però no ho gestiono bé, ja ho vaig experimentar i vaig dir, doncs em poso la barrera i no cal.

0: al tampoc saber gestionar i tampoc treballar el, no, jo vull treballar que diguin el que em diguin, no m'afecti. Doncs no, és que no, ja estic molt treballada i mira, si puc, no els llegeixo.
1: Bueno, i que m'afectarà. És que al final, si m'ho estan dient, sí, és normal que m'afecti també.
0: Sí, i dubto i no.
2: I escolta, el... creus que alguna vegada amb la teva experiència de psiquiatria, etc., has sentit el fet aquest de que hi ha gent que s'autodiagnostica moltíssim trastorns de salut mental per haver-ho vist a TikTok? Rotllo, si tens aquestes, si fas aquestes 5 coses, tens X, i dius, bon amor, potser t'hauries de fiar d'un professional.
0: Sí, sí, o sigui, sí, però crec que no s'ha de restar a, com importància això, perquè crec que si tu t'identifiques amb les coses que et diuen, potser no tens el diagnòstic, però és una alerta. I sí que és motiu de dubtar de si pot ser això, pot ser una altra cosa, potser no, perquè hi ha moltes... que no, però no tothom està diagnosticat i cal que ens diagnostiquin i l'etiqueta... No cal, però... Sí que si et identifiques amb coses que et generen malestar, doncs consulta-les.
2: Sí, pot ser un detonant per anar a buscar
0: Exacte.
2: Un professional.
0: Sí,
2: no?
0: perquè m'identifico, perquè ho penso, perquè és que potser és que no, o sigui, potser no, perquè tots els pensaments no vol dir que siguis aquella persona.
1: No, clar. Saps? Bueno, i que pots pensar això i al cap de 3 hores pensar en altra cosa completament diferent. Almenys a mi em passa constantment això.
2: Però moltes vegades tots aquests vídeos de TikTok sempre són com l'horòscop, rotllo, que són coses tan generals que dius, bueno, és que clar, així també em puc sentir identificat jo.
1: I no teniu la sensació, almenys a mi sí que em passa, que s'està com romantitzant molt la salut mental a internet, però no normalitzant com demanar ajuda, tal, no sé què, romantitzant nivell, et porto 3 prompts de journal que t'aniran molt bé, que escriure va fantàstic, jo escric un piló, però és veritat que hi ha preguntes i preguntes.
0: Sí que ho... O sigui, sí... A veure com... perquè se m'entengui. Sí, però és la manera de parlar-ne.
1: Yeah,
0: que s'estava parlant ara. Jo crec que molts cops, per exemple, jo que faig humor, serveix molt més. L'humor impacta molt més per donar un missatge que no...
1: La
0: 3
1: xapa.
0: Frases profundes i amb cançons melancòliques.
2: Literal.
0: O sigui, crec que l'humor potser pot travessar molt més i no cal. És que és el llenguatge de les xarxes socials? Doncs sí, perquè es consum...
2: Ràpid.
0: Yeah. I Vinga. També connecta molt. O sigui, passa amb les cançons.
1: Sí, 100%.
0: Amb les cançons tristes. O sigui, que la gent les viu molt com si parlessin d'ells mateixos. Llavors, doncs, bueno...
1: S'ha de dir també que les xarxes tenen coses bones, com a tot, i t'ajuden a trobar gent com tu i a vegades a sentir-te menys sol, no?, fins i tot. Tot i que altres vegades, evidentment, creïn l'efecte contrari, però entenc que tu les xarxes t'han portat coses boníssimes, com ara. O sigui, què diries que és el més bo que t'ha portat?
0: Les xarxes, doncs... que et reconegui, o sigui, que et reconegui pel carrer i et diguin, ostres, yeah, no, m'has fet molt, o sigui, m'he rigut molt amb tu, o mira, jo tinc una escena de que una persona em va venir i em diu, m'has canviat la vida, i jo dic, bueno, a veure què em dirà,
2: a veure,
0: eh?
2: Què deixa anar.
0: Sí, perquè, i em diu, em vaig apuntar a teatre per tu.
1: Ai, que guai.
0: I per mi el teatre va ser terapèutic i em diu, sóc una altra persona, i això és que recordo la conversació i vaig dir, és que si me la pogués tatuar,
2: que guai.
0: Sí, i em va omplir d'energia durant molt, molt de temps aquesta conversació.
1: Encara fas teatre, entenc.
0: Sí.
1: Ai, que guai, molt bé.
0: Sí.
2: I ara, per anar tancant aquesta conversa tan fantàstica, ens podries dir què li diries a algú que avui ens està escoltant i que potser està passant per una etapa una mica més complicada, però sent que no pot demanar ajuda perquè, jo que sé, els seus pares no li fan cas, perquè no té amics amb qui confiï o pel motiu que sigui, alguna cosa que a tu t'hagi servit o que creus que pugui servir?
0: Jo crec que les persones, o sigui, crec que no ens hauríem d'avergonyir per compartir quan estem malament, o sigui, no ens hauríem d'avergonyir del que pensem o del que sentim, i molts cops no es comunica perquè hi ha vergonya d'explicar em passa això, perquè molts cops o nosaltres mateixos pensem que és una tonteria, o ens han dit que és una tonteria, o que estem exagerats, o que som intensos, o llavors, que no s'avergonyeixin, que segurament no estan sols en això que els passa, perquè...
1: És molt complicat que hi hagi un problema al món que només tinguis tu.
0: Que només et passi a tu. Per tant, compartir no és de dèbils, per mi, o sigui, que s'ha de compartir tot, parlar és sa, i si no tens els pares, per exemple, que que sigui un espai segur, doncs buscar-lo, algun referent, un mestre, també un amic, potser, clar, que sí que tingui aquest entorn, o que sigui més madur. O sigui, que busqui el referent o espai segur que el té, i si no, doncs ajuda professional, que hi ha serveis a disposició per aquests casos. Inclús els centres cívics estan per això. Hi ha moltes coses que és la soledat en aquests moments es sent així, però no, si s'arriba a tindre el valor de compartir, hi ha lloc.
2: Se sent així, però... O sigui, sembla que és molt complicat... O sigui, tothom se sent molt sol, però alhora crec que és complicat estar sol ara mateix, també.
0: Total.
2: No? Bueno, no sé, aquesta és la meva perspectiva.
0: Sí.
1: Sí que és veritat que és una mica això. Doncs, Mariona, ens quedem amb això.
2: Moltes gràcies per passar pel Loft.
0: Ai, a vosaltres, que ràpid.
2: Ja, tio, sempre passa superràpid, jo ho diu. Però bé, una ajada per la Mariona i continuem, no?
1: Vols que posem una mica de batgial? He pensat que et funcionaria.
2: Fot una mica de batgial i després fem un joc.
1: Va, doncs això és sexy, de seguida tornem.

0: Sexa sexy.
1: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
2: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contenta.
1: Els oients sempre tenen la raó.
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalia.
4: Som pura cafeïna.
5: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per ICAT.
6: Si sents això, és que vius el Love. Amb Gala Castellfort i Alberto Garen.
7: Família, seguim al Love d'ICAT, seguim sent l'Alberto Gadel.
8: I la Gala Castellón, perdó, que jo estava xerrant ja.
7: Ja ho he vist, no pateixis. I som a les Cotxeres de Sants celebrant el Dia d'Europa. Alberto.
8: Hola.
7: Què fas aquí baix un altre cop?
8: Doncs jugar, no? Havia estat juganera.
7: Entenc que toca parlar d'un dels teus temes preferits, que és tot el que siguin les xarxes socials. I, per tant, has baixat fins aquí. Mentrestant, jo us explico, abans que mentre l'Alberto troba gent, algunes cosetes que potser no sabíeu, però per molt que ens agradin les xarxes, és veritat que estem absolutament enganxats. Jo la primera. Aquests mal costums tenen efectes negatius en el nostre dia a dia, encara que no ens n'adonem. De fet, des de fa un temps, Europa està intentant posar remei a l'addicció a les xarxes i, sobretot, prevenir les noves generacions dels perills d'exposar-se massa aviat al contingut que veiem a internet. Llavors, sobretot això, us preguntarem una mica ara. Us posarem a prova, però no patiu, perquè és senzillíssim. Alberto, ja estàs preparat?
8: Sí, jo estic preparat, però com és la dinàmica?
7: Doncs jo faig una pregunta, dono tres opcions, perdona que no ho he dit, tens raó, i llavors o l'encertes o no l'encertes i et dono datos.
8: Ah, vale, perfecte. I una onejada del públic, no? Espero.
7: Això ja per començar.
8: Som-hi!
7: Comencem.
8: D'acord. Hola, hola. Com et dius? Tu tinc aquesta noia que, bueno, una mica més i m'ha agafat i m'ha dit, jo vull participar!
7: Ai, bé, perfecte.
8: A veure, com et dius tu?
9: Salma.
8: I d'on vens, Salma?
9: De l'Institut Salvador Espriu.
8: Toma, ja, de Sal, oi?
9: Sí.
8: Fantàstic. Doncs una mica d'onejada també, vinga, per animar.
7: Primera pregunta d'aquest petit joc per la Salma. Fins a quina edat vol limitar l'accés a les xarxes socials al Parlament Europeu?
8: Et donem opcions o ho diràs directament?
9: Crec que ho sé.
7: A veure, digues.
9: Fins als 16.
7: Doncs mira, certíssima.
8: Molt bé!
7: Molt bé, Salma, ets fantàstica. La veritat és que, com a mínim, el que es vol és que necessitis una autorització parental per fer-te un perfil a xarxes entre els 13 i els 16 anys i també volen aconseguir millors verificadors d'edat perquè, bueno, crec que tots sabem que qualsevol sap fer clic als 18 anys. De fet, als 5, si sé llegir, ja puc dir que en tinc 18.
8: Llegir i sumar amb els dits i dius, sí, sí. A veure, quan tinc... Ah, vale, perfecte.
7: Fantàstic, els tinc, som-hi. A més que ja t'ho posen com a un altre color, que saps que has de pretallar. És una cosa salvatge. França i Dinamarca ja s'han posat en marxa i volen que això sigui a tota la Unió Europea.
8: T'he de dir que aquesta pregunta era molt fàcil perquè es va fer molt viral tot això, tot aquest tema quan va sortir.
7: Sí, sí, sí que és veritat. Hi havia molta gent enfadada, molta gent que considerava que era el millor que ha passat mai. Jo a mi m'agradaria que preguntessis a quina edat la gent es va fer TikTok, Instagram...
8: A veure, vosaltres quan us vau fer TikTok, Instagram? Sincers, eh?
10: 14 anys.
8: Els 14? Oh, i tu, com et dius tu?
10: Romaisa.
8: La Romaisa ha posat una cara. A veure, tu en quants anys te'l vas fer?
10: Els 10.
8: Els 10? Però llavors per què li dius res, ell, pobre? Ah, perquè has pensat, oi, que tard.
10: Està mentint.
7: Ah, és mentida.
10: Està mentint. T'hi dic jo, que està mentint.
8: Sí, segurament parlàveu i us donàveu likes amb 10 anys, no?
10: No!
8: A veure, tu en quants anys vas fer-te TikTok?
10: 13.
8: Amb 13? Mare de Déu. A veure, i tu?
11: Els 12.
8: Els 12?
7: Jo també, els 12. I tu?
10: Els 8.
8: Els 8?
7: Què?
8: Què? Tu també els 8?
10: Sí.
8: Una cosa, però aquesta gent tenia mòbil molt aviat, no?
7: De quin any sou?
8: De quin any sou vosaltres?
10: Del 2010.
7: Ah! Soc vieja, eh? Quina barbaritat.
8: Quasi em desmaio, el 2010 parla, no ho sabia. Ala, m'encanta, quina gràcia.
7: I tu, Albert, perquè clar, tu vas molt escandalitzada, però tu tenies Twitter en un any.
8: Twitter sí que és veritat que me'l vaig fer molt aviat, però perquè en aquella època el Twitter servia per fotre missatges a la tele. Llavors jo amb el meu cosí posava missatges. Hola, som en Carlo i l'Albert de Santa Cristina, no sé què. Però Instagram i tal, als 12. Quan vaig començar...
7: Ah, com jo, l'estiu de sisè primer d'ESO.
8: L'estiu de sisè primer d'ESO, que et canvia tota la perspectiva vital de cop i volta i veus que el món existeix.
7: És salvatge. Vols que anem a la següent pregunta?
8: Vinga, va, i canvi d'institut. Sou fantàstics, eh? Quina gràcia.
7: Vale.
8: A veure...
7: A veure, busca gent i ja te la llanço
8: ja
7: després.
8: Ja la tinc aquí. Fot-li. Hola, hola. Com us dieu vosaltres?
0: Ash. Olivia.
8: De quin institut veniu?
0: De l'Escola Pia Nostra Senyora.
8: Fantàstic. Ai, us he agafat abans també per aquí, oi? D'acord, doncs, quan vulguis tirar la pregunta, Gala.
7: Mira, diu, quina creieu que és l'aplicació més descarregada a Europa al 2026?
8: Ui, a veure...
7: Proveu i, si no, us diem opcions.
8: Ah, clar, és veritat. A veure, voleu dir un nom així de primera?
0: WhatsApp.
8: WhatsApp? Tu també creus que és WhatsApp?
0: Jo crec que és Instagram.
8: Instagram o WhatsApp?
7: Doncs mira, us donaré les tres opcions perquè cap d'aquestes inclou ni Instagram ni WhatsApp.
8: A veure...
7: Les opcions són Temu, el chat GPT o TikTok.
0: Ah, bon. Doncs, TikTok, jo crec.
8: Tu també TikTok?
0: Sí.
7: TikTok, diuen?
8: Diuen TikTok.
7: Doncs mira, la més descarregada no vol dir que sigui la que més usuaris té, perquè la més utilitzada, per exemple, sí que és WhatsApp, però no és la que més preocupa, que és TikTok o Instagram. La certa és ChatGPT.
8: Uau, clar.
7: Però és que també té sentit perquè, clar, no?
8: Sí.
7: És com recent... WhatsApp ja tothom ho té, com TikTok tu tornes a descarregar, ja ho tens, TikTok ja també tothom ho té. És veritat que és prou normal que sigui el chat GPT. Pregunta si el fan servir gaire.
8: Vosaltres feu servir molt el chat?
0: Més o menys. No, per l'institut, però ja està.
8: Pel cor, té la marinera. Vosaltres també utilitzeu el chat GPT?
0: Sí.
7: I què li demaneu?
8: Què li demanes?
4: Bueno, doncs, per exemple, per estudiar. Doncs dic que he d'estudiar tot allò, llavors, per exemple, que m'organitzi una mica què estudiar a cada moment o això.
8: Que et fas una mica d'horari, no? Potser.
4: Sí.
7: I coses personals?
8: És veritat, li demaneu coses personals?
7: Jo sí, la veritat, les coses com són.
8: No? Tu tampoc?
4: No.
8: Només coses del col·le? Ah, mira, aquella noia diu que sí.
7: Jo no ho crec. Totes les meves amigues li demanen al chat GPT coses personals.
8: A veure, què tu el que li demanes?
4: Pues consells.
8: Rotllo, m'agrada aquest, no sé què fer.
4: Sí, per exemple, bueno, no, però sí. Coses que em passen.
8: Amb les amigues, amb qui sigui?
4: Sí.
8: Ah, que bé. Carai, tu. I te'n dona bons consells?
4: Sí, la veritat que sí.
8: Els fa servir?
4: Sí, sí, sí, sí.
8: Doncs mira, aquesta noia utilitza el chat GPT per resoldre una mica de la seva vida.
7: Bueno, a vegades no va bé, a vegades sí, t'has de quedar amb el que tu veguis que t'està intentant
8: clar,
7: ajudar.
8: Sobretot això, eh? Jo a vegades he enviat captures de pantalla d'alguna conversa i que em doni una idea de missatge.
7: Una última pregunta, la fem ràpid, perquè mira quina hora és, anem tardíssim, ens hem enxitxat massa, potser.
8: Vale, va, fot la pregunta mentre vaig a buscar la gent que està demanant que vagi cap allà.
7: Va, diu, quantes hores de mitjana es passa una persona al mòbil?
8: Vale. Donem opcions o...?
7: Jo donaria opcions, vale. Perquè diu entre 3 i 4 hores, entre 4 i 5 hores o entre 5 i 6 hores.
8: D'acord, quina opció creus que és? Perdó, com et dius tu?
12: Jo, Elias.
8: De quin institut vens?
12: Del Badia en Margarit.
7: Ai, mira, d'Igualada.
8: Ah, vale, perfecte. A veure, digues una de les opcions.
12: Jo crec que entre 4 i 5 hores.
7: La resposta és... Malament. La resposta certa era entre 3 i 4 hores, que crec que és que la gent menteix quan fa aquestes enquestes.
8: Tia, i perquè hi ha molta gent gran, potser, que no utilitzen tant el mòbil.
7: La meva àvia, que ho fa servir 10 minuts, que són els que la truco.
8: Entre 1 hora i 8, la mitjana és 4, llavors, deu ser
7: clar,
8: això.
7: És veritat. Deu ser això. Doncs, Alberto, puja cap aquí, perquè abans que se'ns tiri el temps a sobre, posem una mica de música i de seguida parlem sobre Felín Terrail. Això és Tu Duo Favorito, de Saiko.

0: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3K. Disponible a les principals plataformes digitals. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per ICAT.
0: Si sents això, és que vius el Love.
2: Ja et faig tall.
0: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
3: Si te quieres divertir.
0: Això és el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
4: Seguim al Love ICAT, som la Gala Castelltort.
5: I l'Alberto Gadel.
4: I recordar-vos, perdó, que avui estem celebrant el Dia d'Europa des de les cotxeres de Sants, amb un públic entregadíssim i fantàstic. Molt bé, molt bé. A veure...
5: Ells no paren d'onejar les seves petites banderes.
4: Sí que és veritat, per això no hi ha tant d'aplaudiment, perquè estan ocupats amb una mà. Llavors, avui parlarem de... Bueno, una de les grans coses que tenim aquí és el fet de que podem viatjar d'un país europeu a un altre sense gaire complicació.
5: Ah, sí, quina sort.
4: I per això volem parlar d'una d'aquestes coses que fan que això sigui molt més fàcil encara, que és l'Interrail. Totes coneixem algú que l'ha fet alguna vegada i ha estat una de les millors experiències de la seva vida, no sé què, no sé quantos, tal. Però qui no s'ubiqui, us explico ràpidament què és un Interrail. Bàsicament és un passi de tren tot en un que et permet doncs, viatjar utilitzant gairebé tots els trens d'Europa. Amb aquest passi tens accés a 35 companyies ferroviàries i de ferris diferents de 33 països. És a dir, que pots anar everywhere. A la seva pàgina web podreu trobar tota la info, etcètera, etcètera, però crec que per treure-li més suc al tema podem portar dues persones que l'hagin fet i per això hem portat en Daniel González i l'Ainhoa Yepes, que vosaltres heu fet l'Interrail.
6: Sí.
4: I per tant ens podeu explicar una mica com és aquesta experiència, no?
6: Sí.
4: Així, ràpidament, on i quan vau anar?
6: Doncs nosaltres vam fer l'Interrail l'any passat, a l'estiu, a finals de juliol o així, i vam anar primer a Amsterdam, després a Berlín, Praga, Viena, Múnich, Lucerna i Zúrich.
4: Collons, sí. De la Marina.
5: Mare de Déu, Déu-n'hi-do. Entenc que no hi vau anar vosaltres dos sols?
7: No. Vam anar amb quatre amigues, amb tres amigues més.
6: Sí. Val.
4: Sí. O sigui, éreu cinc.
7: Sí, érem cinc persones.
4: I què tal això? Perquè a vegades un viatge amb amigues millora l'amistat o pot ser que el faci perillar?
6: Clar, jo crec que també com érem el grup perfecte perquè tampoc érem molts.
5: Clar.
6: I així, si tots anàvem a la nostra i també tots anàvem amb el mateix punt de viatjar i ens va unir molt. I en canvi jo crec que si haguéssim set molts més, al final és més fàcil que surtin situacions de tensió i que al final moltes vegades acaben ruptures d'amistats.
5: Absolutament, jo tinc molta gent que ha anat d'Interrail i després no podia suportar els seus amics. Clar. Moltes vegades és durant un temps perquè acabes sí. fart d'aquestes persones.
4: Com una mica de contacte zero per tornar a reprendre.
5: Sí, clar. Però també és molt guai el que et pot unir.
4: Diuen que aneu amb compte si el feu, que no seu tres, perquè llavors és complicat. El que diuen a TikTok, les amistats de tres.
5: Ah, val.
4: Diuen que en un viatge s'aguditza moltíssim i que pot ser complicat, però bé.
5: Aquest viatge, que us va costar en total, aprox? No cal que detalleu. Aquesta ampolla d'aigua m'ha costat 1,50 €.
7: Home, depèn una mica de la persona. O sigui, alguns del grup vam escatimar una mica més en menjar i d'altres doncs, ens va donar més igual i pues, si ens havíem de gastar 15 € a l'esmorzar ens ho gastàvem. I d'altres, doncs, només amb un cafè ja tiràvem. Llavors, bueno, potser, òbviament, en el que és el tren i els hotels i tal, sí que ens vam gastar el mateix, però en tema menjar o si tal, doncs ja sí que va variar més. Igual, només de 1.200 euros en dues setmanes.
6: No, sí.
4: De la marinera.
5: Que dues setmanes de viatge, si no fas això, és molt més car.
4: Sí, 100%.
5: Perquè, vamos, jo he fet 4 dies i m'he gastat una mà de diners històrica. M'està caient tota l'aigua.
4: Hòstia, hi ha algun truc que utilitzéssiu per estalviar diners? Rotllo, hi ha gent que, per exemple, aprofita els viatges de tren nocturns per dormir, descansar, i així doncs, aquell dia s'estalvia l'hostal.
6: Sí, nosaltres vam fer això només una nit, ja que molts trens, per exemple, si la majoria de trens, si són ciutats que estan bastant connectades, potser triguen 4 o 5 hores i no surten a compte dormir, perquè si acabes el tren a les 11 i arribes allà a les 3 de la matinada no pots fer res. I nosaltres ho vam fer per Amsterdam-Berlín i literalment va ser la pitjor nit de la meva vida.
5: Sí, oi? És que hi ha molta gent que no ho recomana, però és veritat que és no el més còmode, com físicament, però sí com per transportar-se i no perdre dies, no?
4: I per estalviar, també, moltes vegades. Sí. Vau tenir, però, algun problema amb l'idioma o amb una mica d'anglès, ja tu t'espaviles?
7: No, en general, amb l'anglès tiràvem tot. Si realment, en qualsevol lloc que vagi, si tens un nivell mínim d'anglès, ja tires. O sigui, sí que va haver-hi alguna confusió, igual, en algun moment, a l'hora de demanar el menjar o el que sigui, no? Però res, o sigui, no ens afecta molt, la veritat.
5: I llavors, va ser fàcil fer amics? Veu fer amics nous, com gent que veu conèixer por ahí, o sou com més reservats?
6: Bueno, la veritat que no ens van portar cap amistat, però sí que era guai com tu anaves viatjant i com anaves veient altra gent.
5: I tu veus la gent que està allà perquè...
6: I era molt graciós perquè potser arribaves a un lloc i estaven un grup i després quan t'anaves a una altra ciutat també els veies i era com, jo t'he vist, saps?
5: I coincidim en ciutat, clar que fort.
4: Que xulo,
7: és veritat.
4: Perquè clar, a l'hora d'organitzar el viatge ho feu vosaltres amb l'Interrail, el feu vosaltres al vostre aire o us donen una idea?
6: Nosaltres ho vam fer tot nosaltres.
4: Vale. I llavors hi ha com una... O sigui, a la pàgina web hi ha com les opcions i t'has de mirar això i això, d'aquí a aquí pots connectar amb aquest tren.
6: Sí, pots fer tota la ruta mirant trens i tot.
4: I us vau informar per TikTok o per algun puesto?
7: Sí, la veritat que sí que anàvem mirant el TikTok bastant i no sé si vam preguntar algú, no, veritat. O sigui, TikTok i el que anàvem trobant per internet, la veritat. O sigui, anàvem una mica a lo barato, la veritat.
5: I hi ha algun TikToker concret que us ajudés, com alguns destins o algun plan, algun perfil que digueu, mira, això a mi em va agradar molt. Anar buscant, no?, el buscador i prou.
7: Que miramos en concreto,
4: no. Va fluir, eh? El buscador
6: sí,
4: de TikTok fluir. És el que sortís.
6: No, sí, literal.
4: Escolta, i es lliga molt fent l'Interrail.
7: Home, nosaltres no vam lligar gaire, la veritat, perquè jo tinc i tenia parella, ell, bueno...
6: Estava amb el cor trencat una mica.
5: Ai, sí. Va anar bé, però per, bueno, ajudar el cor a curar-se.
6: No, sí, va anar molt bé. Eso sí, el ojo alegre no se fue.
5: Anda, mira, ves?
4: Ets el meu team, doncs, eh?
6: No, sí.
4: Que divertit.
5: I quina és la millor activitat que podem fer si marxem per primera vegada de viatge amb amigues? Alguna cosa que a vosaltres us agradés molt?
6: Jo crec que el que més ens va agradar va ser anar amb bici a tots els llocs. Oh. Era molt guai, ja que també a la majoria de ciutats fins i tot trigaves menys anant amb bici que anar en transport públic i a més veies tota la ciutat i
5: absolutament.
6: Tot.
7: Era una experiència xula, allò d'anar amb bici.
5: Aquí a Barcelona això passa a saco. Jo tinc bici i és el millor que m'ha passat mai.
4: És que ara sí que s'estan espavilant. Rotllo que quan marxes de Barcelona veus que les altres ciutats europees tenen full la mentalitat d'anar amb bici a tot arreu. La meva amiga que odiava la bicicleta va anar d'Erasmus, no me'n recordo on era, i va dir, me cago en la puta, és horrorós perquè he d'anar amb bicicleta a tot arreu. Però ara s'ha fet fan i va amb bici els caps de setmana i tot.
5: Ah, sí? M'encanta!
4: Ara està boja, tia. No pot parar d'anar amb bici.
5: Quina barbaritat.
4: Escolta, quina és la marranada més bèstia que heu fet? La típica marranada de viatge, rotllo de cop i volta reutilitzar un tanga, saps?
6: No, el més graciós jo crec que va ser una amiga nostra que... es va portar tot roba d'estiu i, òbviament, feia molt de fred. I, clar, es va posar el mateix pantaló tots els dies.
7: Dues setmanes. O sigui, va estar amb el mateix pantaló dues setmanes i l'últim dia es va comprar un.
6: Caminaven sols, ja.
7: Els últims dos dies, sí.
4: Van tornar sols els pantalons de Barcelona. No, sí. Que divertida.
5: I teniu alguna anècdota que us agradi explicar? Segur que sí, perquè en dues setmanes viatgem per Europa.
6: Sí.
5: A veure, sí, sí, això és que sí.
7: Bueno, o sigui, a nosaltres ens fa molta gràcia i el que expliquem més de l'Interrail és que quan estàvem a Suïssa anant a Lucerna, era?
6: Sí.
7: Sí, doncs, bueno, nosaltres quan tens el pas Interrail és per segona classe. Llavors vam pensar, bueno, no creiem que passi res si anem a primera classe, estava tota buida. I vam quedar-nos allà.
6: No, i llavors... perquè era com un Rodalies, el típic que va a Castelldefels, que és de dues plantes. Clar. Doncs la primera planta era igual i dèiem, bueno, si ve la revisora ens dirà, aneu cap a baix i ja està.
7: Clar, llavors doncs vam pujar i va passar la revisora, efectivament. I llavors, a l'hora de mirar el nostre tiquet, va veure que era de segona classe i de sobte diu que havíem de pagar una multa.
5: Ai, no.
7: Clar, i nosaltres a sobre era Suïssa i estaven en plan, hòsties.
5: Una multa sobte, Suïssa.
7: Clar, 80 euros ens esperàvem o més.
6: No, sí. I nosaltres en plan... Que no,
4: sorry,
6: rient, what, que no, ni la conya van a pagar.
7: Descollonant-nos a la cara de la tia aquesta.
6: No, sí. I de cop i volta, el senyor del costat, que clar, els suïssos a més no suporten el soroll.
4: Vale.
6: I clar, nosaltres estàvem fent, bueno, el que ens deia la gana, i comença a dir, bueno, tot en anglès, no, vosaltres no dieu això, que sabíeu perfectament que era primera classe, no sé què, i ens van multar, però... Clar, la noia no deia en cap moment quan havíem de pagar.
5: I què veu haver de pagar?
6: I nosaltres assustats, dient, no pot ser. I després diu, són 7 euros. I
5: ja, hòstia, quina multa tan pagable. Quasi que m'ha sortit a compte i tot.
4: Però 7 euros i quedar-te allà? O 7 euros i haver de marxar?
7: Havíem de marxar.
4: Jo què sé, dic, aquí soc, me quedo, no?
5: Mai més pago primera classe, ara ja, pues que em
7: posi. No, va ser una experiència, o sigui, com només al final van ser 7 euros, va ser com, bueno, mira, oye, les risas no las hemos llevado.
5: Absolutament.
7: Sí, sí.
4: Molt bé.
5: Absolutíssimament.
4: Escolta, ens podeu definir l'experiència en una paraula així per si algú s'està pensant fer l'Interrail?
5: Ui, s'està pensant fort.
6: No sé.
4: Embogimenta.
7: A veure, m'has pillat. Allò...
6: Insuperable, jo crec que...
4: Sí, ho repetiríeu? Dieu si ho repetiríeu.
7: 100%.
4: Amb algun petit canvi?
6: A Zurich, jo aniria a Zurich.
7: Sí, la veritat que Zurich va ser un poco...
6: Criminal.
4: Plop, eh?
5: Sí. I una cosa que has de posar a la maleta 100% i ja acabem amb això, una cosa que pensé que teníeu a la maleta i pensàveu, mare de Déu, sort que he agafat això.
4: Oh, merda, no m'ho
5: una bateria deixat. Portàtil de sobte, alguna així, poder...
4: Un coixí d'aquests per dormir algun puesto...
6: És que ens vam organitzar molt bé, jo.
5: Val.
6: Perquè, a més, anàvem només amb una motxileta. De la típica de cabina, anàvem amb això, només.
5: Wow.
6: I això? Maleta ni res.
4: Dues setmanes així, eh?
6: Sí, era l'indispensable i punt, o sigui...
7: Clar.
6: I el que sí és que, si aneu, només porteu-vos roba d'hivern, en plan, pantalons llargs, camiseta màniga curta així i una de suadora i ja està, vale. Perquè si no... Passareu més fred, jo què sé.
4: Perfecte, doncs Daniel i Ainhoa, moltíssimes gràcies. Ja sabeu, l'Interrail és una gran opció si voleu viatjar per Europa de manera econòmica i vivint una molt bona experiència. Ara us posem una cançoneta i continuem. Moltes gràcies, nois.
6: Moltes gràcies.
7: Gràcies.

0: Això és el Loft. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Doncs com totes les coses bones s'acaben, això és el final d'aquest programa tan fantàstic celebrant el Dia d'Europa.
2: Ha passat una cosa, nosaltres hem promès que hi hauria jocs amb alumnes, jocs amb profes. No, els profes s'han salvat.
1: Sí,
2: no sabrà l'any que ve, els fotem primers, això segur.
1: L'any que ve obrim amb tots els professors, sí, aquí dalt, i els hi farem el test, vamos, encara més complicat. Però bé, moltíssimes gràcies per ser avui aquí.
2: Abans d'acabar, sobretot, també moltes gràcies a tot l'equip que fa això possible. Els nostres col·laboradors, la Mariona Casas,
1: en Daniel González,
2: la Inoa Yepes, els nostres tècnics d'exteriors,
1: en Dani Batxiller,
2: i en Ricard Luque, els nostres tècnics de l'estudi, la Gigi,
1: la nostra mother productora dedicat, Rosa Massaguer,
2: i tot l'equip del Love, la Mariona Córdoba,
1: la Jana Cinta,
2: l'Eudald Feliu,
1: en Roger Bisba,
2: l'Arnau Creus, i a nosaltres també. També moltíssimes gràcies a tots vosaltres, als profes, als alumnes i a tothom qui ha fet això possible, i a tothom qui ha vingut.
1: L'organització del Dia d'Europa i del Parlament Europeu, també una ondejada de bandera per ells.
2: I ara sí, com sempre, busqueu-nos a les xarxes d'Eva, @someva.
1: Allà trobareu el nostre contingut més exclusiu. I si ens voleu recuperar en format vídeo podcast i veure què tal ha anat tot això, doncs ja ho sabeu que podeu fer a 3Cat, a l'Spotify i al YouTube. D'acord?
2: Estem a tot arreu. I també estem cada tarda en directe de 3 a 5 a ICAT. Nosaltres ara marxem.
1: Vinga, bon dia d'Europa i
2: que molt,
1: molt, molt...
2: Que vagi molt bé, d'alò!
1: Adéu!

De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a Love, amb Alberto Garel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.

0: família.
1: Seguim celebrant el Dia d'Europa, ara amb una gran selecció musical que aniran sonant i fent-nos companyia fins a les 5 de la tarda.
0: Avui hem parlat de moltíssimes coses per commemorar el Dia d'Europa, des de les cotxeres de Sants, com ara, bueno, hem fet un joc per saber si la gent dels instituts sap o no quan costen les coses.
1: Quin és el preu d'una barra de pa? Quan costa la compra d'una setmana sencera? El quants diners gastem en plataformes de streaming durant un mes?
0: Realment està tot caríssim. Sí. Jo avui feia comptes i pensava, uau, em surt tot a perdre, però bé, sort que escoltar música com la de Dan Peralbo i el Comboi és gratis, perquè si no, jo no pagaria Spotify.
1: Bueno, i potser t'arruïnaries si s'hagués de pagar. 1 euro per cada cançó de Dan Peralbo? Adéu-siau,
0: eh? Em moriries,
1: però bé,
0: veritat.
1: Posem una mica de Dan Peralbo i el Comboi, però també de Quevedo i de Maria Jaume per anar compensant. Som-hi.

0: Hi there, no sóc la Mariona Córdoba, sóc la Gala Castelltor acompanyada de...
1: l'Alberto Gadeu.
0: I seguim al Love Dicat, som nosaltres, família.
1: Avui...
0: no sé si ens trobeu a faltar.
1: Però... segur, després de tres cançons sempre ens troben a faltar.
0: Clar.
1: Avui, com sabeu, estem celebrant el Dia d'Europa, per això hem vingut a passar la tarda al Centre Cívic Cotxeres de Sants, on hem fet un munt d'activitats fantàstiques.
0: De fet, una de les activitats fantàstiques que hem fet és entrevistar la Mariona Casas. Ella és influencer, actriu, infermera, realment ella ho és tot.
1: Hem parlat de com està la salut mental dels joves, com afecta les xarxes al nostre cap i ens ha explicat la seva experiència treballant a un hospital psiquiàtric.
0: Converses interessants, ja ho veieu.
1: Per això, per seguir la tarda, us posem una mica de música. Coco, de l'Omar Kurz, que ja sabeu que m'encanta, i després us posem una mica de ginesta.
0: Vale, seguim!

Això és el Love. Amb Gala Castelltor i Alberto Gadel. Aicat.

0: Hola, hola, hola, hola. We are back, bitches.
1: Som... A veure, no us insultis.
0: La Gala Castelltort.
1: L'Alberto Gadel, i avui, com ja us hem dit, hem sortit de l'estudi en motiu del Dia d'Europa.
0: Hem vingut al Centre Cívic Cotxeres de Sants amb instituts de tot Catalunya i hem fet un pila de coses. Hem entrevistat els professors, hem fet joc...
1: Hem parlat sobre l'Interrail, una activitat superwoke. Superwoke l'Interrail. Jo no l'he fet mai, crec que sóc feixista només per això.
0: Jo tampoc l'he fet.
1: Som feixistes.
0: Jo crec que no, que simplement som...
1: Som tan wokes que no el podem ni pagar.
0: No, no. No, jo, no em tra... jo em quedo al meu lloc, quieta, per no contaminar ni fer res.
1: Ah, molt bé. On aniries, però, si em fessis un?
0: Jo, al planeta Piruleta, i tu?
1: A Itàlia.
0: Que maco. Ja saps quines cançons em posaria un tren?
1: No.
0: Doncs una mica de Portida, Yappy, Thornplug, que a mi m'ha flipat. Que no, que és molt guai, ja veuràs.
1: A veure... Tota.

0: Això és el Love.
1: Si és així, deixem-ho aquí i no em trenquis el cor.
0: De 3 a 5 de la tarda.
1: Et puc prendre la paraula que serà sempre asfalto perquè vull el teu amor.
0: Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.

Solidar-te. Si sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Dau al Sec presenta Caure tu fol, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible, del 20 al 31 de maig. Més informació a daualsecartsescèniques.cat. Recomanat per ICAT.
2: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Love, amb Gala Castellfort i Alberto Gadel, en directe a ICAT.

0: de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda al LOL amb Alberto Gadel i Gala Castelltor.
1: Your husband is coming.

Això és el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.

0: família, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies a totes les escoles i instituts que hem vingut a Cotxeres de Sants a celebrar el Dia d'Europa.
1: T'has devingut!
0: T'has devingut!
1: Ja sabeu que ens podeu buscar al TikTok i a l'Instagram d'Eva@someva.
0: I també el podcast de Spotify a la web dedicat a la plataforma 3CAT.
1: I en directe cada tarda de 3 a 5 a iCAT.
0: I nosaltres marxem, vale, va, com es diu? Molt, molt, molt... Del...

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
4: No el pots treure?
3: Trobo divertit un fueguito. No, és divertit un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això total.
3: Home, i tant.
4: Clar, igual a Sergi ens en tiren cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dilluns 11 de maig, posant fil a la rutina, perquè és el primer dia de la setmana, i ja ens hem plantat com qui no vol la cosa a mitjans del mes de maig. És que sabeu què passa? Que a ICAT tenim tot sovint aquella sensació que un cop passa Sant Jordi i després ve el desconcert, ja tot plegat comença a fer un xic de baixada cap a l'estiu. És o no és així, estimada Aina Ostrell, a.k.a. Aino?
2: Tota la raó. Bona tarda, Frank Llu. Tot i que segueix fent una miqueta de fresqueta, no?
1: Però a mi m'agrada això.
2: No, a mi també, 100%. Però tinc la sensació que tenim una mentalitat molt de sortiré de la ràdio, aniré a fer un gelat i em posaré el banyador i em banyaré el mar, saps? I en realitat fa com una mica de fred.
1: Però mira, tu ara vas amb caçadora,
2: sí,
1: que és temperatura ideal.
2: Sí, sí, total.
1: Perquè te la pots treure, et quedes amb màniga curta.
2: I vas perfecte.
1: Però no sues.
2: Clar.
1: No hi ha ronxes.
2: No.
1: No hi ha xafogó.
2: Tota la raó.
1: No hi ha, no podem anar amb bici o a jugar a pàdel o a córrer perquè fa massa calor, hem de quedar a les 7 del matí o a les 9 del vespre.
2: Aquelles hores d'estiu, de 12 del migdia a 5 de la tarda, que no sortiries de casa.
1: Que és com una mena de temps mort.
2: Tota la raó.
1: És que no ve de gust fer res.
2: Sí, sí, sí.
1: Oi que sí? I és una mica d'això. A mi el que em ve molt de gust és fer ràdio amb tu, un parell d'hores cada tarda.
2: Igualment.
1: Oi que sí? A veure, si fas un gall, pot ser que estiguis mentint a la cara de l'altra persona. Igualment. Podem anar a buscar aquest tros, Nil, o és ara una mica mala passada? Tu, quan puguis, el busques.
2: Escolta'm.
1: I quan el tinguis, ens ho dius.
2: Serem un recopilatori dels teus galls, també,
1: Oh! Quina rata, tremenda ratota.
2: Què toca avui?
1: Però és que ha estat molt guai aquest dia, igualment. A veure, podria ser, i ara et tiro un cable, podria ser que això et passés perquè avui és un dia especial per tu?
2: És fort.
1: De fet,
2: és un dia gros.
1: És un dia gros per les sabadellenques, pels sabadellencs i també pels periodistes sabadellencs.
2: Correcte.
1: Avui en som tres, aquí ara mateix, davant... Sí o no?
2: Sí, sí.
1: Tant a davant dels micròfons, l'Aina i jo, com a l'altra banda del vidre, que hi tenim el control tècnic del Nota de Veu, en Nil Hernández.
2: En
1: Bona
2: Nil,
1: tarda, Nil.
2: Que és de Sabadell. Jo sóc de Sabadell, i tu?
1: Periodista sabadellenc.
2: Perfecte.
1: Tinc molta data, jo, d'això. Mira, del santuari de la Mare de Déu de la Salut.
2: Correcte.
1: Doncs sé que al segle XVII, als afores de Sabadell, a la Serra de Sant Iscle, es va començar a venerar la imatge de la Salut. I se li acabaria dedicant un santuari. Sabeu quan va passar això, Nil? El 1882. I el 1947, és a dir, a mitjans del segle XX, segle passat, va ser coronada la seva imatge i des del 2008 és patrona del Bisbat de Terrassa. Val? Per això va per bisbats, és una repartició diferent. Sabadell pertany al Bisbat de Terrassa i la Salut n'és la patrona. Llavors, pel que fa a aquest santuari, que us deia, està enclavat a 226 metres d'altitud. Veieu que ho estic improvisant tot? En cap cas estic llegint Wikipedia.
2: Vols que et doni una dada sobre per què la Salut se celebra avui, en dilluns?
1: Digue-m'ho.
2: Resulta que, clar, la missa normalment, la més famosa, és en diumenge.
1: Sempre, sí.
2: Llavors, passava que, com dius tu, l'Església de la Salut, el santuari, doncs és
1: aquesta
2: com...
1: Aquesta que està enclavada a 226 metres d'alçada a la Serra de Sant Iscle.
2: Exacte. És com que atrau persones d'arreu, no només de Sabadell, i per tant passava que el diumenge hi havia tanta gent que no hi cabia tothom. Per tant, la gent de Sabadell van dir, calla, saps què? Nosaltres ho celebrarem el dilluns, i així dilluns tenim una missa pels de Sabadell només per nosaltres i estem tranquils.
1: Ens regalem aquest homenatge.
2: Exacte, i per això aquest dilluns, avui, és festa a Sabadell, perquè és la Salut, i per aquest motiu, perquè en principi s'anava a l'església aquest dia.
1: És a dir, la Santa Salut i el Dia de la Patrona per vosaltres és aquell típic de anem a fer un menú, que tenim festa entre setmana.
2: Saps què es fa molt?
1: Què?
2: Es va molt a Port Aventura i a llocs així, que normalment hi ha molta gent en cap de setmana, hi ha molta gent que aprofita el dia festiu de la seva localitat, en aquest cas a Sabadell la Salut.
1: I t'estalvies cues.
2: Exacte.
1: Molt bé, anem a una altra salut, a veure com us sona aquesta. Sabadell, 21 de juny de l'any 1998. Salut, Sabrià Enric naixia en aquesta data. Se la coneix amb el pseudònim a.k.a. de Santa Salut. És una MC catalana en actiu des de l'any 2017. Les lletres de les seves cançons tracten qüestions de denúncia social i de temàtica anticapitalista, antifeixista, antiracista i feminista. I la Santa Salut s'ha cascat col·laps amb gent com les Niñas del Corro, com la Jazz Woman, com Oques Grasses i com la que punxem avui per obrir el Nota de Veu d'aquest dilluns, el Dia de la Salut, amb Adala. Què et sembla?
2: M'encanta.

De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53.

0: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/la-nit-dels-museus. Recomanat per ICAT. Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
2: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
3: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
2: Els oients sempre tenen la raó.
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
4: Som pura cafeïna.
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Ajuda'm, Maria.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Ajuda'm, Maria. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Ja som al Nota de Veu, camí d'un quart de sis de la tarda. Hem arrencat amb unes bones barres sabadellenques de la Santa Salut. I saps què, Aina?
4: Què?
3: Tenim més barres que ens arriben des de Sabadell.
4: Ah, sí?
3: 11 segons de barres.
4: D'aquí?
3: A mi el que em ve molt de gust és fer ràdio amb tu un parell d'hores cada tarda.
4: Igualment.
3: Oi, ui, que sí? A veure, si fas un gall, pot ser que estiguis mentint a la cara de l'altra persona? Igualment.
4: Això m'ho apunto.
3: Igualment.
4: M'ho apunto. I passaran coses en aquest programa.
3: Tremenda ratota. Un dia, no sé ni com ni quan, em caurà una bufetada.
4: Faré un muntatge amb tot de galls de la temporada.
3: No. A veure.
4: Faré play, posaré una cançó davant i una darrere.
3: Aina, per favor.
4: I aniran passant.
3: Aina, per favor, demano.
4: M'encanta, no té rancor ni res, eh?
3: Mira, m'ha agradat molt que la teva nota de veu, aquesta que ens ha fet arribar en Nil des de l'altra banda del vidre, dura 11 segons. I l'11 és un número molt futbolístic.
4: Sí, tota la raó.
3: Perquè en un equip, quan comença el partit, hi ha 11 jugadors, 10 i el porter.
4: Sí, el futbol gespa. Correcte.
3: Exacte, i avui anem molt del pal futboler nosaltres, perquè és una mica tema del dia. De fet, ara que arrenquem el Nota de Veu, comença la rua del Barça com a campions de Lliga 2025-2026. Des d'aquí, enhorabona, felicitats a tota la gent que és culer.
4: Barça!
3: Que el Barça hi va guanyar el Madrid. També estem molt a favor aquí del Girona, de l'Espanyol, del Sabadell.
4: Home, el Sabadell està classificat per play-off, eh?
3: Veus?
4: Mira.
3: Per pujar de categoria.
4: Fixa't.
3: I el Girona, no sé com va, espero que bé. I l'Espanyol, no sé com va, espero que també ve.
4: Amb... Som tan poc fifes, tu i jo.
3: Som molt poc de futbol, és veritat. Però sí que som de cançons que parlen de futbol.
4: Correcte.
3: Et sembla bé que jo tiri així d'entrada, ja, per entrar en matèria, la meva preferida?
4: Ai, sí, va.
3: Mira, la meva preferida no és de l'últim disc de Saxeni, que n'hi ha una molt evident.
4: Sí.
3: És del penúltim disc de Saxeni.
4: Mm.
3: I és una cançó que es diu Es baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat. Sale yo.

0: Sexeni cantant des del seu penúltim disc, avantpenúltim, fins i tot Supernova 2023. Sembla que faci la vida d'aquesta cançó és baixa i la seva evolució marcarà la disponibilitat. Cançó altament infravalorada, jo tinc la sensació.
1: M'agrada moltíssim i no la coneixia gaire.
0: Veus?
1: Sí, tens
0: raó.
1: És a dir,
0: com pot ser que tu, que tens un domini molt per damunt de la mitjana de Sexeni...
1: I que m'he fet un tip d'escoltar Sexeni, també.
0: I que has anat a concerts seus...
1: És doncs... com que queda sota el radar una miqueta,
0: és
1: no?
0: És molt xula aquesta cançó.
1: Això és l'algoritme, eh?
0: I mira, puja'm això, Nil. Ah, no, ara entra el baix, espera't. Sabeu això de la tornada, que és com amb un ju, no? Amb un teclat?
1: Sí, amb un pianet.
0: Doncs ara us explicaré una cosa guapíssima del pianet que ara en Nil ens puja.

0: Hi ha una altra cançó que hem punxat un munt de vegades aquí al Nota de Veu Dicat, que està tocada amb el mateix pianet que aquesta cançó de Saxeni. És més, la vam punxar la setmana passada.
1: Ostres.
0: És més, és de la parella de germans més llustrosa del barri.
1: Ah, tin, tin, tin, vull fer-te petons, tota...
0: L'Eva i la Jana.
1: En sèrio?
0: Molt més icònic encara.
1: Què dius?
0: Sí, el pianet de l'Eva i la Jana és el mateix pianet de Es Baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat de Saxeni. Com et quedes?
1: L'hauríem de posar, no, ara o què? L'Eva i la Jana.
0: Seguim amb el futbol.
1: Va.
0: Vull dir, per no perdre el fil, però és xula la dada, eh?
1: És
0: òbviament,
1: fortíssim.
0: La sé perquè me la va explicar en Pep Saula, perquè són molt col·legues, Saxeni i Ginestà, sí. I es deixen instruments, i mira'l, mira'l. Quan li agafa la mà... Tararara,
1: tararara. A més a més, tens raó que ginesteja aquest pianet.
0: Doncs és que és això, és
1: que
0: això.
1: Que fort, i el fan servir per més cançons, segur, eh? O sigui, no aquesta tonada, eh? Però vull dir, aquest instrument i aquest tipus de melodia, saps?
0: 100%. Avui al Nota de Veu Dicat anem del pal cançons que parlen de futbol. Doncs ens hem agafat al Barça-Madrid, a la Lliga del Barça, i a saber que som en un punt culminant de la temporada i que tots els equips que seguiu, si estan jugant alguna cosa, esperem que tots vagin molt bé, que tots assoleixin l'èxit. Nosaltres tenim altres cabòries al cap, però vaja, estarem allà donant suport als amics dels nostres amics.
1: I tant.
0: És una mica això.
1: Al final és fer festa.
0: Totalment. Jo he tirat la meva preferida de Saxeni. Tu amb quina vas, Aina?
1: Home, és que clar, m'has posat molt fàcil.
0: Sí?
1: És aquesta.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: volia saber que si punxàvem cançons de futbol, l'Aina ens triaria la dels seus estimats Amics de les Arts. És el 4-3-3 on fan com una metàfora els amics d'això de sortir a intentar lligar amb algú amb tota la tàctica que va associada al futbol. És la nova versió del 4-3-3, no l'original del Bed and Breakfast, sinó la que canten amb els tiets.
1: És que és guai perquè la lletra està actualitzada una mica al futbol d'avui, no? Surant la Lamine Yamal, en fi... És com més divertida perquè s'entén tot molt més ara.
0: Ja n'hem tirat un parell de cançons de futboleres, cançons que parlen d'això de la pilota i de la gent que juga amb l'empaita, intentant fotre-la dintre de la porteria. N'hi ha més, eh?
1: I tant.
0: N'hi ha unes quantes més. Per exemple, de l'últim disc de la Muixca.
1: Home, és que ella és la més culer.
0: 100%, i és la més futbolera.
1: Tot el sant dia al camp. A més, té moltes samarretes diferents.
0: L'hem vista un munt de vegades amb samarretes d'equips o de seleccions de futbol. I té una cançó que és Flow Balotelli.
1: Boníssim.
0: Que era, per qui no ho sàpiga, un jugador de raça negra de la selecció italiana.
1: Sí.
0: Balotelli, ja ens sona això.
1: Jugava amb l'Inter o així.
0: No ho sé segur, hauria de consultar. Sí que el recordo amb l'Inter, potser amb algun altre equip, i tenia un flow molt determinat, és a dir, cresta, tenyida, el coll cap amunt... Era com d'aquest tipus de jugadors amb molta personalitat, com molt el rebel de l'equip, saps?
1: Sí, sí, ja sé que...
0: Aquest típic jugador que quan el canvien s'enfada, doncs que és molt, molt de
1: temperamental, vols dir?
0: 100%.
1: Però t'he de dir que, a veure, els que ens agrada el futbol per l'espectacle, aquest tipus de jugador funciona.
0: Ens dona la vida.
1: Clar, perquè és show.
0: Totalment. És un personatge d'una sèrie que tu vols que surti tot sovint a la pantalla.
1: Que arribi fins a l'última temporada.
0: 100%.
1: Clar.
0: Tens ganes de saber-ne més coses d'en Balotelli. La Muixca li dedica una cançó.

0: Balotelli és el que canta la Muixca. Avui que anem d'aquest pal, per cert, heu de saber si us moveu per la ciutat de Barcelona que engegava la rua a la mateixa hora que el Nota de Veu. Òbviament això no és casualitat. Volen que la gent que espera el pas dels jugadors del Barça tingui un programa guapo, doncs, que li està fent la playlist futbolera, i així, mentre no arriben al lloc on sou, doncs jo què sé, a la cantonada, a les extraescolars, a l'escola, al forn de pa, a casa vostra, a casa dels avis, a qualsevol banda on sigueu de la ciutat de Barcelona, doncs podeu esperar el pas dels jugadors del Barça sentint el Nota de Veu.
1: Tota la raó, i a més, suposo que sonarà molt aquesta tarda la cançó de Porto l'escut al pit, que també hi té mà en Josep Montero, d'Ocas.
0: I tant, que és una de les cançons que punxarem ara nosaltres, sí, sí. 100%. De moment hem passat per Saxeni, Els Amics de les Arts amb els Tiets, Flow Balotelli de la Muixca, i jo em poso un altre al damunt de la taula.
1: A veure.
0: No és estrictament futbolera,
1: bé,
0: però sí que pel títol ens hi pot fer pensar.
1: Ai, mare.
0: És de Renaldo i Clara?
1: Sí.
0: Grup de la vida.
1: T'anava a dir, no és gaire fife la Clara, crec.
0: No, però si té una cançó que es diu Rodones, com són les pilotes per jugar a futbol?
1: Mare
0: com
1: meva.
0: Són?
1: No, rodones.

0: O si volem sortir de la típica picada d'all i julivert, com hem dit, podem fer una amb ratlladura de llimona i romaní, que dona així un toc més fresc.
1: Mm-hmm.
0: O una amb pebre vermell i farigola, i amb una mica de bitxo, si volem donar-li un toc picant.
1: M'agrada això del bitxo, sí, sí.
0: Sí, li queda molt bé.
1: I això de tirar d'herbes aromàtiques també mola.
0: Sí, sí, sí, sí, que ja et dic, jo soc tim oli, all i julivert i poc més, eh? Ja, a mi ja m'agrada així. I res, com hem dit, aquesta seria la manera de fer-les a la brasa, però si estem a casa, que ja hem dit, que la sardinada és molt de fer en companyia, però de vegades ens ve de gust menjar-nos sardines de casa.
2: I tant.
0: I les podem fer de moltes maneres, com més de la planxa, arrebossades simplement amb farina o amb farina i ou. Les podem fer en escabeig, com hem comentat la setmana passada, o marinades. I aquí
1: forn,
0: un truc,
1: també.
0: O al forn. Mm. I aquí un truc, perquè no se'ns ompli la casa d'olor de sardina. Un truc és posar a la mateixa paella, poses un paper de plata, poses oli sobre el paper de plata, la sardina, les sardines, sal, i emboliques les sardines amb aquest paper de plata.
1: Com una papillota?
0: Sí, exacte. I així, doncs mira, és una manera de fer-les a casa i que no et quedi la casa empastifada d'olor de peix. Però bé, a mi tampoc és que molesti gaire. Amb l'extractor, ventiles una mica i ja està.
1: És veritat que les sardines...
0: Però pels més tiquismiquis, que els hi faci mandra o que tinguin una cuina així més oberta a la casa, doncs és una manera de concentrar més l'olor.
1: Ara que has parlat d'aquest remei, jo recordo que m'ho van explicar un fa anys, vaig anar a fer un reportatge treballant en una altra ràdio com en una mena de sardinada popular. I és veritat que, clar, te les menges amb els dits, amb les mans, i t'acaben quedant una mica, per molt que llavors passis llimona o tovalloleta d'aquelles humides o així, queda una mica de furtó a les mans. Mm. Doncs em van dir un truc que, fins on jo l'he provat, funciona, que és quan hagis fet una sardinada i tinguis les mans així una mica empudentengades, empudorides...
2: Pudentes,
1: exacte, gràcies, Aina. Et rentes les mans amb un metall.
0: Ah, sí, és amb dir, un metall.
1: Sí, és a dir, com amb una forquilla. Tu imagina que jo em rento les mans com si intentés fer malabars amb la forquilla. Com...
0: Sí, d'acord.
1: Es veu que hi ha alguna mena de component en el metall que fa que, sí, que t'ho tregui. Llavors, funciona molt, per exemple, rentar els plats després de fer una sardinada a casa.
0: Jo això ho havia sentit també quan et queda l'olor d'all a les mans. Havia sentit algú així. No ho he provat mai, tampoc.
1: Jo sí. Sí, sí.
0: Però és que a mi no em molesten aquestes olors.
1: No, eh?
0: No, a mi tallar all i que em quedi l'olor all no em molesta. O ni la mandarina, ni el peix.
1: A mi m'ha passat a vegades de fer una sardinada i després vas al cine o al teatre o així.
0: Ai.
1: A llocs on sembla que tu t'ho notes molt i estàs pensant...
0: Sí, sí, sí. O amb gambes, també.
1: Estic ambientant el local.
0: Ai, però quina bona olor, les gambes.
2: Ja, però olorar gambes tota l'estona...
1: Depèn d'on siguis després, no ho passes bé.
0: O té perfum de gambes. Però bé, això, hi ha moltes maneres de cuinar-les i avui també us portem una idea més diferent, un plat molt nostre, per sortir una mica del típic arrebossat o a la planxa o al forn. Sí, així que som-hi.
1: Tira, tira.
3: Doncs portem un plat així diferent que potser no us sona, es diu esmarris de sardines.
1: Com?
3: Sí.
1: Esmarris?
3: No, he de dir que nosaltres no, tampoc el teníem molt en el radar. Però avui fem una mica de recerca, ens l'hem trobat i ens ha semblat molt interessant. És un plat tradicional de la costa de Tarragona, que s'origina a la cuina de la barca dels pescadors. És especialment típic de Torredembarra i del Creixell. I bé, hi ha costum de fer-ne amb sardines, però també el podem trobar amb saitó. Llavors, bueno, què porta exactament? Si volem cuinar-lo per unes... És com una espècie de suquet barra romescada, però de sardines, perquè us feu una idea. Llavors, si el volguéssim cuinar a casa per unes 4 o 6 persones, dependrà de la quantitat que mengem, necessitaríem 1 quilo de sardines, uns 3 alls, 4 tomàquets madurs, julivert, una llesca de pa, una cullerada de polpa d'anyora, oli i sal, i també un got de vi negre, una mica de safrà, que és opcional, però també s'utilitza, i també un got gran d'aigua. I realment és supersenzill, ja veureu. Netegem les sardines o els saitons, que és, bàsicament, en aquest cas sí que buidem les tripes i tallem els caps, llavors ens queden com només els lloms per una forma. I es tracta d'en una paella, daurem els alls, que els haurem de tallar, bueno, els podem deixar sencers realment, o tallar des de a llàmines, però sencers ja ens va bé. Els retirem, llavors tallem unes llesques de pa i una llesca de pa i la fregim. També la retirem i a la mateixa cassola fregim els tomàquets amb la pell i tot, i el julivert, que també podem haver picat abans. Llavors ho sofregim i

0: ho retirem. Llavors, què fem amb tot això? Ho posem tot al morter, que a Tarragona ens encanta utilitzar el morter.
1: Sí, ja... tremenda picada aquí, eh?
0: Ja veiem, wow. sí. I res, preparem la picada amb això, els alls, el pa, els tomàquets, el julivert, la polpa d'anyora, el safrà i una mica de sal. Llavors posem aquesta picada a la cassola i tirem també la copa de vi i l'aigua. Deixem que faci xup-xup una mica perquè redueixi i quan el tinguem ja reduït però que encara estigui una mica líquid, tirem les sardines, ho deixem 5 minutets fent xup-xup i ja està, ja ho tindríem. És això, és com una romascada de, sí. De sardines, però d'una forma.
2: Molt fàcil, en realitat.
0: Sí.
3: Segur que ben bo.
0: Sí, l'hem de fer, un dia.
1: Recorda'ns el nom, Laura,
0: sisplau. Esmarris de sardina.
1: Esmarris.
2: És que m'agradava
1: esbarris, saps?
0: De Torredembarra, sí. No. L'he vist en escrit amb A, o sigui, A-S-M-A-R-R-I-S, o amb B, al principi. Es pot escriure de les dues formes, sembla.
2: Que curiós,
0: sí.
1: Molt bé, doncs una altra manera de menjar sardines, sumada a les que ja teníem al cap, que ens han recomanat Taula per Dos, que entrem al mes de maig, que és del mes de el mes de les sardines.
0: Sí.
1: Maig, juny, juliol i agost, perquè no hi ha erres.
3: Exacte, molt bé,
1: eh? I que el maig... Ah, clar, jo...
3: Cada dia s'aprèn una cosa nova,
1: 100%.
3: Eh? Avui anirem a dormir content.
1: I que el maig és el mes així com en què venen més de gust i que a més les trobarem més grosses.
0: Sí,
1: i
0: més bones.
1: Especialment...
3: Més suculentes.
1: Bones.
2: I el tema important, quan fem la sardina?
1: Algú havia de dir.
2: Clar.
1: Ara s'ha de fer un grup, no?
0: Sí.
1: I llavors buscar dia en què vagi bé a tothom.
3: Sardina de popular.
0: Qui té barbacoa?
3: Jo tinc barbacoa.
1: Sí. Mira-la. Mira quina cara s'està fent d'interessant l'Alba de... Jo tinc barbacoa. Està tocant aquí com el collaret que té, saps?
3: És un toc que tinc.
1: Doncs la, podem fer com una sardinada de final de temporada.
0: Sí,
1: perquè,
0: hauríem.
1: De fet, no ens queda pas gaire,
0: no,
1: eh?
0: No.
1: Un mes i mig ens queda, tal temporada. Qual. Acabem a finals de juny.
0: Que trist.
3: Ah, pensava que deies de la sardina, i dic, no? De sardines
1: no,
3: encara ens queden mesos.
1: No, la temporada radiofònica.
3: Clar.
1: Vull dir que seria com un colofó, no?
0: Sí.
1: De la sardineta en el pastís.
2: La sardineta del pastís,
1: La sardineta del pastís.
2: És que saps que no n'he fet mai cap de sardinada?
1: Ja.
2: Mai.
1: Això és molt gros, Aina.
2: Tu tampoc,
0: jo
2: eh?
0: Jo tampoc.
2: No, ai, no. Mira, la nostra primera vegada menjant sardines a la brasa, tu.
1: Doncs
2: quina il·lusió.
1: S'ha de fer això. S'ha de fer, s'ha de quedar, s'ha de parlar i s'ha d'esdevenir.
3: Sí, la sardinada ha dicat.
1: I jo, si voleu...
3: Del nota de veu.
2: M'encanta.
1: La sardicada.
3: No. Sardicada.
1: Uau, estava intentant.
3: Però avui ja saps que...
2: Molt.
3: Que te sale.
2: I els dilluns.
1: No cal intentar-ho tan fort.
0: Ànims, Aina, eh?
3: Sí.
1: Escolta.
2: És conya. M'encanta.
1: Gràcies, Laura. Gràcies, Alba, de Taula
0: a
1: per
0: vosaltres.
1: Dos.
3: Gràcies a vosaltres.
1: No ho heu fet a la vegada, ties.
3: Ja.
1: Gràcies, Laura i Alba, de Taula per Dos.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Ai,
1: perdó.
2: M'he fet nerviosa.
1: Que queda molt guai, ha quedat molt bé. Ens veiem dilluns que ve.
0: Sí.
2: Fins dilluns.
1: I va, mengeu sardines i sereu més feliços.

0: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Els likes són una mica guarros, són guarros.
3: I el fueguito és massa evident.
2: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
2: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
4: No el pots treure?
3: No, és divertit, un fueguito.
2: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
3: Home, i tant.
4: Clar, igual a Sergi ens en tiren cors i fueguitos i de manera més innocent.
1: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
6: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
7: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Sóc un locutor.
9: Ai, que mono!
6: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
5: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: L'OC, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
6: Aquesta veu m'encanta.
0: A mi m'encanteu vosaltres. De 5 a 7 a ICAT. Nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.

0: Camí de 3, quarts de 6, de 7 fins i tot. Se'n van taula per dos. L'Alba... M'he quedat penjat a la sardina, com heu pogut comprovar.
1: L'has enterrada o no?
0: Encara no. La vull fer reviure, com sigui, a la sardina.
1: L'estàs fent el boca a boca a la sardina.
0: Molt obsessionat. De fet, ja no és vina a la festa dels pets, és vina a la sardinada, amb els pets.
1: M'encanta.
0: Per què punxem aquesta cançó?
1: Doncs perquè hem de parlar de la castanyada del Cabró Roig.
0: Cert, cert.
1: Que és el 31 d'octubre, dia de la castanyada, a Montmeló. Ja al tanto, 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana.
0: Per exemple, sardinades.
1: Per exemple.
0: Si no n'hi ha, des d'aquí demanem ja formalment, des del Nota de Veu Dicat, que s'incorporin. En 17 hores, tu tens temps de fer una sardinada.
1: Escolta'm una cosa, Frank.
0: Què?
1: No has estat atent a la secció de taula per dos. A l'octubre no hi ha sardines.
0: Han de ser mesos sense R. Clar. Sóc el pitjor, shame on me.
1: En comptes de sardinada hi haurà, per exemple, parades de panellets, de castanyes o de moniatos i atraccions tematitzades en clau catalana, com per exemple un burro català mecànic, un calçot giratori o un túnel dels horrors amb els personatges més mítics de la història de Catalunya. Però...
0: clar que sí.
1: El que ens interessa aquí en Tota la Veu...
0: Departament Amades, aquí, com de por, i homenatjant a la castanyada, per això hi haurà panellets i castanyes i moniatos.
1: Aquí ens interessa el cartell, sí. I és que per primera vegada després de 20 anys... els Pets i l'Axe amb Busta de Pemi Fortuny compartiran cartell en un mateix festival.
0: I a partir d'aquí en fem un cada un?
1: Vinga, va.
0: Començo jo, que sé que et farà ràbia que comenci jo,
1: va,
0: perquè si
1: digues.
0: Jo dic els Amics de les Arts...
1: els Catarres...
0: la 31 Fam...
1: Vinga, Flaues...
0: els Tiets...
1: Doctor Prats...
0: Jules...
1: la Venus...
0: i la Ludwig Band. Tot això ha de passar a la segona castanyada de la gent del Cabró Roig el 31 d'octubre a Montmeló.
1: Entraràs a la venda a partir de dimecres de les 6 de la tarda.
0: Volaran, eh?
1: I tant.
0: Ràpid.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: aquesta nit.
1: On t'has ficat aquesta nit? De la Ludwig van, que ens imaginem que tot fa la pinta. Serà una de les cançons que cantaran la tropa d'en Quim Carandell a aquesta segona castanyada del Cabró, el 31 d'octubre a Montmeló.
2: Per cert, Frank, demà programa molt interessant aquí al Nota de Veu.
1: Demà pinta molt bé el programa Dia Gros, Dia Oques Grasses.
2: Estem celebrant l'any Oques i demà us demanem quin és el vostre disc preferit d'Oques. Voteu pel millor disc.
1: És la pregunta del milió d'euros.
2: Sí, sí, exactament. Ens ho podeu dir per nota de veu al 677 50 61 53 i demà posarem aquestes notes.
1: Va, no tingueu por, ens feu la nota i demà us sentireu a la ràdio segur.
3: iCat, nota de veu.
4: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
5: Jo no contesto.
3: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. De 5 a 7, nota de veu.
4: Amb Frank Lluís Giró
3: i Aina Ostrell.
4: T'has aturat avui? Cada migdia a iCat et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
4: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
6: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
7: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.
4: Pausa.
3: Cada vespre d'iCat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a iCat.
4: Vols fer de DJ el Nota de Veu d'iCat? 677 50 61 53.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: M'agradaria demanar Rayito de Luz de Javi Crespo, una cançó que ha fet en col·laboració amb Paula Cux. Moltes gràcies.

Bona tarda, notetes. Soc en Marc i el grup que m'agrada a mi del País Valencià, o que m'agradava perquè ja no estan en actiu, són els Smoking Souls. Aviam si podeu posar el seu tema Nit Salvatge. Gràcies.

0: s'acaba el programa del dilluns, Aina. Hem arrencat la setmana fortíssims, però demà més, perquè demà escatirem la pregunta del milió d'euros. Quin és el millor disc de tota la història d'Oques Grasses?
1: De fet, ens ho podeu dir al 677 50 61 53. Quin és el vostre disc preferit? Quina cançó us agrada que surt en algun d'aquests discos? Demà les posarem i ho comentarem.
0: Vinga, i ara marxem amb Meritxell i Montserrat o Montserrat i Meritxell?
1: Montserrat i Meritxell.
0: Segur, eh?
1: Poc fanets de plats bruts.
0: Clar, però Aina i Frank o Frank i Aina?
1: Depèn.
0: Ah, clar, ordre alfabètic.
1: Clar, però a plats bruts sempre diuen Montse i Meritxell.
0: Doncs llavors endavant amb Montse i Meritxell fins al final.
2: Bona tarda, nota de veu, i bona tarda a tots els oients d'ICAT. Soc en Francesc, de Montserrat i Meritxell, i m'agradaria que poséssiu la cançó de Maria, cançó que surt aquest dimecres, dia 22 d'abril, i parla, ara que estem de llegendes, sobre la llegenda d'una iguana. Merci.

0: escoltes ICAT. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més i una setmana més a Independents, informació i molta música a ICAT des d'ara i fins les 8. Ens trobareu aquí de dilluns a dijous amb moltes notícies musicals explicant què ha passat en el dia i els dilluns ens explicant una miqueta què ha passat també durant el cap de setmana, que n'han passat unes quantes de coses, eh? Avui amb l'equip habitual, la Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs sí, tu ho has dit, avui és dilluns, per tant fa mandra, sincerament. Tu has parlat també de mirar cap enrere una mica què ha passat el cap de setmana.
1: Home.
2: Però també ens agrada mirar cap endavant, és a dir, el pròxim cap de setmana, i en aquest sentit doncs us parlarem de la nova edició del festival Embassa, 18 anys d'Embassa de Sabadell, amb un cartell realment interessant on sobresurt el duet britànic Bob Vilan. En parlarem amb l'Arnau Solsona.
1: Deia que han passat coses, entre altres, que Olivia Rodrigo ha donat sort al Barça,
2: sí,
1: no? Diríem el clàssic, i que bé, que va estar fent un concert al Teatre Grec així per uns quants privilegiats, i després doncs, van lluir la samarreta, aquesta samarreta que després els va portar a la victòria. Han passat moltes coses aquest cap de setmana, s'han publicat molts discos també, i alguns els volem escoltar tot seguit. Discos o cançons noves. Som-hi, benvinguts!

divendres passat es van publicar un munt de discos, de fet, com cada setmana, però no volíem deixar de destacar The After Party, el sisè, i diuen que potser l'últim disc que publica la sueca Lykke Li. Veurem si s'ho repensa després de la bona rebuda que estan rebent cançons d'aquest disc, com la que sona Happy Now. I també tenim cançons noves de Little Sims, en aquest cas en forma d'EP.

La rapera i productora anglesa Little Sims està entrant amb força al món de la interpretació, però per sort no ha abandonat mai la música. Al contrari, quan va coprotagonitzar la pel·lícula Steve, també hi va portar una cançó nova a la banda sonora, així que com a actriu i com a cantant, les dues carreres van una mica de la mà. Però ara el que acaba d'editar és un EP, Sugar Girl, amb quatre temes nous i molt diferents entre ells, en part perquè tres de les quatre cançons són col·laboracions amb artistes que també hi aporten el seu estil. JT, Dilla o 70 Shake, aquest Telephone que sona. I continuem amb una de les reines del nou pop de club. El titular seria Charlie XCX es passa al rock.

0: the time. Yeah, we're on to the next. I think the dancer is dead, so now we're making rock music.
1: Dèiem que el titular era Charlie XCX es passa al rock, però ja sabeu que els titulars sovint no són veritat o no expliquen tota la veritat. I és que ja podeu escoltar que no és que ara vulgui convertir-se en una estrella del rock, i això que la cançó es titula Rock Music, però la música que sona només juga amb les guitarres. També ha publicat la cara B d'aquest senzill, Charlie XCX, I Keep Thinking About You Every Single Day and Night, i ja podem dir que l'artista s'està reinventant de cara al nou disc, però no radicalment. Haurem d'escoltar, això sí, la resta d'avançaments que vagi publicant. Ara que si voleu escoltar rock de debò, el trobareu al nou senzill del grup The Last Dinner Party.

Això sí que és rock. No podem dir que les Dinner Party estiguin precisament desaparegudes. Aquest grup anglès ha publicat algun senzill recentment, ha col·laborat al recopilatori benèfic Help i serà una de les moltes teloneres que tindrà la gira d'Olivia Rodrigo. A més, no paren de tocar en directe. L'altre dia, per exemple, van versionar LCD Sound System, ja que eren a Nova York. El repertori dels seus últims concerts inclou algunes cançons que encara no s'havien publicat, com aquesta que sona Big Dog i que ara han publicat com a senzill. I no pararíem de punxar-vos cançons internacionals noves, n'hi ha de Curvail, Lamb Chop, Cola i molts altres, que ja aniran sonant al programa, però no podem deixar de punxar Home to Us, el que serà el primer duet de Paul McCartney i Ringo Starr. Sí, sí, està clar que han treballat moltíssim junts els Beatles, que també a l'última cançó que van recuperar i completar amb intel·ligència artificial, aquella Now and Then, però es veu que mai havien fet un duet pròpiament. Per això té tant valor aquesta cançó que Paul McCartney inclourà el seu pròxim disc The Boys of Dungeon Lane a la cançó, per cert, a banda de Ringo. I col·laboren també dues coristes de luxe, Chrissie Hynde de Pretenders i Charlene Spiteri de Texas.

De les novetats internacionals anem ara a repassar unes quantes cançons noves però d'artistes de casa nostra i comencem amb la veu femenina per excel·lència, és a dir, Sílvia Pérez Cruz.

Sempre és un plaer poder disfrutar de material nou de Sílvia Pérez Cruz, i no només per aquesta emoció que sap posar les cançons amb la seva veu, sinó també perquè cada disc és una autèntica aventura sonora. Oral Abyssal és el desè de la seva carrera i evoca la dualitat. La dualitat d'Oral, que és fusta, i Abyssal, que és metall. Com sempre, un àlbum per assaborir a poc, i més d'un cop, ja que a cada escolta es descobreixen nous matisos. I de Palafrugell anem a Lleida.

0: mateix.
1: A la dècada dels 80, Golpes Bajos van dir que eren malos tiempos para la lírica. Doncs aquest 2026, Jung Rajola afirma que el món no està fet per als romàntics. De fet, aquest és el títol del seu tercer disc d'estudi que es publica divendres i que ja us avancem que estrenarem íntegrament un dia abans, és a dir, aquest dijous. Les comentarem, aquestes 12 cançons d'aquest treball amb ell, i entre les quals doncs, també hi ha l'últim avançament, que és aquest Somia Truites.

Doncs passem ara per Mallorca, perquè Xisca acaba de publicar la seva tercera referència d'estudi. Es diu Dolenties i és una aposta clara i directa per barrejar la música urbana amb l'electrònica. Amb una lletra crua i sense concessions, Dolenties aborda les relacions sexoafectives, les pressions del sistema patriarcal i les opressions que travessen el dia a dia. Ben aviat parlarem amb Xisca aquí a l'Independència.cat i també ben aviat, concretament dijous de la setmana que ve, rebrem la visita de Maig. Amb ella parlarem del seu disc de debut, que titulat Prou, va sortir divendres, però també parlarem del concert que l'endemà divendres fa a la sala Rasmatàs de Barcelona. Doncs mira, per anar fent boca us deixem amb una de les cançons, Nou any, nova jo.

0: les escoltes en diagonal de l'Independent.
1: La cantautora de Nova Zelanda, Aldous Harding, ja fa temps que és un referent dins el folk independent i fins ara ha acumulat una discografia impecable. El nou capítol, el nou disc, es va publicar divendres passat, Train on the Island. És el cinquè disc d'Aldous Harding. L'ha produït John Parish, col·laborador habitual de PG Harvey, i hi ha unes quantes col·laboracions. La steel guitar de Joy Harvey White, l'arpa de Mali Llewellyn, els sintetitzadors de Thomas Polly, tots ells sumen el seu talent a Train on the Island, que Aldous Harding presentarà el 4 de juliol al Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Hem triat 5 cançons al disc perquè es feu una idea de com sona.

0: independents. L'actualitat musical d'ICAT. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'APDICAT i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'APDICAT, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android. Independents.

0: Entre les veus més carismàtiques del que es va conèixer com la invasió britànica dels anys 60 hi ha aquesta veu que sona, que és la d'Eric Burdon. Es va donar a conèixer al capdavant dels The Animals, aquell quintet que va triomfar bàsicament doncs, amb cançons tradicionals o també d'altres artistes com ara The House of Rising Sun, Don't Let Me Be Misunderstood o Bring It On Home To Me, un original de Sam Cooke. Quan el grup es va dissoldre el 1969, va continuar amb un projecte nou anomenat War, i el primer senzill que es va publicar, doncs mira, va ser aquest que està sonant, Spill the Wine. Al marge d'aquestes dues bandes, Eric Burdon, que avui sona perquè avui fa 85 anys, també té una dilatada carrera com a solista amb nombrosos discos.
1: I hem d'explicar una anècdota, David, que un dia el vam veure aparèixer a la redacció, Eric Burdon, l'estava entrevistant al Blai Mercè, I el va portar ja de sortida de l'entrevista, que acompanyant-lo cap a la porta, per aquí la redacció, i ens va fer una senyal, no? Mireu on qui vinc, el senyor Eric Burdon.
0: Sí. Realment era com una mica com allò que diu, me l'imaginava més gran, sí. Perquè en veritat és baixet, dintre el que cap, i anava doncs, ben elegant, i anava també
1: molt elegant, és veritat,
0: amb un paraigua, perquè no recordo, però devia ploure.
1: Bé, i això els anglesos, el paraigua, és que el porten ja, diguem, és una extensió del seu cos, pràcticament. Doncs aquest home, que amb 85 anys ja veieu que continua amb bona salut. Aviat, David, parlarem de músics que tenen 80, fins i tot 90, fins i tot 100.
0: I que no jubilen.
1: I que no jubilen ni tenen cap intenció de fer-ho. I després d'Eric Burdon, un músic que encara és entre nosaltres, per sort, a un mite que ens va deixar ara fa 45 anys.

Avui fa 45 anys de la mort de Bob Marley, en tenia només 36 quan va morir a causa d'un tumor cerebral. Per molts continua sent el gran referent de la música reggae, bàsicament per unes cançons que combinaven grans melodies amb un profund missatge polític i revolucionari. Aquest missatge tampoc ha mort, continua molt viu. Una bona mostra d'això és que els seus discos es continuen venent i té un recopilatori Legend del 84, que és el disc reggae més venut de la història. 25 milions de còpies, està entre els més venuts de la història de qualsevol vol generar i porta gairebé 1.000 setmanes a la llista Billboard dels Estats Units. Actualment ocupa la posició número 92. I ja que estem parlant de reggae, doncs atenció, perquè ja se saben les dates de la nova edició del Noua Reggae. Es farà els dies 17 i 18 de juliol a Vilanova i la Geltrú i serà l'edició de 20è aniversari. Amatista Sound, Senyor Wilson, Coco, Belén, Nathalie, Adala, Xalar i també Mata, entre d'altres, actuaran al Noua Reggae. I d'un festival que anunciem a un que és molt més imminent, l'Ambassador.

0: Ai, ai, ai, quin goig que fas! Aquesta és la cançó que inaugura el nou disc de Dan Peralbo i el Comboi titulat Quin goig. I això és el mateix que podríem dir, i de fet diem, d'aquesta nova edició del Festival Ambassat de Sabadell. D'una banda, fa goig el cartell d'aquest 2026, però també fa goig veure com aquest projecte, que va néixer el 2009, ha anat creixent fins a consolidar-se dins de l'escena de festivals musicals de casa nostra. Aquest 2026, l'Ambassat de Sabadell fa 18 anys, és a dir, que arriba a la seva majoria d'edat. Dissabte passat es va fer la festa de presentació amb al·lèrgiques al pol·len i xico, i aquest divendres es dona el tret de sortida amb un cartell generós i variat amb noms com els de Dan Peralbo i el Comboi, que per això sonen, però també el Petit de Calaril, Grego Tecno, Xego, Cora Novoa, Mishima, Greta, la Ludwig Band, Filles de Cassandra, Teo, Luca Damo i els britànics Bob Dylan, entre altres. Com hem dit, l'Ambassat ha crescut i s'ha fet gran, i per tant volem saber si ara el festival és el punt que els seus responsables es van imaginar quan van tirar endavant el projecte, o si, pel contrari, l'Ambassat no té sostre. La resposta ens la dona el seu director, Arnau Solsona.
1: La veritat és que des del 2009, en certa manera, ha passat tot molt ràpid, no? I segurament no ens plantejàvem si hauria d'haver-hi un sostre o fins a quan podia durar aquest projecte. Només sabíem que hi havia una necessitat, en el cas de Sabadell i la nostra comarca, el Vallès, que estaven molt faltats d'alternatives de música en directe i d'una certa qualitat o una certa programació. Ens trobàvem orfes de que grups catalans, per començar, ja no passessin per casa nostra i ho trobàvem doncs, bastant gros, sent capital de comarca i un centre tan important a les hores d'oci com era a Sabadell. L'oci ha desaparegut de la zona hermètica, però els concerts continuen faltant a Sabadell. I per això hem anat allargant i reproduint-nos any a any, perquè creiem que sempre hem tingut una mica de necessitat d'existir. I de moment continuem amb la mateixa sensació que Sabadell i el Vallès, i per què no Catalunya, i més d'haver perdut germans de viatge en aquest sentit de festivals de petit i mitjà format, també es necessiten aquesta proximitat. Per això continuem amb energia i amb ganes d'una edició més.

0: l'Independents i Catalana amb l'Arnau Solsona, que és el director del Festival Ambassat de Sabadell, parlant d'aquesta nova edició que comença aquesta setmana, concretament divendres, i que s'allarga fins diumenge. Però també parlant de l'històric d'edicions anteriors per entendre i analitzar el cartell d'aquest any. I si miren cap enrere, cap al passat, ens adonem que per l'Ambassat han passat molts artistes diferents i que n'hi ha pocs que hagin repetit un cop o més. Això vol dir, Arnau, que sempre intenteu portar a Sabadell propostes artístiques noves i diferents?
1: Sí que al principi ens vam agafar molt amb aquesta premissa d'intentar no repetir cartells i que fossin variats. La veritat és que sembla que no, però de propostes n'hi han hagut moltíssimes i d'una altíssima qualitat any rere any. Per nosaltres ha costat molt fer cada cartell, però ja no només per la dificultat econòmica o de què es pot fer, sinó sobretot de triar quin és el millor grup que pugui passar aquell any pels nostres escenaris. I res, sempre intentem, sobretot, portar coses noves, novedoses i per què no, que no hagin passat. Hi ha algunes excepcions i ens hem repetit això no només amb anys especials, però sí que hi ha grups que hi tenim certa debilitat. I aquest any que fem 18 anys, tenim, doncs, per començar el Petit de Calaril, que ja va venir el primer any, i ara que en fem 18 i tornen, també ho fa Míssima i altres bandes, doncs, que s'han anat repetint, i DJs també.

0: Aquestes són filles de Cassandra, un duet gallec que està en actiu des del 2022. La seva música es basa en la tradició musical i oral de Galícia, però també el feminisme i la mitologia combinada amb influències de la música clàssica, el pop i el techno. Actuen divendres, i no cal dir que aquest és un altre gran èxit de l'Ambassat de Sabadell, que ofereix una mirada molt àmplia i aposta per estils musicals molt diversos, la qual cosa fa que hi hagi un públic molt heterogeni i que tothom estigui representat.
1: Nosaltres ens plantegem el festival com una experiència, que són 8 hores de música pràcticament, quan entres en una jornada de divendres o de dissabte per endavant, que tingui una evolució, una creixença, que vagi explosionant el que és l'experiència de dintre del festival i passar-t'ho amb el cènit, que seria doncs, a l'última hora de la nit i passar-ho bé. Això fa que aquesta paleta de colors vagi canviant, evolucionant i vagin passant estils i bandes doncs, que són diferents i que et porten a disfrutar de la nit, com podria ser qualsevol de les nostres playlists, que segurament no escoltem un estil únic i ja no sortim d'aquí, sinó que tenim estils variats. Però bé, sempre hi ha un denominador comú també, crec, i això és el que fa que molta gent se senti interpel·lada, identificada i que també disfruti dintre de que a vegades els provoquem i els portem en els marges de la música, però també es tracta d'això, d'anar amb la ment oberta i descobrir coses noves a l'Ambassat. En uno de esos días que me pilla la

0: Dins el cartell de l'ambaixat de Sabadell hi ha noms molt coneguts i molts d'aquells ja els hem citat al començament d'aquest reportatge. Però també hi ha sempre lloc per a descobertes. I algunes d'aquestes naus surten directament de la fàbrica Ambassat. I precisament aquestes que sonen, grup de ties, són les guanyadores d'aquest any.
1: Totalment, la fàbrica Ambassat va ser una necessitat per intentar vehicular totes les demandes de grups que tot just començaven, que vol dir que ens anàvem perfecte per la filosofia del festival, però que realment no teníem manera de donar-li cabuda a tota aquesta oferta cada any. Llavors ens vam inventar el concurs aquest de bandes, que ja fa doncs 10 anys que funciona, el Fàbrica Ambassat, on cada any rebem desenes de propostes, cada vegada més, i fem una petita i primera tria a l'organització i després el públic especialista fa la deliberació de l'any que pertoca. I aquest any tornava a ser una final molt competida i grup de ties van ser les guanyadores per esperit, per talent i per proposta molt divertida i que jo crec que se'n sentirà parlant com altres noms que han passat per la fàbrica Ambassat i no vull descuidar-me ningú, però són noms que han anat creixent i que és un petit fill que sempre et fa doncs, encara més orgullós, no només grups que els has pogut fitxar quan han passat els seus inicis pel festival, sinó que són gent que realment venien encara sense un disc, sense un management, un segell al darrere, i que comencen a créixer. I grup de ties obriran el festival aquesta edició i molt contents que hi siguin. Watch me rain.

0: No és cap secret que al llarg de totes les diferents edicions que s'han fet al llarg de 18 anys, l'embassat de Sabadell es pot penjar moltes medalles, però aquest 2026 un dels grans atractius és el duet britànic Bob Dylan en l'única actuació que fa a Espanya. Això no ho pot dir tothom.
1: Bé, no es tracta de tenir i penjar-nos medalles, però sí que hi ha espines o encerts i grups que persegueixes una miqueta i que creus que donen un sentit a un caràcter, que és el que busquem una mica, que aquest cartell pugui ser una mica diferent del que es trobi arreu dels Països Catalans o de la península. Crec que els embassats ja ho tenen, això, una miqueta. I una de les maneres de desmarcar-nos aquest any era buscar, dintre de les possibilitats que tenim, alguna banda internacional de cert renom, o si més no, que donés a parlar. I Bob Dylan encaixava perfectíssimament amb totes aquestes característiques que buscàvem. Són un grup, un duet que no només per la seva proposta reivindicativa se n'ha parlat, pel seu posicionament, que també ens interpel·la i també ens agrada sentir-nos identificats amb grups més enllà de la seva música, també hi ha un discurs, i a part que tothom que els ha vist en directe, i així ens ho han fet saber, tenen un directe doncs molt explosiu i que ens deixarà tots bocabadats. De manera que, sens dubte, serà un dels grans moments del cap de setmana veure aquest duet anglès en el nostre festival, que dintre de tot continua va ser modest, però que veurà un d'aquests moments històrics de la història de l'embassat.
0: I ja per acabar, Arnau, un consell o una recomanació a poques hores que l'embassat de Sabadell torni al Saltaló.
1: El nostre consell per començar en un cap de setmana a mitjans de maig és que hi ha poques alternatives millors que agafar el cotxe si no sou de Sabadell o el transport públic i acostar-vos a Sabadell, al Parc Catalunya. És un espai fantàstic on podem veure dos escenaris que es van intercalant, de manera que disfrutareu de tots els concerts, pagareu una entrada per anar disfrutant de tots els concerts de dalt a baix. També tenim l'escenari club on va succeint un continu d'artistes electrònics sense parar fins a les 3 de la matina. I, sens dubte, és l'aparador per començar a descobrir els grups d'aquesta temporada i veure com segurament no ho haureu vist mai o poques vegades tornareu a veure artistes de molta qualitat i de tots els noms, des de concerts d'Alosa, d'en Peralbo, Ángeles Toledano, tornar a veure la Xigo, les filles de Cassandra, que presenten un nou disc espectacular, o Bob Dylan, com comentàvem abans, i el directàs de Dame Aria, que és un dels tresors amagats que tenim a la ciutat de Barcelona. Mireu-vos el cartell, però no us faci mandra i veniu a l'embassat perquè

0: L'Ambassat, que ja el tenim aquí, que al ser fan d'aquests festivals que programen fora de la ciutat de Barcelona, a més amb molt criteri i des de fa tant de temps. Bravo, Ambassat. Abans d'acabar el programa d'avui, que ja gairebé arribem al final, una última cançó, obrim l'aparador.
1: L'aparador.
2: Dani Álvarez és un artista de Taradell que porta temps dins de l'escena musical. El 29 de maig publica disc i ara ens presenta una de les cançons.
3: Hola, sóc Dani Álvarez i avui us presento Beyond the Woods, el tercer single del nostre primer disc, Amethyst, que sortirà el 29 de maig tant en format físic com a totes les plataformes digitals. Aquesta cançó parla d'algú que ja no tens a prop, però que continua present dins teu, d'aquell desig una mica impossible de poder-lo veure una vegada més, encara que sigui només un moment. La preventa d'Amethyst ja la teniu disponible al web damialvarez.com i ens podeu trobar a les xarxes socials com a Dami Álvarez. Una abraçada molt forta i esperem que us agradi.

0: Déu-n'hi-do, el programa complet avui, David, amb una miqueta de tot. I nosaltres tornem demà a partir de les 7.
1: Sí, tornem demà i tornem, doncs, amb més propostes musicals. I atenció, si us agraden els Smiths o si us han agradat els Smiths, perquè sí, els Smiths no tornen, però sí que hi ha grups que hem detectat que són com els continuadors una mica d'aquella línia musical i, per tant, demà esperarem dels nous Smiths.
0: Doncs sí, els Smiths, els originals, ja podem descartar que els veiem junts mai més, però hi ha relleu. Ho comprovem demà. A reveure.

0: Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: Escoltes i cares.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Quin gran cotxe, quina joia. Arrenco una nova pista de fusta. Soc Miqui Puig als plats. Gràcies per venir. Cada dia de dilluns a dijous. A les 8 del vespre a la FM Dicat. Cap de setmanes de repetició. I sempre que ho desitgis a Trescat Cultura. A partir del migdia, cotxe i joia. De que ens torneu a buscar. Que feu gaudimenta. Repartiment. I que el podcast viatge aquí i allà. La joia. També ser l'aplicació per mòbil i tableta de la gran casa. I tenim nou disc de Sant Isidro. Lento aposta. En Sant Isidro, amb la guitarra increïble de Raúl Cantizano.

0: És Sant Isidro des del seu darrer disc editat per La Castanya. Lento Aposta, el tercer disc del valencià, amb meravelles com aquesta, amb Raúl Cantizano a la guitarra. Folk, fet a casa, aquí al costat.
1: Miqui Puig, als plats, et recomana...
0: Recomanar Sant Isidro, és ja un fet. Dengue, dengue, dengue. Així es diu la banda, i això es diu Batman.

La història dels clubs de Lisboa, signada per Enxufada. Un club, un segell. Reflectit en un recopilatori, els sons que ballaven la canalla en els clubs. Dengue, dengue, dengue. Produïts per el mític productor d'Angola, Jordi, i aquest Batman. Un home dolent a darrere d'un ball, d'una cúmbia peruana, feta per un angoleny en una recopilació de 20 anys de clubs a Lisboa. Coses que sents a la pista de fusta, que anem a buscar, que piquem d'aquí a allà perquè no deixem de ballar junts. Charles Peterson, Meet Versus Reality. Sempre la realitat i el mite. Ja ho sabeu, el punt és intermig.

0: un any després d'editar Children No Zuzu, Charles Peterson torna amb tot el repertori remesclat. El Beat Meat vs Reality té un títol increïble: Greater Manchester Housing Authority Spiritual Space Rework. El que són mateix les cançons del Children of Zuzu passades per la batedora de molts artistes amics, i lo gran que un gospel psicodèlic s'apoderi del mite versus la realitat.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Mickey Puig.
1: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
2: Mickey Puig.
1: ¿Ah? ¿Y cómo te llamas?
2: Mickey Puig.
1: ¿Ah? ¿Funciona?
2: Pista de fusta amb Mickey Puig.
0: El grup es diu Los Pulpitos. Us ho juro per Déu Nostre Senyor. Això es diu Squidla. Avui tindrem moltes percussions, molts baixos d'aquests gruixuts i, sobretot, molts ritmes a contramaluc. Vinga, tots.

Cada Los Pulpitos és un disc d'electrònica, però alhora és un disc de ritmes i tropicalisme. Eric King Abuzú, percussionista, col·labora amb els productors Felip Salma i Dirk Leyes. Tentacletac, així ens es diu l'àlbum. Un àlbum que heu de degustar, de veritat el recomano molt, perquè té coses increïbles, fora de la norma. I si anem fora de la norma, sempre ens agrada. Percussions, avui he dit que en tindríem moltes. African Jamboree, Dizzy K, amb un remix de Clive from Account. La pista crema, de ball.

0: en un moment que qualsevol es baixa un beat d'afrobeat i diu que fa afrobeat i un du fa afrobeat, el ritme va, la veu cinemàtica et porta i t'emociona, i jo m'aixeco a aplaudir i un du a l'àlies d'Alquis Cotxes dient que recordis qui ets. We move because we must. Ets a la pista.
1: Jingle, jingle bass.
2: Tots a la pista. Mickey Puig als plats.
1: Don't stop the party, don't stop the party, don't stop the party, don't stop. Keep it hot.
0: Us he avisat que avui pataríem malucs contra malucs i que les percussions serien tan intenses que voldries tenir a l'abast un amortiguador. Harry Romero i el seu Feels Good aixecant roda, posant-hi molta pebre a la tarda.

un segell menut de Mannheim, d'Alemanya, anomenat Cecil Records, convença una llegenda de New Jersey com Harry Romero perquè faci aquest feel good increïble, imparable, amb samplers, amb ball. I ara imagina't Rafael Amargo col·laborant amb Dani Coiba. No puedo dormir. House, guitarras españolas y un aire mediterráneo único.

espectacle estiu Flamencograma. I Dani Coiva i Rafael Amargos porten al seu terreny clàssics de la nit del ball per fer aquesta cosa. So potent, poderós, que d'altres mai podran fer. Es fa dir Olor que treja. I aquesta és la seva Plàstica Emília. Ets Ricard a la Ràdio Inquieta i això és Pista de Fusta.

0: cosa molt seriosa. Així és l'àlbum Low Bloom d'Olof Rager, un dels membres de The Knife, aquella banda obscura que fa les delícies als fanàtics de la música de ball, portant aquí la seva dèria per Chicago i per percussionistes africans, amb un disc increïble, Low Bloom, La Camèlia de Plàstic. No té per què ser menys vistosa que d'altri. Ets a la Ràdio Inquieta i el programa es diu Pista de Fusta. És de ball. El fem aquí. La Panxo i Miqui Puig els plats. Cada tarda portem el millor d'un repertori que ara mateix es delecta molt dels Dreyjans.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Quina tarda, en Nane. It looks like love. Un clàssic remesclat per Jamie Tres 26.

aquest increïble disco de version de Jamie 326. És en Anil, una de les mítiques companyes del So House, el segell Nervo Records i la necessitat de caldar. Ompli espais.

Vista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.

0: Soleil Carrillo, produint com si fóssim el 1994, amb aquest so tapeït de house a tota la vida, ple de percussions, com feien els mestres aquella època. House music a vida toda, amb aquest sample a la brasileira, per portar-te amunt, amunt, amunt, amunt i fora. Us he demanat atenció, perquè avui això seria molt i molt fort. I quan he dit que és molt fort, és que és molt fort i que les novetats em van picant. Necessito que s'escapin. French Fry, James Green. Una que se surt de la norma, una altra peça que se surt de la norma. I si se surt de la norma, ens agrada.
1: Jo també ballo pista, pista. Jo també ballo pista.

toi, toi, dont je me souviendrai, toi qui pourras à tout jamais

0: Un altre d'aquelles que no admet presoners. Un altre d'aquelles peces de cara al moll de l'os. I fer-nos ballar des del segell d'Esso, James Green i aquestes patates fregides, aquestes French fries. De fusta és la festa. De fusta és la federació de ball que encapçalem. Tots els pistes de fusters. Recta final, plena de molt de ball. Molt i molt de ball.
1: Pista de fusta, la secta. La secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto.
1: Amici Pus, la secta del ball té sacerdot.
2: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: Una pista que en Pipi Lewy i aquest Definition of Love. Vol que et fixis en aquest teclat, la bellesa, la subtilesa. Pipi with Ferris em fa el remix i una definició d'amor és dir que t'agrada ballar.

estimar o no estimar, tipi le ui o tecla, Definition of Love, un single increïble que amb aquest remix de Pee Wee Ferris pugen molts els optants de la pista, que sonin les sirenes, que arribi el moment final quan la pista de fusta et diu que això s'acaba. Soc Miqui Puig als plats i la sirena em diu que he d'anar acabant. Demà hi tornaré perquè hi torno cada dia, de dilluns a dijous a les 8 he quedat a la ràdio La Inquieta, a la FM, el so vellotat. Pum, nois, xips diu que necessitem soroll, i el soroll bonic és ball. Miqui Puig als plats, adéu, adéu. Demà hi torno, eh?

0: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.
1: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu mos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des d'ICAT, dedicat a les panícules, arriba l'hora del cel obert. Ai, sí, ara que he après a dir panícules, ara n'hi diuen flims. Bromes, que em deia la meva àvia, encara me'n recordo. Que aquí al cel obert som molt cinèfils, ja ho sabeu. I per això, qualsevol excusa és bona per muntar un programa que tingui a veure amb el setè art. Que si actors que canten, que si actrius que protagonitzen cançons. I avui hem decidit buscar un fenomen, si no habitual, almenys repetit. Estic parlant de les bandes sonores que acaben tenint més èxit que la pel·lícula mateixa. Què? Té bona pinta, no? A més, comencem amb el Purple Rain,

Bueno, va, sí, ja, fuixa, fuixa. A veure, no se m'enfadi ningú, eh? Jo sóc molt fan de Prince, molt. Però el Purple Rain dura massa. Sobretot quan agafa aquella mania el Prince de tocar-se a sobre amb la guitarra. Mare de Déu, això és un anisme de 6 cordes. Relaxa't, Prince, que ja ho sabem tots, que és boníssim. En fi, que això va ser com la... quan Prince ho va patar, no? Purple Rain, pel·lícula on el Prince fa de Prince, és a dir, que fa de cantant, que està muntant un grup, a casa seva no l'entenen, té un rival, que és el Morris Day, i al final acaba triomfant amb aquell concert meravellós. Que està bé, la pel·lícula, des de l'ego, molt millor que la següent que va fer, però és evident que la banda sonora va tenir molta més repercussió. Per què? Doncs perquè va ser el primer disc on ja hi havia un crossover amb el pop i cançons extraordinàries. El Darling Nikki, el Let's Go Crazy, el When Doves Cry, oi, el When Doves Cry, com m'agrada, Why Would Die For You. És que és un disc perfecte de principi a final. Cosa que potser no es pot dir tan categòricament a la propera banda sonora que us proposo. A veure, com a mínim, més famosa que la pel·lícula ho va ser, perquè el mort del Barbet Shredder era el seu film de debut i es notava bastant desigual amb aquesta història d'addiccions a l'heroïna, a la illa d'Eivissa, com molt hippie, eh? Però la música, nen, la música la va fer Pink Floyd.

The Nile Song, una de les cançons del disc More, publicat per Pink Floyd l'any 1969 i que va tenir bastanta més requesta que no pas una pel·lícula una mica raruna. Aquesta cançó a mi personalment m'agrada perquè cada cop que canta David Gilmour jo ja hi aposto el doble. Que jo crec que una de les coses més injustes del món, la quantitat de cançons que ha cantat Roger Waters i les que ha cantat David Gilmour. La desproporció és excessiva, sobretot tenint en compte que la veu del Gilmour li passa la mà per la cara al Waters. Mira, segur que no li fa gràcia que li digui, però és així. Tu escolta el Wish You Were Here i escolta la cantada pel Roger Waters i ja en parlarem. A més, té conya perquè aquesta peça, el Nile Song, tot i cantar-la el David Gilmour, la va composar el Roger Waters. Que veig si no haguéssim pogut fer-ho més vegades. La pel·lícula que ve ara és una pel·lícula de culte. Vull dir que no és un film desconegut com el del Barbet Schroeder. Si més no, perquè el director és el Sam Peckinpah i perquè hi sortia allí un Chris Christopherson i un James Colburn, que només per això ja valia la pena. Però aquest western crepuscular va quedar eclipsat per la seva banda sonora. I el motiu principal és que qui la va parir va ser Bob Dylan, i a més, no amb qualsevol cançó, Ho va fer amb el Knockin' on Heaven's Door.

0: Què?
1: Quanta gent sabia que el Knockin' on Heaven's Door és la banda sonora d'una pel·lícula, eh? No, no et facis el xulo, home, que no ho sabies, tio. Que aquesta pel·lícula no l'ha vist ni Cristo. Bueno, de fet, si la veus, veuràs el Bob Dylan fent d'actor. Amb un dels papers més creïbles, a més, que en dècades posteriors va tenir un parell d'actuacions i, diguem-ne, que no van ser gaire reeixides. Canviem ara de gènere i anem a endinsar-nos de manera generosa en el Blaxploitation. Què és això del Blaxploitation, ara? Doncs eren pel·lícules que es van fer a la dècada dels 70 dedicades a l'audiència afroamericana dels Estats Units. És a dir, pel·lícules per negres, perquè ens entenguem. Es veu que van descobrir que hi havia molt de públic potencial que no se sentia identificat amb tots aquests blanquets que sortien a les pel·lícules normals, i van decidir apostar per arguments així bastant tòpics i amb un punt racista, eh? Macarres, drogues, prostitutes, que d'una manera bastant exagerada intentaven reflectir la vida en el gueto. Bé, tot això van sortir, però, algunes pel·lícules interessants, no gaires, la veritat, i unes bandes sonores extraordinàries. Per exemple, la del Superfly amb aquest Pusherman.

Pusher Man, que surt el mateix Curtis Mayfield, tio, allí a l'escena, on sona aquesta cançó, tocant-la en un bar de mala mort. I la història d'aquesta banda sonora és fascinant perquè, de la mateixa manera que la pel·lícula en si queien tots els tòpics de criminalitzar a la gent racialitzada, les cançons del Curtis, en canvi, eren molt menys complacents, no? Parlaven dels estralls que feia l'heroïna i del fet de que no tenia re de glamurós. Ara, que si el Pusher Man del Curtis Mayfield era un gran exemple del Blaxploitation, la que realment va iniciar tot aquest fenomen va ser el Shaft.

Isaac Hayes. Shaft. Que això ja, bueno, això són paraules majores, tio. Aquella època en què Isaac Hayes era intocable. Tot el que feia tenia un segell de qualitat i, a més, no era comercial, eh? Te fotia unes versions de 22 minuts del Walk on By i es quedava tan panxo, amb uns arranjaments sumptuosos, unes intros llarguíssimes. I en aquest cas, doncs, posant música a una pel·lícula dirigida pel Gordon Parks que va iniciar una franquícia. És a dir, després d'aquest Shaft en van fer 3 o 4 més, tots protagonitzats per en John Shaft, que és com una espècie de detectiu privat i primer es passa al mateix temps. Va, vinga, deixem la Blaxploitation una mica i anem a escoltar una banda sonora d'aquí de casa, que és el Carles Marcet i la pel·lícula aquesta que es deia Polvo Serán amb l'Àngela Molina, que va sorprendre propis i estranys, a mi, molt gratament, perquè fins ara aquest director feia pel·lícules molt costumistes, i aquí es va deixar anar una mica per l'onirisme i l'expressió corporal, i a més, decidereta del pastís hi havia la Maria Arnal.

tant d'èxit com la seva música. I un altre exemple seria el She's the One, una comèdia romàntica que parlava de dos germans i que va tenir com a soundtrack ni més ni menys que Tom Petty and the Heartbreakers.

Walls Circus, una de les cançons d'aquesta banda sonora de l'època tardorenca del gran Tom Petty, que té, curiosament, com a corista i convidat anònim el Lindsey Buckingham dels Fleetwood Mac. Va, fem una petita pausa i tornem ara mateix amb més bandes sonores que van sobreviure fins i tot a les pel·lícules que de

0: curaven.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cap. Música amb història, per gent amb geografia.
2: Seguim aquí amb geografia, història i artistes reconeguts que van decidir apropar-se al món de les bandes sonores i ho van fer amb nota. Aquesta que ve ara, oh, a mi em va agradar molt. Bueno, és que ja havia llegit el llibre, un llibre del Nick Hornby, que, clar, vaig tenir una època de Hornby que era com gairebé un germà gran. Entre el Fever Pitch i sobretot el High Fidelity, era d'aquells escriptors que parlaven del que tu senties. Doncs això, que en aquesta adaptació de la seva novel·la, on un home així bastant penques s'inventa un fill fals per poder festejar amb dones separades, sí, sí, tot un campió en el xaval. Doncs la banda sonora és d'un dels meus músics preferits, del qual he fet fins i tot monogràfics, i que no és popular més que res perquè està com un llum de ganxo. És el Badly Drawn Boy.

Something to Talk About, una d'aquestes cançons delicades i melangioses, marca de la casa del Buddy Drum Boy. Del Buddy Drum Boy passem ara a un dels grans entre els grans, Tom Waits, que, per si no ho sabeu, es va encarregar de la banda sonora d'una pel·lícula que va resultar ser un fracàs tan, tan gran que va arruïnar el seu director, el Francis Ford Coppola. Tots els quartos que el Coppola va fer amb els dos padrinos primers els va perdre amb aquest Corazonada, One from the Heart, protagonitzat per una Natasha Kinski que és senzillament la bellesa absoluta personificada, però que no va poder rescatar un guió una mica tòpic i fins i tot amb un excés de sucre. Això sí, les cançons que senties allà, nen, buah, mira, escolta el Broken Bicycles.

0: Broken Bicycles, Tom Waits.
1: Parlant-nos d'aquestes joguines trencades que no sabem què fer i que s'hauria de crear com una espècie d'orfelinat per acollir tots aquests estris que han quedat abandonats. Mira, em vaig fer una versió i tot d'aquesta cançó, de tant que m'agrada. Ah, no, i Elvis Costello va fotre un disc amb la Annie von Otter, me'n recordo, que barrejava aquesta cançó amb el junk del Paul McCartney. Ai, sí, mel i mató. Va, vinga, que m'estic posant una mica tonto. I ja que parlem del Coppola, anem amb una altra pel·lícula seva, una mica més reeixida, que parlava de la història real del Preston Tucker, un home que va construir un cotxe tan futurista que les empreses importants li van fer un boicot fins a arruïnar-lo. La banda sonora era d'aquest tercer vèrtex de la Santíssima Trinitat de la New Wave britànica de final dels 70. No? Hi havia Elvis Costello, Graham Parker i Joe Jackson.

He's a shape in a drape, Jeff Jackson, amb el seu eclecticisme intrínsec. Aquest home igual se fotia a incorporar ritmes llatins, jazz, big bands, i sempre se'n sortia. No fa ni... Bueno, potser fa 2 mesos que el vaig veure tocar en directe i està en forma el tio. Cosa que no es pot dir dels pobrets Bigis, perquè només queda el barri que cada entrevista que fas t'agafen ganes d'abraçar-lo perquè, hòstia, com els troba a faltar. Normal, tio, és que les històries que han viscut... I clar, si parlem de bandes sonores que ho van petar i no poso la febrada del dissabte a la nit, és que m'autoexpulso jo mateix de ICAT.

Night Fever, una d'aquestes cançons d'una banda sonora, la de Saturday Night Fever, que va significar tant pel grup d'aquests tres germans de dents prominents, que molta gent no se'n recorda que tot el disc no és de cançons dels Bee Gees. No, no, aquí hi ha els Tabares, Cool and the Gang, però és que, bueno, les peces aquestes d'aquest trio d'australians empaltats van ser una autèntica revolució d'èxit i també de qualitat, eh? Va, vinga, que no vull xerrar tant perquè després em falta temps. Un altre efecte secundari positiu de les pel·lícules aquestes que deia abans de la Blaxploitation, de negrais amb pistoles fent de macarres, va ser que fins i tot Marvin Gaye es va encarregar d'una. La pel·lícula horrorosa, nen, però les cançons de la Marvin, class.

Trouble Man, la cançó homònima d'aquesta pel·lícula del 1974, que per sort de tothom ningú ja recorda. El que sí que pot ser que recordis és una pel·lícula molt original on el Matthew Modine feia d'home traumatitzat per la guerra i obsessionat en transformar-se en un ocell. Ja sé que sona una mica friqui, però té moltíssima sensibilitat. I a més va ser la primera banda sonora del Peter Gabriel.

At Night, una de les cançons de Birdie, el primer soundtrack del 6 que ha fet Peter Gabriel a la pel·lícula del mateix nom i que va ser la primera col·laboració amb el Daniel Lanois. Bueno, ara sí que plego, eh? Però a més ho plego amb un himne. Un himne generacional que va definir la cultura rave, la música electrònica dels 90 i la pel·lícula Trainspotting. Amb el Born Sleepy, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serrano, documentació. Lluís Gavaldà us diu en salut i fins la propera. Adeu.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Escoltes ICAT.
2: Hola, hola, què tal, com anem?
3: Últimament una mica de dies de pluja, no? Aviam si ja es queda definitivament el bon temps.
2: Sí, total, perquè aquí la frase de pel maig cada dia un raig no va gaire bé, perquè realment hi ha moltes propostes d'arts escèniques per anar a veure aquests dies a l'aire lliure, sí. I una tempesta no ens acaba d'encaixar.
3: Gens ni mica. A més, avui us convencerem perquè entre totes aconseguim descentralitzar la cultura d'una vegada. Pareu atenció.

0: molt sovint les produccions teatrals no duren més d'un parell o tres de setmanes en cartellera, però i si us diem que hi ha esperança? Que hi ha gent que no només aconsegueix estirar al màxim la programació més efímera, sinó que també existeixen algunes obres amb una gran quantitat d'anys de trajectòria, i no estem parlant de Maricel. Aquest és el cas de la peça You Say Tomato, escrita per Joan Iago i dirigida per Joan Maria Segura, amb més de 10 anys de recorregut, guardonada i amb una gira internacional a les esquenes. I si una cosa funciona, per què li hem de tallar les ales? Així que per això avui ens centrem en la segona part d'aquesta exitosa comèdia sobre la solitud, l'amor, el pas del temps, interpretada de nou per l'Anna Moliner i en Joan Negrier. Això sí, si abans dèiem Tomato, ara sembla que direm Potato. Aquesta segona peça està titulada així, I Say Potato, i avui ens acompanya aquí a l'estudi de rèplica un dels protagonistes d'aquesta història, que aquests dies torna a fer parada a la Sala Trono de Tarragona. Joan Negrier, benvingut.
1: Què tal? Bon dia, com estàs?
0: Moltes gràcies per ser aquí.
1: Gràcies a tu per convidar-me.

0: tomato. Clar, per entendre d'on neix tot plegat, volem saber com va arrencar exactament aleshores el projecte inicial de You Say Tomato.
1: Doncs mira, això va arrencar el 2010 quan ens vam conèixer amb l'Anna a la companyia T6 del Nacional. No ens coneixíem de res abans, no ens havíem ni vist en teatre i vam connectar moltíssim des del dia de la sessió de fotos promocionals del cartell del Nacional, i llavors ens donaven sempre parelles conflictives i com vam acabar vam dir, per què no fem alguna cosa junts, no? I allò que es diu sempre però no s'acaba fent.
0: Sí.
1: Llavors jo estava a Itàlia treballant en una companyia italiana a Nàpols, i com que tenia temps lliure vaig pensar, com ho podem fer, no? Vaig començar a pensar amb el Joan Maria Segura, director, amic, que és dels millors directors que hi ha en aquest país de comèdia, absolutament, i després vaig pensar quin
0: autor...
1: Que ja
0: us coneixíeu.
1: Exacte, havíem treballat junts, i quin autor podríem dir-li que ens escrigui alguna cosa. I vaig veure que hi havia un autor per les sales alternatives de Barcelona, que es deia Joan Iago, una companyia a la Calòrica.
0: A l'Underground, no?
1: Exacte. I vaig dir, aquest noi escriu molt bé, el trucaré i li diré. I li vaig dir, què tal escriure una cosa per l'Anna Molina i per mi? No sé si ens coneixes. Diu, clar que us conec i si m'encantaria. I així va anar.
0: Ostres.
1: Li vaig trucar a l'Anna i dic, Anna, tinc una cosa per fer tu i jo junts, et ve de gust fer-ho? I em va dir, absolutament sí. I així va començar des de Nàpols.
0: Que fort.
1: Llavors vaig trobar, evidentment, una sala, la Sala Muntaner, que ens va també ajudar en la coproducció, i vam estrenar-ho a Tarragona per Santa Tecla del 2015, i després a la Muntaner, i fins al dia d'avui, perquè aquest diumenge tenim un bolo també a Vilassar.
0: I llavors la segona part, el Joan Iago ja l'havia escrita més tard, o es va decidir per què?
1: Que va, de forma natural, perquè com portem tants anys fent-la, com deies, no? Va començar com una cosa petita per estar junts, dos amics, actors, per fer alguna cosa junts, sense cap pretensió, a la Sala Trono de Tarragona, i ha anat creixent fins a portar-nos això, no? Vam anar l'any passat a Ecuador, a Colòmbia, a Perú, a Uruguai, Argentina, molt fort, a Itàlia hem anat. Llavors, de forma natural, no, la gent diu, què passa amb aquesta parella? Acaben junts, no acaben junts, volem saber més, i van dir, per què no fem la segona part? Li van proposar el Joan Iago i va dir, absolutament sí. I he de dir que ha fet un text meravellós.
0: O sigui, que aquí hi ha hagut una influència de la resposta del públic.
1: Absolutament, que el públic ha dit, volem saber què passa amb aquests dos, i tenim realment un grup un grupi del Tomato, que tu que segueixen a tot arreu, és molt fort.
0: M'encanta.
1: I a l'Iago he de dir que en aquest cas que ha fet un text però preciós, de veritat, molt, molt bonic.
0: Clar, a més la primera part va ser Premi de Crítica Serra d'Or, sí. No? Millor text de l'any. Mm-hmm. Com és el tipus de dramatúrgia o l'estil d'escriptura que hi ha en aquesta obra?
1: Mira,
0: diries?
1: Jo crec que el Tomato, més enllà del que fa amb la Calòrica i fora de la Calòrica el Joan Iago, ha demostrat que és un dels grans autors d'aquest país, perquè un text escrit fa 10 anys, 12 en aquest cas, perquè va escriure'l abans d'estrenar-lo, evidentment, mm-hmm. i que no ha caducat. És a dir, l'autoria contemporània té data de caducitat, més o menys,
0: sí.
1: No? El Joan Iago, en aquest text, al contrari, més passen els anys, més solvència té, i és molt fort, per tant, diu molt d'ell. I ara esperem que en aquest segon passi el mateix. Ja hem fet algun passe amb amics i en un intercanvi amb Can Clariana, que ens va acollir com a espai de residència, i no han vist les persones que van venir, no havien vist el Tomato i no els importava gens, no fa falta, vull dir, és una obra autònoma, pots venir a veure I Say Potato i no cal haver vist el Tomato.
0: Val,
1: si l'has vist, sortiràs flipant, mm-hmm. ja t'ho puc dir ara, però si no, que no cal.
0: Val. I acostumeu a fer això d'aquests assajos oberts en públics abans d'estrenar per rebre feedback?
1: És molt important això, perquè tu estàs, no, com es diu, abduït pel procés d'assajos i estàs 6 setmanes assajant i arriba un moment que ja no ets objectiu, ni tu ni el director, moltes vegades, i després necessites que hi hagi un feedback d'alguna persona que ho veu per primera vegada, allò. És molt fràgil, i és molt delicat, però per això intentes triar les millors persones. En aquest cas, vam fer un passe per amics, no?, amb confiança, i un altre per gent random, anònima, del barri del Clot, que van venir, veïns i veïnes, i va ser espectacular, clar. I a més, amb algun programador que va venir, i va ser realment una resposta molt maca, perquè era gent verge, que havia vist alguns programadors el Tomato, d'altres no, i les veïnes i veïns del Clot no havien vist el Tomato i van sortir, bueno, felices.
0: Que bé.
1: Sí.
0: Lo excepcional també és que no no passa sovint que les obres de teatre tinguin segones parts, no?
1: No, és el que dèiem.
0: A diferència de les pel·lis.
1: Sí, aquí. Jo crec que aquí ho hem vist amb Smiley, del Guillem Clua, però no més. Però en aquest cas, clar, el background dels personatges, el que dèiem, no havien fet mai temporades de tele, sí, però de teatre no, i aquí hi ha un background de personatges que portem 10 anys, l'Anna i jo, fent de Santi i Rosó. Com vam començar a fer la segona part, vam dir, hosti, hi ha alguna cosa molt heavy de algo que el cos diu sense parlar, m'explico? Perquè hi portem 10 anys fent la funció i estem dient ara, en I Say Potato, que fa 10 anys que van fer una cosa, però realment l'Anna Molina i el Joan Negrier fa 2 dies que ho han fet, perquè encara estem fent bolos d'allò.
0: Yeah.
1: M'explico? Sí. Llavors és una cosa que ho tenim molt, molt recent.
0: I alhora hi ha com aquesta pressió que no sigui igual de bona que la primera?
1: Clar, no, això... I aquí entra el productor, que també sóc jo,
0: vale.
1: En aquest cas, de dir, això ha sigut un... És el que més pateixes. Per la resta, ho hem fet amb el mateix equip i amb la mateixa il·lusió, i com et dic, partint d'un text del Joan Iago, que malgrat ser una segona part, és, de veritat ho dic, amb el cor a la mà, espectacular. Com a productor, hi ha aquesta por de que les segundes partes nunca fueron buenas, però en aquest cas, amb la resposta del feedback que et dic de la gent que ha vingut a veure les prèvies i de més, espero que vagi bé i que la gent, doncs ara també farem a la Trono unes funcions prèvies en públic d'allà, també random, doncs que...
0: D'allà de Tarragona.
1: Sí, que vagi igual de bé. Ja et dic, jo estic molt emocionat, l'Anna i jo, la gent que ho ha vist ha plorat, ha rigut, ha dit que és meravellós, que no cal haver vist el Tomato, cosa molt important, que és una obra que et porta en un viatge molt fort. Parla de coses, evidentment, el Santi i la Rosó tenen 10 anys més, el Tomato tenia el Santi 30 i llargs i la Rosó 30, aquí en tinc ja 50 quasi, i la Rosó 40, vull dir que ja tenen una edat que molta gent de nosaltres i gent que va al teatre amb aquesta edat, doncs segur que s'entén identificada, però és que absolutament n'estic convençut.
0: Clar, alhora hi ha alguna cosa molt maca, no?, de veure com el pas del temps també ha passat tant pels personatges com per vosaltres intèrprets, no?, que es
1: Exacte.
0: Veu en el cos, en la veu.
1: Això passa amb el Tomato, no?, que fa 10 anys que el fem, som 10 anys més grans, tenim més experiència vital.
0: Clar.
1: I més experiència emocional, també hem tingut més ruptures i relacions i de més. Clar, això ha fet que ara el Tomato agradi més i sigui més patet, no? A la vegada, clar, i ara amb el Potato, doncs, 3/4 del mateix, som molt més grans, tenim més experiència, i del que parla justament, que és de dos podem dir-ho, perquè no és cap spoiler, són dos ex, perquè s'han separat, que es troben i que, bueno, qüestionen, no?, si l'amor de veritat, no?, dura per sempre o no es mor mai. Realment, encara que no estiguis junts, hi ha una cosa, hi ha un amor allà per aquella persona que tu no pots fer desaparèixer.
0: Ja, d'alguna manera creus que mira enrere per revisar o potser com per intentar fer les paus amb el passat?
1: Amb dues coses.
0: Sí.
1: Clar, tu, quan has estimat molt, molt, molt, molt, i hi ha hagut una ruptura per la que no hi estàs d'acord moltes vegades o que no acabes d'entendre, i aquell amor no s'ha anat o no s'ha trencat, i però et fa mal, necessites com fer una mena de revisió de per què va passar allò, i sobretot, doncs, per adonar-te de que realment, encara que, com et deia abans, no estiguis amb aquella persona, tu l'estimes, saps?
0: Yeah.
1: I que no passa res.
0: Mm.
1: El que passa que has de conviure amb aquest sentiment que al començament fa mal, però després has d'aprendre a que allò et faci bé.
0: Totalment.
1: Saps?
0: Hi ha una cosa que deia el Pau Ballbé en una entrevista que em va agradar bastant, perquè és molt així, que diu que quan trenques, no, amb una parella i ja no esteu junts, aquella persona que havia estat durant tant de temps la número 1 passa a ser molt ràpidament la número 3.000, i no entens per què. Perquè hi ha algo que no t'encaixa, que de sobte aquella persona estigui tan avall, no?, en aquesta mena de rànquing de persones.
1: Sí, però depèn de la ruptura, eh?
0: Clar.
1: Jo crec que hi ha una llista paral·lela.
0: Aviam.
1: És a dir, jo crec que sí, que no passes al lloc 3.000. Hi ha una llista paral·lela en la que la primera persona, quan trenques amb la teva parella, pues, passa a ser-ne una altra.
0: Sí.
1: Però, com et dic, si la ruptura és de persones adultes, intel·ligents, que l'amor continua i perdura, aquella persona segueix estant en el rànquing o en el top 10 d'alguna manera, saps?
0: Mm.
1: No amb la cadira, no ha assegut el tro de l'1, del 2 o del 3, però continua estant allà d'alguna
0: sí.
1: manera. No pots evitar que no estigui allà. No saps ben bé com et deia on col·locar-la, però tu saps que hi és.
0: Tu creus que hi ha un moment on desapareix totalment aquesta persona de la teva vida o sempre hi ha com una reminiscència per allà, per sempre, eh?
1: Depèn de com cuidis aquest amor, depèn de com el cuidis. Clar, com et deia, tot és un procés, no? Sempre dic, no? I diuen que el dol d'una ruptura són 4 anys, realment, no? Fins que no oblides del tot aquella persona.
0: Sí, estic
1: d'acord. 4 anys, i tant.
0: Sí.
1: I si jo és que ho subscric...
0: Ja t'ho dic, ara.
1: Però sí, i tant amb parelles com amb amics, eh?
0: Sí.
1: Són 4 anys de dol,
0: les ruptures d'amistat també...
1: I tant, i fan igual de mal que una parella, i són molt temps que et costa oblidar aquella persona si l'has d'oblidar per sempre, perquè és un dolor que no pots reparar. I en una parella, doncs, exactament igual. I depèn de com tu tinguis aquella ruptura, no? Si de cop i volta tu aquell amor que s'ha trencat però continua, el cuides, el regues i el segueixes mantenint, no tens per què oblidar-la, saps? No. Ara arriba un punt en el que segurament sí. Tu t'idealitzes una relació i l'altra persona et té a tu més oblidat que rei. Per tant, tu ja pots lluitar que l'altra persona, si t'ha oblidat, adiós muy buenas.
0: Clar, clar. I aleshores, estar tranquil amb tu i amb els altres, jo trobo que és una cosa molt difícil.
1: Uf, és molt. Molt difícil,
0: no, en aquest
1: és
0: context,
1: molt complicada. Sí.
0: De relacions.
1: Què m'has de dir? És que, a més a més, jo passar per una època de molt de treball d'aquest tipus, sí. Devia estar tranquil, sí, sí. Més gran et fas, més mal et fa això, a mi, com a mínim, perquè la gent dirà, no, com més gran et fas, mira, més t'ha de relliscar. A mi no. Hi ha una cosa de que jo m'implico al màxim en tot, en les relacions de parella, en les relacions d'amistat, en les relacions laborals, i potser és un defecte. Per mi, ara mateix és una virtut. Jo crec que quan tu comences algo, ho has de començar en totes les de la llei. No pots anar a mitges amb res.
0: Yeah.
1: Soc una persona apassionada, no sé.
0: Llavors... Però dedicar-nos al teatre, no?, també té una mica d'això, jo crec.
1: Sí, però hi ha molta gent que no, eh? Que està aquí i passa, i que, evidentment, pues, és una feina com qualsevol altra. Per
0: sí.
1: Mi també, però hi ha una cosa que quan hi soc fins al final. I no sé si aquesta forma d'implicar-me en les coses fa que, pues, evidentment, quan tens un disgust, una ruptura, qualsevol malentès, per dir-ho així, doncs t'afecti una mica més.
0: També volíem saber per què aquests dos títols. Quin és el motiu?
1: El títol inicial no dic ni quin era, perquè era llarguíssim. Però, clar, com que hi ha un moment que fem un homenatge... O sigui, el Santi i la Rosó es dedicaven a anar pels pobles de Catalunya a les festes majors a fer un número de cançons...
0: musical.
1: Molt lleig, horror.
0: Vale.
1: I llavors anàvem teatres molt cutres on no hi havia ni tècnic, ni camerinos, ni res. Feien un espectacle que es deia La Nostra Cançó, que era un recull de duets romàntics de la història de la música i del cine. Clar, la cançó que sentim al començament de l'entrevista
0: de la Fitzgerald.
1: Sí, i el Louis Armstrong.
0: Sí.
1: Clar, diu això, no? I say potato and you say potato.
0: Exacte.
1: Volguem dir que encara que diguis potato i jo digui potato, en el fons parlem de patates. Per molt que tu diguis d'una manera i jo d'una altra, parlem del mateix. Mm. Però el que passa que no ens entenem. I parlo una miqueta d'això, no? De que tu pots dir-ho en el teu idioma, jo en el meu, però en el fons parlem del mateix. El que passa que estem condemnats a no entendre'ns.
0: I això va venir del Joan Iago, que us ho va proposar...
1: Exacte. Una mica perquè, clar, el Tomato parlava d'això, de que... eren dues formes de veure la vida, no? El Santi i la Rosó eren parella a la vida real i també a dalt de l'escenari. El que passa que el Santi es trobava a la quarantena dient val la pena que anem pels pobles de Catalunya fent un número que no ens agrada cap dels dos i cobrant 4 duros i havent de conduir i acabant tardíssim desmuntar, saps? Quan ens vam conèixer fa més de 10 anys vam tenir un somni que era fer el nostre disc i viure de la música. Passen 10 anys i això no ho hem aconseguit. Què fem? Clar, llavors la Rosó era... Però què passa? Però igualment estem cantant. No fem la música que volíem, però estem cantant pels pobles, fem feliç a la gent, paguem les factures... Clar, i dius... Són dues formes de veure-ho, no?
0: Sí.
1: Cap de les dues és la millor, però les dues són vàlides. I d'això parla una mica, no? De dir... Bueno, val la pena el que estem fent. Mirant la part positiva és que estem fent el que ens agrada, que és música, i estem pagant factures. Tu què volies? Ja, perquè el que vam projectar fa 10 anys, quan ens vam enamorar, era una altra cosa. I vam treballar els dos perquè això passés.
0: Clar, i a part d'aquests punts com més dramàtics, és una comèdia.
1: Sí.
0: Això.
1: Clar.
0: No?
1: És que tal com m'ho explico, no? Que sembla que sigui un drama, perquè és això, no? Una parella que es discuteix, bueno, una ruptura, però és que és una comèdia absoluta. És una comèdia romàntica, però és una comèdia que amb el drama la gent es pixa, però t'ho juro que és que riuen molt, molt, molt. I l'altre dia t'he de dir que amb el passe del potato, perquè ho catalanitzem, diem el tomato i el potato. Llavors amb el potato l'altre dia hi havia una senyora, me'n recordo al final de la funció, que estava rient amb llàgrimes. Estava plorant i estava rient.
0: Clar, és aquella fina línia, no?
1: I això és tan bonic veure-ho des de dalt de l'escenari. O sigui, jo no puc estar més content de fer aquesta feina quan veig això.
0: Per tu què és el més difícil de fer d'aquest gènere de la comèdia, com a actor?
1: Clar, el més difícil, justament, crec que és el que t'acabo de dir. O sigui, emocionar a la gent fent riure. Fer riure, sempre es diu, i és així, és que és molt difícil, molt complicat. Llavors, l'Anna i jo teníem molt clar que volem fer comèdia de veritat. La comèdia, com deia l'Anna Maria Barbany, una de les grans actrius d'aquest país, sí, de casa nostra, la comèdia es fa en sèrio. En sèrio.
0: M'encanta aquesta frase.
1: Clar, i és que és veritat. I llavors, nosaltres ho fem, doncs, de veritat, en sèrio, i el que ens passa és superimportant per nosaltres. Per tant, això genera en el públic una rialla, en riu. Llavors, quan entra el drama, clar, el públic diu, hòstia, si estàvem rient, ara es gira, però inclús durant el drama, el Iago té l'habilitat de fer que la gent rigui. Ha col·locat uns gags dintre del drama que la gent no para de riure fins al final.
0: És que és bo, és bo,
1: és boníssim, el Iago, de veritat, boníssim. I això és el més difícil, com et deia, fer emocionar a la gent mentre no para de riure.
0: I per què és tan difícil fer riure?
1: Bé, doncs perquè està molt, molt, molt menys tinguda i infravalorada, la comèdia, en aquest país. No sé si... No sabria dir-te ben bé el per què, però justament per molta gent, inclús per la professió, o sigui, fer comèdia és com un gènere menor. Jo vull pensar, com que sóc optimista i positiu, que cada vegada això està canviant. Realment, he vist comèdies amb grans actors que dius, ole, i ara hora que grans actors es posin a fer comèdia. I que
0: a grans
1: parin,
0: sales, també.
1: I grans sales, i que parin ja de plorar i de fer-nos els intensos, no? Que val la pena, clar, que estiguem... No, perquè sembla que un actor és més bo quan plora i és més intens, no? I per mi, més al contrari. O sigui, tu fes riure... I perquè molta gent es pensa que quan un actor és molt, molt bo, perquè ho fa molt, molt bé, el drama després la comèdia la farà molt bé. I no és veritat, no és veritat, no? Llavors, hi ha molt poca gent també, crec, que sàpiga fer comèdia, que sàpiga dirigir comèdia, i quan això s'aconsegueix, realment, doncs és un èxit, no?
0: I com és treballar amb l'Anna Moliner?
1: Puh, és que és casa.
0: Sí.
1: L'Anna Moliner és casa. És que som, o sigui, molt, molt amics, som íntims. Llavors, fa molts anys que ens coneixem, llavors ho hem viscut tot junts. És que és confiança absoluta, és tan generosa dalt de l'escenari que, com sempre, diem no. I, a més, som molt rigorosos, deia jo, a l'hora de fer la funció. Vull dir, podem estar mitja hora abans fent l'imbècil al camerino, el tondo, però quan comença la funció ens posem serios i disciplinats, no? Inclús a dia d'avui encara ens sorprenem quan fem alguna funció del tomato de la reacció de la gent i de lo bé que ens hem sentit fent-la. És que ens sorprenem de com l'altre ens dona la rèplica i del que passa moltes vegades, que encara neixen ara coses...
0: Noves.
1: Que no havien... Sí.
0: Sí, és molt important.
1: Molt fort, molt important.
0: No?
1: Per això et dic jo, i l'Anna, diem que voldríem fer el tomato i el potato tota la vida. Perquè, clar, tu fas moltes funcions que diem, no?, per menjar, per pagar les factures, a vegades que no t'agraden tant o que no són tan satisfactòries, però és que el tomato i el potato ens donen moltíssimes satisfaccions i és tan, tan bonic que ens agradaria fer-la tota la vida.
0: Doncs avui l'Anna no ens pot acompanyar a l'estudi, però em sembla que ens ha pogut comentar alguna cosa.
1: Que bé.
2: L'Aissa i Potato és un projecte molt, molt, molt especial perquè, primer, evidentment és una obra totalment nova, però pel Joan i per mi és la continuació d'uns personatges que vam crear fa més de 10 anys amb la primera part, amb el Yusei Tomato. Aleshores, doncs, és una cosa per mi única, no?, inaudita, crec que pel Joan també. Mai tens l'oportunitat, primer, de fer una obra tant de temps. El Tomato portem 10 anys fent-la, llavors els personatges han anat creixent amb nosaltres. I ara, amb la segona part, doncs, clar, els hi dones com un... És un pas més, no?, de maduresa i de profunditat. Aleshores, és molt, molt bonic el vincle que hi hem creat amb el Joan, que això tampoc passa normalment amb qualsevol obra, no? Imagina't, has de fer de parella d'algú i ho has de fer amb un mes d'assajos. No, és que el Joan i jo hem creat una parella que ja porta, com et deia, més de 10 anys fent carretera, mai més ben dit. Aleshores, això crec que és molt bonic veure-ho a l'escenari. El repte sempre és sostenir aquesta atenció del públic només els dos sols durant una hora i quart o una hora i vint d'espectacle. Per això estem a les mans del Joan Maria Segura, nostre director, que sempre fa que passin coses i sorpreses constantment durant la funció. I el que és molt bonic de l'obra i que crec que és molt interessant, i el repte també, és una obra que parla del retrobament d'aquesta parella que ara ja és exparella. Aleshores, és un moment difícil, delicat, cadascú està en un moment diferent, parla del pas del temps i d'aquest amor que es tenen aquestes dues persones, no?, que s'estimen moltíssim però que d'alguna manera no són capaces d'entendre's. És una experiència, crec, teatral molt bonica, sobretot això, veient el recorregut que hem fet, poder-ho celebrar d'aquesta manera.

0: tan dolça sempre, no, l'Anna? Té aquesta, aquest timbre superagradable.
1: Sí, sí, meravellosa.
0: I quina diries que és la clau per mantenir i sostenir això que deia l'Anna, d'aquesta atenció amb el públic? És una cosa de presència o...?
1: Suposo que és aquesta rigorositat i disciplina que tenim, de fer cada dia com si fos la primera i l'última, i encara que portem més de 250 funcions d'això, i que el vestuari encara ens aguanta. Sí, perquè l'ha fet l'Albert Pasqual i és una meravella, però encara em sorprèn que aguanti aquest vestuari fet a vida.
0: L'Albert, que també ha treballat amb la Calòrica, vull dir que tenim aquí...
1: Correcte, clar, clar.
0: Segell.
1: Sí, sí, bueno, els millors.
0: Sí, bàsicament.
1: I suposo que és això, ja et dic, perquè... Com et dic, no deixava de sorprendre. Ens anem a fer bolos per Espanya. L'altre dia érem a un poble de Saragossa, a Utebo. Que dius, però Utebo, l'Anna Moliner, Joan Negrier, Joan Iago, Josep Tomato...
0: Yeah.
1: I la gent estava al cabàs a esperar molta gent, la gent dreta, el teatre ple, dient-nos que no havíem vist en un conteatre cine ese pueblo.
2: De cop i volta,
1: t'ho juro. Sí, sí, és increïble. Hem fet bolos per pobles de l'Espanya més profunda, Torralba de Calatrava, wow. Manzanares... I t'ho juro que la gent, un dia me'n recordo, no sé, era a la Roda, Castilla-La Mancha,
0: sí,
1: que el tècnic es va quedar... Jo veia durant la funció que hi havia un senyor al costat que no es movia de regidoria mirant-nos, i deia, però aquest senyor, per favor, que se'n vagi. I a l'acabar diu, chicos, diu, es que no he podido dejar de miraros,
0: wow,
1: porque pensava que no estabais actuando.
0: Clar.
1: Plana, jo vaig imaginar-te com a aquella nit, no?
0: Vull dir, et diuen això.
1: Han pasado por aquí montones de compañías, diu, pero como a vosotros nadie, diu, es que no parava, digo, ¿están actuando o no?
0: I era el regidor,
1: Sí, sí, del teatre.
0: Que veu molta gent, clar.
1: Que veu moltes companyies.
0: És meravellós, això.
1: Meravellós. Que et diguin això, és que és el millor que et poden dir.
0: Sí.
1: Sí, com a actor.
0: I segell de qualitat.
1: Que sembla
0: altíssima.
1: Que no actuïs, sí.
0: Total.
1: De fet, hi ha una altra anècdota, que a Madrid, la primera vegada que vam anar a Madrid, quan vam fer el passe de gràfics per la premsa, al començament de la funció, tenim una discussió amb el tècnic del teatre i van dir... Vam fer aquella escena per la premsa i al acabar l'escena la premsa ens va dir... Ah, vale, ¿y cuándo hacemos el pase de gráficos? Y
0: digo, Dios, ¿en serio?
1: Digo, toda la prensa, digo, perdón, yo no estabais grabando. Digo, no, estabais discutiendo entre vosotros. Digo,
0: wow,
1: te juro.
0: Wow.
1: Digo, no, es que esto es la primera escena de la función. Y de, no, de verdad, no me lo puedo creer. Perdón, ¿podéis repetirlo?
0: Em
1: sí,
0: sembla
1: sí.
0: Molt
1: van,
0: fort.
1: Van apagar les càmeres perquè es pensaven que estaven discutint de veritat. Amb el tècnic.
0: Això és que sou boníssims.
1: Per això et dic, bueno, no sé, gràcies, no sé si és això o què, però sí, és el que deia,
0: bueno,
1: de que
0: tot en conjunció,
1: no volem que això es mori mai i que això, com et dic, que passi sempre, cada dia, és meravellós.
0: Clar,
1: no?
0: I això que comentàvem també, que ja fa 10 anys, no?, d'aquesta primera part, que l'heu seguit girant tot aquest temps, com m'explicaves ara, és complicat allargar-li tant la vida a un espectacle?
1: No, al contrari, mira, hi ha una cosa que jo estic ja fins als mismíssimos, de que aquí el teatre es faci per 4 dies i prou, és a dir, una producció teatral, ara que sóc productor, no pot durar 3 setmanes només en un teatre i fer un bolo o cap, és que no pot ser, és a dir, arribarem a un punt de que això... és que acabes perdent la il·lusió i és
0: sí,
1: l'únic que tenim els actors, no? I en aquest cas, actor-productor, jo necessito que les produccions que fem, les de la Sala Trono, tinguin llarga vida.
0: Sí.
1: Tinguin la vida que l'espectador vulgui, Sempre dic, mentre hi hagi públic per veure la funció, s'ha de fer,
0: sí,
1: no?
0: Això és així.
1: És que és així. Tu no pots tallar una funció, baixar el taló si tens la platea plena i gent fent cua a la taquilla, no? Llavors, jo crec que donar-li llarga vida a una funció que funciona és el millor. Perquè mira els argentins quants anys porten fent teatre i sempre diuen, són tan bons... Clar que són bons, perquè porten molts anys fent i arriba un punt que ja el personatge és que és teu. Ja és com fer-ho com estar a casa teva dalt d'un escenari fent aquella funció. Llavors és aquí on surt la veritat absoluta, el no pensar què estàs fent. I llavors, clar, per això et dic, jo vull fer-ho sempre, perquè és l'única manera de que una funció, doncs, arribi al públic d'una forma, com et deia abans, no?, que sembli que no estigui passant res o que no estiguem actuant. Per tant, llarga vida les funcions que funcionen.
0: Si us plau.
1: Per favor, si us plau.
0: La setmana passada parlàvem, fèiem una taula rodona en motiu del Dia Mundial de la Dansa. Imagina't, la gent de la dansa.
1: Imagina't.
0: Que no estan ni 4 dies, molt sovint. Perquè tu, Joan, també estàs a la direcció, no?, de la Sala Trono i responsable del Festival FIT.
1: Sí.
0: Quins són, a banda d'això que m'explicaves ara, els reptes que té disposada d'una sala pròpia, com la Trono?
1: Mira, doncs, els reptes són, doncs, aconseguir que una ciutat com era Tarragona fa 15 o 20 anys que no tenia cap tipus de programació d'aquest tipus, acabi doncs tenint una sala que proposa companyies que si no no arribarien a Tarragona i una programació estable omplint la sala gairebé cada cap de setmana. Això és el repte màxim que tenim. I amb el festival, doncs, imagina't, el mateix, però a nivell internacional i en tota la ciutat. A la vegada, l'avantatge que té és que pots fer allò que et doni la gana. És que això és una meravella.
0: Clar.
1: Poder fer Yo Soy Tomato i I Soy Potato perquè em dona la realíssima gana.
0: Clar.
1: Amb la gent que jo vull perquè em dona la realíssima gana.
0: Clar.
1: Això no té preu.
0: Poder triar, no?
1: Sí. Tots els projectes que hem fet amb la Sala Trono han sigut perquè l'equip de la Sala Trono hem volgut fer-los. I per tant, això... O sigui, en aquest cas, ara sóc jo, no?, el que els diu als actors, vols fer aquesta producció, no? Com et deia abans, hi ha funcions que fem perquè ens donen de menjar i ens fan pagar les factures, i no pots dir que no. Ara, en aquest cas, sóc jo que dic que els actors vols fer aquesta producció. Evidentment, que l'actor decideixi per què no. Però sempre, normalment, el 99% de les produccions que he fet són amb amics i amigues de la professió que tothom m'ha dit que sí amb els ulls tancats a les propostes que els he fet.
0: Sí.
1: Sí.
0: I hi ha previsió de gira amb Maise i Potato?
1: Sí, sí, sí. Mira, quan acabem de la Sala de Trono ja podem dir que anem a Salt, a Balaguer, tenim bolos a l'estiu, també places a la tardor, i l'any que ve, la temporada que ve, vull dir, ho veureu aquí a Barcelona.
0: Perfecte.
1: Un teatre molt xulo. Sí.
0: Que bé.

0: Doncs això que escoltàvem al principi era el Somiatruites de l'Albert Pla, després la millor flor del balcó de la iaia, i ara això últim és del Boye, que és una cançó que es diu Beni Bidi Bici. Què et sembla això? Hi ha alguna cosa que sigui del teu estil?
1: Meravellosa, sí, sí, sí. La primera i l'última són molt, molt, molt meu estil.
0: Sí?
1: Ara Pla m'encanta, sí, sí. I l'última també és molt guai, m'agraden molt les tres. Sí, sí.
0: Molt bé, què recomanes tu? Què escoltes últimament?
1: Què escolto últimament?
0: Sí.
1: No sé què dir-te a mi últimament, m'he enganxat a Bad Bunny, ho he de dir.
0: Ostres,
1: sí, sí.
0: No m'ho esperava això.
1: T'ho juro.
0: Bueno.
1: Sí, sí, és algo que tampoc m'esperava jo, però de cap i volta m'he enganxat i m'hagués encantat el concert d'aquí a Barcelona, però estem fent funció. Llavors, a Tarragona, sí. Una cabina, no arribo. Si estigués aquí encara hi podria arribar,
0: no,
1: però
0: clar.
1: Aquí no.
0: Clar,
1: no
0: clar,
1: arribo.
0: Clar. Molt bé, Bad Bunny. No,
1: sí, sí, Bad Bunny, sí, sí, això, escolto molt també Lady Gaga i Bruno Mars, m'agraden moltíssim.
0: Vale.
1: També, doncs no sé, diria, mira, et diria Aquelles Pequeñas Cosas del Serrat, és una cançó que és com un clàssic, però sempre és com un referent que tinc allà, perquè l'escolto i no sé per què... Sempre pensem que parlen de totes les cançons, però aquesta, més que mai, et diria, per exemple, Die With A Smile, del Bruno Mars i la Lady Gaga, també. Hi ha una cosa que dius, encara que passi el que passi, estaré al teu costat, i això em sembla brutal, una declaració d'amor tremenda. I no sé.
0: Molt bé, ja va bé.
1: No?
0: Perfecte. Doncs Joan, moltíssimes gràcies per aquesta estona.
1: A vosaltres.
0: I a vosaltres, oients, ja sabeu, us toca anar cap a Tarragona perquè a la Sala Trono podeu veure Ice y Potato del 15 al 24 de maig i pareu atenció a les properes dates. Llarga vida a les produccions teatrals.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Rèplica. Cada dilluns a les 10 del vespre a ICAT.
3: I ara comencem la primera secció de rèplica, com sempre, per l'inici de tot. Així que és moment de viatjar al passat de la història.
0: Concretament, 113 anys enrere, al maig del París de 1913, és a dir, moment d'expansió de transport públic, molta més gent que venia a viure a la ciutat, moviments artístics com el cubisme que començaven a guanyar molta importància, no?, per exemple.
3: Exacte, i de fet, entre el públic parisenc, que ja estava acostumat a l'espectacle i estrenes constants d'obres innovadores, va arribar una estrena que marcaria un abans i un després en la relació de la música amb la dansa.
0: Clar, perquè un mes de maig com aquest... en el fantàstic teatre dels Champs-Élysées, tenia lloc l'estrena d'un espectacle titulat La consagració de la primavera, que potser us sona. Música composada per Igor Stravinsky i coreografia de Václav Nijinsky.
3: Doncs l'objectiu del compositor de la peça era representar el ritual pagà del sacrifici per celebrar el renaixement de la primavera. Avui dia estem acostumats a veure realment de tot, però en aquell moment aquesta proposta trencava amb les convencions tonals i rítmiques de música clàssica, a part que la dansa era abrupta, primitiva i no idealitzava gens ni mica el cos físic.
0: Així que des que va ressonar el primer compàs entre les parets d'aquest teatre als Camps Elisis, el públic es va dividir perquè hi havia els que reconeixien i admiraven, doncs, aquesta innovació i els qui van començar a cridar, a xiular, o sigui, fins i tot van abandonar el teatre davant d'aquesta manca d'harmonia, no?, tradicional de la que estaven acostumats fins llavors.
3: Déu-n'hi-do, eh? Jo crec que mai he sentit a ningú xiular despectivament en un teatre.
0: Jo tampoc, o sigui, jo sé que al Liceu ha passat.
3: Sí, eh?
0: Més d'un cop.
3: És aquest públic clàssic, eh?, el que es deu enfadar més,
0: sí,
3: potser.
0: Sí, la gent conservadora.
3: Sí, tot i que jo crec que potser va passant de moda, perquè el no sentir-ho tant, però en fi, en tot cas, es veu que aquesta estrena a París es considera un dels escàndols

0: dels artístics més famosos del segle XX i un símbol, per tant, claríssim de ruptura amb el romanticisme.
1: I és que van ser tals crits, no?, els de la penya que hi havia allà al teatre, que es va haver d'interrompre la representació, imagineu-vos-ho. Anys més tard, però, la consagració de la primavera ha passat a ser bàsicament un pilar de la música moderna i ha servit de referència a moltíssimes artistes, compositores i coreògrafes.

0: De fet, Pina Baus va crear una de les reinterpretacions més importants d'aquesta peça. Ella va anar molt més enllà del ballet original. Els ballarins aquí actuaven sobre un escenari cobert de terra i es mantenia aquesta idea d'un ritual on el sacrifici era el cos, partint també d'aquests moviments més accelerats, tensos i fins i tot un punt violents.
1: I això es va estrenar el 1975 al Teatre Wuppertal d'Alemanya amb la companyia de la pròpia Pina Baus, en un context molt més contemporani i experimental, propi del teatre de dansa alemany que es despertava en aquells anys 70.
0: I sembla que el públic alemany aquesta vegada no es va escandalitzar davant d'aquesta obra mestra del segle XX, que per sort ja podia ser encara més alliberada i trencadora que la d'Stravinsky.
1: Així doncs, confirmem un cop més, no?, que l'art, en aquest cas el de la dansa, passa per emmirallar-se, reformular idees i sobretot innovar-les.
0: I a casa nostra, de fet, tenim una pila d'artistes i companyies com la Veronal, Malpelo, Àngels Margarit, Cesc Gelabert, que podríem dir que beuen d'aquest estil que un dia va fer enfadar a tants i tants parisencs.
2: Rèplica. Les arts escèniques a ICAT.
1: La setmana passada ja us vam avisar que la temporada de festivals estava més que inaugurada i no podeu badar amb aquests esdeveniments d'arts escèniques de referència que tenim al nostre territori. Ara és el torn del festival Trapezi a la ciutat de Reus, a Tarragona.
0: I per les que no ho soni gaire, el seu nom ja ho indica molt bé. És la principal fira del circ de l'Estat que va del 13 al 17 de maig. I aquest any, a més, és un any important perquè és el 30è aniversari d'aquest festival, per tant, toca fer una mica de festa grossa i una gran celebració. És a dir, una celebració de 3 dècades. Encara ens queda una mica a tu i a mi per viure les
1: estades. Que bé, no? Que ens quedi, que ens quedi.
0: Total. Amb més de 82 funcions, aquesta edició, el Trapezi, 10 showcases i 60 companyies que passaran pels carrers, places i teatres de Reus.
1: Propostes de moltíssimes disciplines diferents, com les que ens presenten algunes de les creadores, perquè us en feu així una mica una idea del festival i tingueu títols en ment per veure.
3: Jo sóc la Júlia, de la companyia La Campistany, i enguany a la Fira del Trapezi de Reus venim a presentar Circmetrage, l'última peça de la companyia, que s'inspira en el format del curtmetratge i transcorre en una oficina amb una estètica que recorda molt a la dels anys 80. Al llarg de la peça seguim en aquesta protagonista que està atrapada a la monotonia i a la rutina de la vida d'oficina. És una peça molt cinematogràfica, amb circ i amb un espai que no atura de transformar-se. Estarem actuant el 16 de maig a 12:15 i a 9:15 a la Sala Polivalent de la Palma, així que esperem veure'ns allà.
4: Me llamo Lota, soy parte de la compañía Lota Estina, donde estamos yo, Lota y mi compañera Estina. Y llevamos trabajando más de 25 años juntas haciendo acrobacias sobre rolabola. Rolabola es un tubo con una plancha encima y haces equilibrio. Estina está encima del rolabola y yo estoy encima de Estina. En Trapezi este año vamos a presentar un espectáculo que se llama 20 Years Later Still Here. Es un espectáculo autoficcional de los últimos 20 años, lo que hemos encontrado trabajando juntas. Compartimos un poco los momentos de éxito, pero también las partes más invisibles. El espectáculo habla sobre todo de la experiencia de las mujeres en la industria del entretenimiento, en el circo, pero también yo creo que conecta con cualquier persona que haya perseguido un sueño y se haya enfrentado a obstáculos o que se haya sentido que debía que demostrar constantemente su valor.
5: Som la companyia Intuit, dirigida per l'Alberto Feliciate i la Mireia Pinyol. Estarem a Trapezi amb l'estrena del nostre espectacle Ustopia. Actualment som residents a Suècia i estem molt emocionats de tornar a casa. Ustopia és un espectacle per a tots els públics on es parla de la vida i l'amor d'una manera natural i poètica. És una proposta dinàmica i visual, amb una barreja de dansa, efectes especials, música, circ i un rigging amb una escenografia que cobra vida al voltant de les artistes. Un homenatge a totes aquelles persones que ja no ens acompanyen físicament, però que continuen habitant a nosaltres. Us esperem a tots per continuar entenent la vida i celebrar els petits regals que ens proporciona. Ens veiem dijous al Teatre Fortuny de Reus.
6: Més la distància, més no deixar que
0: clar, a banda de tenir mostres i espectacles per les espectadores, també és un lloc de punt de trobada de tota la gent que forma part del sector per establir vincles, aliances, fer contactes, bàsicament, que això
1: sí,
0: es fa molt, eh?
1: Ja van molt bé per això. Sí. A més, enguany al cartell hi ha grans companyies internacionals com Collectif Malonès de Bèlgica, Jessica Arpin de Suïssa, Companyie Gaillou de França, i després de denominació d'origen, que diguéssim, trobem EIA, Circ, Tot i Turonell, molta gent que pot treure molt profit d'aquest intercanvi entre cultures i països, jo crec.
0: Totalment. I potser us pregunteu qui hi ha darrere de tot això. Doncs ja fa 4 anys que l'Alba Sarraute i la Cristina Cazorla tiren endavant amb compromís i amor aquesta disciplina.
6: El que motiva aquest projecte més a mi per continuar és sentir que fas algú per del que et va enamorar un dia, no? De tenir 19 anys, anar al Festival de Trapeci i veure tot allò que et va regalar aquest festival, o almenys a mi em va regalar aquests prismes de mirades, aquest espai on el circ és tan híbrid que creua totes les fronteres i va cap al risc d'altres formes, no? I que expandeix les seves fronteres.
7: Aquest any rodonet, no? Aquest trentè et fa mirar enrere i sobretot penso que el que més motiva és el futur. És el futur, tenint en compte aquest passat, aquest llegat, per mirar un futur doncs, esperançador i sobretot també reivindicatiu i de defensa de, com dèiem, que si el trapeci ha estat capaç de guarir, no, necessitats que han anat sorgint dintre el món del circ, doncs encara no estan totes cobertes perquè en surten de noves i perquè hi ha algunes que són històriques. Per tant, tenim també la motivació, però sobretot també la responsabilitat d'escoltar molt el sector i d'intentar posar-hi solució o posar a la palestra aquestes necessitats, intentar des del trapeci també ajudar a que tot millori, a millorar i dignificar encara més i donar molta més visibilitat al sector del circ.
1: Un festival que és un dels més top aquí també a la resta d'Europa per motius com aquests.
7: Ha sigut capaç al llarg d'aquests 30 anys convertir-se en l'abanderat, en la punta de la fletxa del sector del circ, i de fet no només pel circ, o sigui, el que passa a Reus durant els dies de trapeci i al llarg de l'any que es prepara és aquesta caldo de cultiu de poder potenciar i adaptar tota una ciutat a l'exhibició dels espectacles que estan o que semblen referents en aquell moment, des que va començar sent un festival també icònic i referent per tots els estudiants i per tots els artistes, va aconseguir sorprendre una ciutat, a una ciutadania que de seguida ho va fer seu.
6: Un circ per tothom, d'un circ pròxim, proper, i sobretot un circ que vol ser actual, que vol parlar de les coses que ens passen avui, dels problemes i de les reflexions, dels pensaments, de les motivacions, de la manera d'estimar, de les maneres de preocupar-nos i també de fer-lo de totes les formes possibles.
0: I doncs no hi ha millor pla de primavera que anar al trapezi. Així que feu un cop d'ull a la programació, que està pensada per petits, joves i adults, per tant no hi ha cap excusa.
1: No.
0: I a més, la majoria d'espectacles són gratuïts. Els de pagament són de 3, 4 o 8 euros com a molt, per tant...
1: Està molt bé.
0: Sí, sí, sí. Més que assequible.
1: Festival Trapezi, important, eh? Que alguna cosa que us cridi l'atenció segur que hi trobareu.
2: Estàs escoltant Rèplica. Tota l'actualitat de les arts escèniques amb Ben Molina i Sara Vinyals.

0: I és això que hem dit al principi, cap al maig cada dia un raig, però concretament si anem cap al final d'aquest mes, el 21, 22 i 23 de maig, podríem dir que cada dia tenim una proposta escènica contemporània diferent. I això no només passa al maig, sinó que passa dins del festival titulat Això al poble no li agradarà.
1: Bon títol, eh? M'agrada aquest naming.
0: Sí.
1: 10 propostes que trobarem aquí d'arts escèniques contemporànies que s'escampen per 6 municipis gironins, és a dir, Olot, Mieres, Porqueres, Banyoles, Figueres i Pontós, al llarg de 3 dies de finals de mes. I gairebé tota la programació és gratuïta aquí també.
0: I és que també es diu que maig arribat, hivern acabat avui. Estem de cites.
1: M'agrada, m'agrada.
0: Sí, i quina millor manera de celebrar que arriba el bon temps que gaudint de propostes a l'aire lliure. I pels que sou més tradicionals, també el Teatre d'Olot obrirà les seves portes durant aquest festival.
1: I aquí trobareu un bon reguitzell de propostes que van des de les arts performatives a la dansa, fins i tot al teatre visual i a la música en directe, també. Us estem solucionant el cap de setmana, des de rèplica?
0: Sí, sí, de res. Però, a veure un moment, no us crida l'atenció aquest títol de festival? Això al poble no li agradarà.
1: Per això a mi em fascina.
0: És fort, sí, sí, i és així com molt llarg. Ah, perquè és força llarg, d'on creieu que podria venir? Doncs de seguida ho sabrem, perquè l'Ariadna Rodríguez, dinamitzadora del festival, ens posa una mica en context. Escolteu-la.
2: Això al poble no li agradarà desemboca en un festival després de recórrer diverses poblacions de la província de Girona des del mes de febrer. Perquè segurament us preguntareu pel títol Això al poble no li agradarà. I el que ens sembla important, que a vegades aquesta frase es diu sense tenir en compte de que el que hauria de passar és que puguin gaudir d'aquestes propostes i llavors decidir si ens agraden o no, però crear l'espai perquè puguin succeir. Per tant, el festival, a part d'una sèrie de propostes que també us comenten els artistes, té un munt d'espais de trobada per a seguir conversant i gaudint plegades.

0: Això que es diu molt sovint d'aquest tipus de disciplina, potser a la gent ja no li agradarà, i aquest autofiltre que ja et poses com a artista i, per tant, cribes una mica la teva creació. Mm-hmm. Però sí, en aquest festival tot és benvingut.
1: I una de les propostes que podeu veure, especialment si aneu justos a temps, perquè només dura 15 minuts, és la del col·lectiu Casa Teatro, que aquest any és companyia resident a Això al Poble no li agradarà, i aquesta petita història comença com moltes altres històries quotidianes al voltant d'una taula, però no dic més perquè l'Andrea Díaz és una de les artistes integrants d'aquesta companyia que ens explica en què consisteix aquesta peça.
2: És un somni teatral que consisteix a construir un vagó mòbil, un teatre sobre rodes, amb el qual poder arribar a les vostres places i convidar-vos a entrar dins i a sentir-vos com a casa, per des d'aquesta intimitat i proximitat compartir-vos les nostres històries. Seran històries esperançadores, testimonis que donin llum, exemples del que som capaços quan ens unim o quan somiem fer-ne un altre món possible. Per això, aquest vagó, a més de ser una casa i un teatre, també serà un arxiu, i a aquest arxiu l'hem anomenat Arxiu del Possible. Ens veiem

0: propostes que donin llum, històries esperançadores, jo crec que és el que necessitem, eh?
1: Totalment, com aquesta cançó que és un hit de Madness.
0: Total.
1: I és interessant pensar també amb el teatre com a arxiu. És a dir, tot allò que queda a la història gràcies al teatre i al que representem sobre l'escenari. I ara, l'Òscar Bueno és un dels altres residents del festival i la seva proposta està formada per tres peces que passaran en diferents moments del dia. Una al matí, una a la tarda i una altra a la nit. La seva obra porta per títol L'excitació del paisatge i cada una de les peces que la conformen aborda una qüestió del paisatge des de diferents perspectives. Una de més sonora, una altra més performativa i una última més visual. Ell mateix ens ho ha explicat així, escolteu.
2: La excitación del paisaje de río forma parte de un marco de investigación que he llamado la excitación del paisaje y en este marco planteo cuestiones sobre nuestro entorno, sobre la naturaleza, sobre qué es esto del paisaje, sobre cómo se conforma y cómo podemos hacerlo vibrar para producir nuevas formas de relación con la naturaleza. En este caso, la excitación ocurre en los paisajes que conforman los ríos o las aguas calmas o los lagos y los estanques y todo ello desde un lugar performativo y muy musical y sonoro.

0: per acabar, la tercera artista resident d'Això al Poble no li agradarà és la Maria Garcia, que arriba amb un assaig obert titulat Via Làctia, i es tracta d'una conferència performativa que gira entorn al concepte d'inici, i així ens ho ha confirmat ella mateixa.
1: Presentaré la Via Làctia, que és una conferència performativa, parla sobre una mica la Via Làctia i la qüestió del camí, no? de seguir, de fer un camí, d'iniciar un camí, de quina manera en aquest moment on sembla que no hi ha alternativa a les nostres formes de vida o de producció, doncs com generar un nou camí que mogui alguna cosa o que obri alguna porta de manera individual, però també preguntant-se pel col·lectiu, i també el problema de com generar això i romandre una mica en l'inici quan tot va tan accelerat que és molt difícil romandre en qualsevol lloc.
2: I ara és un moment important del programa, perquè en cas que decidiu fer parada al Festival Trapezi o a l'Això al Poble no li agradarà, estarà molt bé i segur que ho gaudiu molt. Però i el menjar què? Doncs per això avui us portem dues recomanacions de llocs on anar a picar alguna cosa, tant si aneu a Reus com a Girona. Que un espectacle amb la panxa contenta passa molt millor, no ens enganyarem, no?
0: Totalment d'acord. La primera proposta està situada ben al cor de Reus i és el bar L'Amagatall, al carrer del Fossat Vell, que és un lloc molt acollidor, amb una extensíssima carta de vins, que és el que destacaríem d'aquest lloc, on després podem trobar platets per picar com doncs, la brandada de bacallà, l'humus, les anxoves, les seves taules de formatges o embotits per maridar aquests vins, i després doncs, sempre tenim les braves, les olives, les conserves, per quan anem així més per feina. És un local amb les taules altes, tamborets, no? Com bastant casual, però no és pas un lloc com per entaular-se ni anar allò amb un plan sofisticat, i el més important d'aquí és que tot està a molt bon preu, importantíssim. L'Amagatall, recordeu, que ja teniu on fer parada abans o després de veure alguna cosa al trapezi.

0: la segona proposta, ens hem d'anar més cap a la comarca de Girona, i és Tofu Girona, que consisteix en un restaurant de fusió asiàtica i mediterrània, que trobo que és una molt bona combinació. Està situat a l'avinguda de Ramon Folc, molt a prop del centre històric de Girona mateix, i per tant hi podeu anar després o abans de fer parada. Això al poble no li agradarà. Tofu Girona, com el seu nom fa intuir, té moltes opcions vegetarianes i també veganes. Doncs si voleu saber què és el que li agrada al poble, heu de saber que el menú d'aquí és molt variat. Hi ha poke bowls, bao, ramen, woks, makis i dim sum. Uf, m'està entrant una gana, realment. Funciona molt bé anar amb amics o família. Aquí sí, aprofitar per fer un bon àpat. Pel que fa al local, una decoració moderna i minimalista, ambient tranquil, finestrals grans, una estètica que podríem definir fins i tot com a urban chic. I les taules força pensades per compartir platets, també. I val a dir que els platets de vegades surten cars, però aquí hi ha una bastant bona relació qualitat-preu, que en el món de la cultura això, malauradament, ens ho hem de mirar.
1: Rèplica. Cada dilluns a les 10 del vespre a ICAT.

és moment de treure agendes i saber algunes de les propostes que podeu anar a veure aquesta setmana. Comencem amb Abraça'm fins que m'adormi, un text de Cesc Colomina que protagonitza Roc Bernadí, que és el Marcel, un noi jove que viu una trobada intensa i repentina amb en Teo, que el farà mirar endins de les seves pors, inseguretats, vivències d'infantesa, tot allò que no diu. La direcció és a càrrec de Guillem Sánchez i són a la Sala Beckett fins al 24 de maig.

0: I ara una proposta més de circ, que és la que tenim al Mercat de les Flors els dies 15, 16 i 17 de maig amb el títol del Queer i que ens presenta un duet de dos homes plens d'arnesos posats a sobre seu, que d'aquí suposo el nom de Queer, aquest material que composa els arnesos, i són ells Arno Ferrera i Gilles Paulet per parlar de l'atracció i l'atracció. Veurem una mena de lluita consentida que els farà estar en constant transformació, però no per buscar el poder sobre l'altre, sinó per jugar a una mena de manipulació dels cossos. Podem anar a descobrir-ne més sobre Queer aquest cap de setmana al Mercat de les Flors.
1: I ara som aquí, de camí cap a no sabem què. Els quatre intermitents encesos condueixo com un boig, els pneumàtics derrapen quan passem el semàfor en vermell al final del carrer. Una furgoneta surt per la dreta.
2: I fora de Barcelona, concretament a Reus i també a Vic, tenim una peça que es va estrenar la temporada passada al Lliure amb text i direcció de Tiago Rodríguez, que és l'actual director del Festival d'Avinyó, festival importantíssim, les escèniques, i això és El cor dels amants, que la protagonitzen en aquest cas Marta Marco i Ernest Villegas. Quan es va estrenar era Joan Carreras qui ho feia, però ara hi ha l'Ernest, que també ho farà fantàsticament bé, i a l'escenari es posen a la pell d'una parella que parlen entre ells i sobre ells mateixos, del que han viscut, de com són ara, sobre aquest pas del temps i com els afecta. Tot això amb el text tractat de manera que escoltem una mena de polifonia perfecta quan es parlen entre ells i cap a les espectadores, tal com escoltàvem ara. I teniu l'oportunitat de veure-ho el dimarts 12 al Teatre Fortuny de Reus o, si no, dijous 14 a l'Atlàntida de Vic.
3: Yo a los casi 60...
4: Jubilación, sí, lo digo ya.
0: I ara anem cap a Granollers, al Teatre Auditori, on fa parada una peça que la Sara i jo vam veure a l'estrena oficial al FIT, de fet, del Festival de Tarragona, i us podem garantir que val molt la pena. El títol és Jovent, i és una peça de teatre documental i immersiu, perquè per una banda el text s'ha construït a partir d'escrits i relats d'experiències reals d'un grup d'adolescents amb qui la companyia Mambo Project va estar treballant. I d'altra banda, nosaltres, com a espectadores, també formem part del que les tres intèrprets que hi ha escena i que són de tercera edat ens expliquen. I el més curiós és que ells porten un auricular on senten les veus de cada adolescent i van repetint alhora tot el que senten en les seves orelles. I és clarament una contraposició de generacions fent una oda al pas del temps. Això ho teniu al Teatre Auditori de Granollers el 15 de maig a les 6 i a les 8 del vespre. No ho deixeu passar.

0: al Teatre de Salt tenim el que la companyia Marc Gómez descriu com a al·legoria a les contradiccions humanes. Per tant, veurem coexistir humor i drama en aquesta peça amb el títol de Màrtirs, que el nom també ens indica que a escena veurem un grup de màrtirs grotescs, i també a Marilyn Monroe en la seva mítica escena del vent i el vestit, que ens faran evidents contradiccions que omplen el nostre món contemporani i el dramatisme que li afegim a tot plegat. Màrtirs és una peça de dansa-teatre coreografiada pels quatre intèrprets Marc Gómez, Xavier Martínez, Sílvia Capell i Mai Matsuki, amb la codirecció de Magda Puyo, juntament amb la Marc Gómez, que tindrem divendres 15 de maig a les 8 del vespre al Teatre de Salt.
1: Rèplica. Les arts escèniques a ICAT.

0: I bé, nosaltres ja anem acabant, anem plegant per avui. I també us hem de fer un recordatori d'una plataforma que la Beti i jo som molt fans i estem registrades.
1: Sí, i el temps va molt ràpid i és moment d'aprofitar-la.
0: Que és Cultura Jove.
1: Sí.
0: Perquè gràcies a aquesta plataforma, si teniu entre 18 i 30 anys, teniu preu reduït a moltíssims espectacles, la majoria dels que diem aquí estan allà.
1: Exacte, perquè ser jove és molt complicat, però per sort hi ha algunes avantatges, encara que siguin petites, s'han d'aprofitar totes. Per tant, com ja sabeu, cada setmana la Sara Vinyals, jo, la Bet Molina i el Víctor Villar, al control tècnic, tornem amb més funcions, entrevistes, curiositats, recomanacions, cada dilluns aquí, a iCat.
0: I si no sempre que vulgueu, ens podeu recuperar qualsevol dia, qualsevol hora, a la plataforma 3Cat. Que vagi molt bé la setmana.
1: Adeu, adeu.
2: T'has aturat avui? Cada migdia a iCat et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
2: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.
2: Pausa. Escoltes iCat.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Benvinguts i benvingudes en un programa en el que avui tenim moltes novetats que van des de coses que us agradaran als amants d'Antònia Font, perquè tinc coses vinculades amb els membres d'Antònia Font, però no sonarà Antònia Font, als amants de Neko Case, perquè avui posarem a l'aparador l'àlbum que va publicar l'any passat, el 2025, però que em sembla que és un disc que s'ha de recomanar sí o sí, i a més avui algunes coses noves interessants per compartir amb vosaltres, moltes d'elles d'aquí, i algunes de tan renombrades com per exemple el retorn d'una banda que no ha marxat mai. De fet, han fet no sé quantes gires de comiat, però continuen en actiu malgrat la seva avançada edat i malgrat que hi ha hagut canvis en el si de la formació, però vaja, l'essència es manté. Senyors, senyores, nens, nenes, tornen a publicar disc de Rolling Stones.

I el bé que sonen els condenats. Si és que tenen una edat que ja no és com per posar-se a fer discos. Mick Jagger té 82 anys, Keith Richards està, no sé si 81 també, o 80, i després doncs tenim a Ronnie Wood, que és el més jovenet, que està amb 75, que per cert el Ron Wood que fa gira ell també en solitari i que estarà passant, diria que per un dels concerts que munta Cruïlla, que al marge del festival doncs munta Cruïlla tardor, hivern, estiu, primavera, i a banda doncs també hi ha altres concerts, i en un d'aquests concerts hi haurà Ron Wood a Barcelona, crec que toca a la sala Rasmatas. Això es deia In The Star, el nou àlbum dels Rolling Stones. Es publicarà el mes de juliol, el dia 10 de juliol apareixerà, es dirà Foreign Tongues, i aquests jubilats de la música, no jubilats de la música perquè segueixen en actiu, però bons, que tenen edat ja com per estar jubiladíssims, doncs demostren estar en planíssima forma. I no sé si hi haurà gira o no. Les imatges que hem vist, la veritat és que tots estan perfectament bé, però clar, és que 82 tacos són 82 tacos. En fi, sigui com sigui, sonen a les mil meravelles les dues cançons que han publicat, de moment avançament d'aquest nou àlbum que sortirà el mes de juliol. La primera era In The Stars, aquesta segona Road and Twisted.

Però vosaltres heu sentit quines guitarres? És que és una barbaritat com sona això. Ja sé que hi ha molts mecanismes avui en dia per fer sonar les coses molt bé, però home, qui està tocant són Keith Richards i Ron Wood, i qui canta és el bo de Mick Jagger. En els seus directes ja fa temps que porten guitarres doblades al darrere, ben amagadetes, i que supleixen, diguéssim, aquelles llacunes mentals o carències que puguin tenir els titulars. Però hi ha un estudi, es poden fer meravelles, però el resultat és que sona increïble. A mi em sona realment increïble. Recordatoris a Muddy Waters, al món del blues clàssic, en el que s'han inspirat tota la vida els Rolling Stones. I deixem el que seria la prehistòria, o el Museu de Cera, enrere, en tots els respectes, evidentment, perquè ja us dic que em sona a les mil meravelles, i canviem de registre. Anem cap a l'últim àlbum que ha publicat Neco Case. Feia molt de temps que no publicava coses, crec que uns 10 anys, i l'any passat, el passat 2025, va publicar un àlbum que és magnífic, realment magnífic. Es diu Neon Grey Midnight Green, i sona així de bé.

Hi ha tantes coses, tants elements, tants instruments, que costa digerir-ho la primera. És d'aquells àlbums, jo particularment he necessitat escoltar-lo 3 vegades per acabar d'assaborir-lo, perquè realment és un d'aquells discos de trago llarg, diguéssim, que no serveix de forma instantània, no és un xupito, és una cosa tranquil·la i que requereix el seu temps. Es diu Neon Grey Midnight Green. Nico Case, us situo, és una cantant canadenca d'ascendència ucraniana, els seus pares ucranians. Crec que actualment ja viu als Estats Units, tot i que tal com estan les coses no m'estranyaria que tornés cap a territori canadenc. És una d'aquestes cantants que té un xorro de veu espectacular, ho va demostrar també amb els New Pornographers, la seva banda, i amb la seva carrera en solitari. És que és un gustàs realment sentir-la, i a més amb aquesta creativitat tan brutal a l'hora de fer cançons i també l'acompanyant instrumentalment parlant, la veritat és que és per deixar-se portar.

sona pop, però a vegades pot sonar molt barroc. És amant d'aquestes produccions tan ben acurades i tan ben fetes i tan precises. S'ha de dir que l'acompanyen en aquest últim àlbum l'orquestra de cambra de Place Song, així es diu, i a banda d'una instrumentació realment espectacular. Feia 7 anys que no publicava res de nou, però jo crec que l'espera en aquesta ocasió ha valgut molt la pena, i a més que es demostra que hi ha hagut una feina, que no ha sigut en 7 anys i després arribo aquí i faig cançons amb una sabata i una espardenya, sinó que hi havia una feina prèvia que segur que ha portat molt de temps. Neon Grey, Midnight Green, de fet així es diu també aquesta última cançó i és el nom del títol de l'últim àlbum de Nico Case que avui hem volgut posar a l'aparador del Delicatessen.

ja tenim nou àlbum de Renaldo i Clara. El disc es diu L'Encant. Últimament, l'altre dia, per exemple, al desconcert dedicat a la Sala Apolo, es feia molta reivindicació de les Terres de Lleida. Musicalment parlant, estan sortint formacions noves, Saxeni, hi ha també el Kelisaia, per exemple. Hi ha unes quantes propostes noves, però no ens hem d'oblidar de la gent que porta temps i temps picant pedra des de Terres de Ponent. Renaldo i Clara en serien un exemple. Podríem parlar del Xavi Baró, podríem parlar del Jordi Gassion i podríem parlar de tants i tants altres. Això es diu Gener, és una de les cançons que us he triat d'un àlbum que un dia d'aquests us el posaré a l'aparador del programa. I us deia que avui tenia un parell de coses molt relacionades amb Antònia Font, però que no són Antònia Font. Una d'elles és el nou àlbum de Joan Miquel Oliver.

Doncs tenim nou disc de Joan Miquel Oliver, que crec que estava presentant aquests dies a la Sala Apolo. El disc es diu Roisos, o Roisos, no sé si ho pronuncio del tot bé, i segueix amb aquesta dinàmica habitual d'un Joan Miquel Oliver juganer, i evidentment que marca diferències amb el que és la seva vida al front, o al costat, o a la dreta, o a l'esquerra, més igual, dels Antoni Afont. I no és l'única cosa relacionada amb Antoni Afont que s'acaba de publicar. També hi ha un disc que es diu De Bon Canta Suau. Es tracta d'un treball a tres bandes. Un compositor, el Toni Bujosa, un cantant, Pau de Bon, cantant habitual dels Antoni Afont, i un poeta, Pere Suau. I d'aquí ve el nom de De Bon Canta Suau. És un disc de poesia, i en la majoria dels casos hi ha algunes peces que estan recitades pel Pere Suau i unes altres cantades per Pau de Bon.

El disc el trobareu amb el títol de Bon canta suau, perquè els poemes són de Pere Suau, que recita bona part dels seus textos en aquest àlbum, i les composicions musicals del Toni Bujosa. Això es deia Sense cartografies encara. Per tant, a mans d'Antoni Afont, doncs Joan Miquel Oliver per una banda i Pau de Bon per l'altra. I ara marxarem un moment a fora per tornar després cap a casa, però també tenim nou single de Jack Broadbent.

Jack Broadbent és un home de blues, l'hem tingut per aquí, va estar al, al festival Black Music Festival, no em sortia el nom ara, a Salt, a Girona, i també el vam tenir en el Festival Internacional de Blues de Cerdanyola, un tipus realment particular que defensa cançons enormes amb una sola guitarra a la veu, com aquest Bitterman que acaba de publicar en format de single. I també tenim nou single d'un home que no es prodiga molt, ell en solitari, suposo perquè està molt enfeinat. Fins ara sabeu que el Molino l'han tancat per problemes de sonorització amb els veïns, però fins ara era el programador justament de l'extraordinària programació que es feia a la sala del Molino, i continua implicat en tasques de direcció artística, per exemple, a l'Altaveu de Sant Boi. Ell és el Víctor Partido. Malgrat tota aquesta feina, treu temps també per fer cançons, i la que acaba de publicar en forma de single és aquest That Inner Spark.

No es pot negar que hi havia una retirada cap a Eddie Vedder, una mica, eh? That Inner Spark, Víctor Partido, l'heu pogut sentir, per exemple, amb els Riders of the Canyon, aquesta superbanda amb la Joana Serrat al capdavant. Ell forma part d'aquesta escuderia, d'aquest segell discogràfic de Vic, que és Great Canyon. I ara, doncs, publicant cançons noves. L'altre dia m'explicaven que hi ha coses molt xules del Víctor Partido i les esperem amb candeletes. I continuen els Mishima fent versions particulars com aquesta, Només Amics.

versió de Somber d'un personatge prou popular i el qual adapta, bueno, és que Mishima no s'estan de res, ja van fer versió en el seu moment de Bad Bunny, per exemple, i ara aquest Només Amics. Són les mirades particulars de Mishima cap a artistes del tot diversos i la gran majoria del tot comercials. I avui aniríem acabant amb Tiwayo. No vol tant amb aquest tio, és de París. Es dedica al soul, neo soul, digueu-li que us vingui de gust, però tot allò que està publicant em sembla realment sensacional. L'última cançó amb la que acabarem avui programa es diu Enchained Lovers. Tiwayo, insisteixo, des de París. Gràcies per ser-hi, com sempre, gràcies per fer-nos costat, sigueu molt exigents amb la bona música. Demà hi tornem, a la mateixa hora.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

Escoltes i Cats.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
4: Les històries que em fan més por

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.